Seguim a Nits de Ràdio, en la tertúlia dels Dimecreus, ara que ja aquesta setmana doncs anem enllestint la temporada 25-26, que ja va arribant a les seves últimes edicions, i ja durant l'estiu doncs podreu escoltar alguns moments, entre ells els que han donat de si els Dimecreus, amb autèntics debats i tertúlies que hem tingut al llarg de certes situacions. Un dels fenòmens que hem viscut nous aquest any ha estat això dels bebès reborn, no? I el greuge comparatiu que suposava el fet de no poder doncs inscriure a la guarderia aquest nino, no? Que recordem no existeix. Quantes problemàtiques noves estan apareixent, no? Igual que el que hem vist de polèmiques que duren dos dies, no? Com va passar amb els nanos que se senten animals, amb totes aquestes coses, no? Cada cop i volta sembla que hem de parlar molt de segons qui, o recordeu? Clar, després de tot el passado, quan ja veus que no havia pa tanto, No en parlem, no en seguim parlant d'aquestes coses, però recordem que fins fa poc molts mitjans seriosos, dic perquè nosaltres ho vam comentar, però nosaltres no som un mitjà seriós, almenys el Nits de Ràdio, Onda Cero Catalunya sí, però el Nits de Ràdio no tant. Van fer-se ressò també, igual que nosaltres,

0: de la notícia d'un evident que havia dit que en el partit de Brasil contra no sé qui, un ovni baixaria al mig del camp i s'enduria a molts jugadors, a l'àrbit, que això passa molt en general, que gent que es vol endur l'àrbit a casa, i part dels assistents que serien abduïts. Li vaig escoltar les declaracions a tot arreu. Òbviament no va passar, era evident que l'evident s'equivocaria amb aquesta predicció, però no he vist a ningú entrevistar aquesta senyora un cop passat l'esdeveniment. És a dir, dient, escolti, què ha passat? Què ha fallat? No? Que després segur que s'inventa alguna altra història. Però el que et vull dir és que si hem donat aquesta notícia, doncs també fem-ne un seguiment, no?, de tot això, de que després ha passat. Nosaltres aquí donem la notícia de que no es va complir, almenys que nosaltres sapiguem. Potser van ser abduïts alguns jugadors, perquè Brasil va acabar eliminat. A veure si van abduir uns quants jugadors i els van substituir per uns alienígenes que eren físicament iguals però no tan bons jugant a futbol, que això també podria haver passat. Però sí. Bueno, no ho sé. El tema és que en principi doncs no han succeït, com tantes i tantes coses que ens venen com que seran un gran èxit i després és un gran fracàs, tot i que nosaltres ja ho vam dir. Entre ells, aquí, tant aquí com a la secció de tecnologia, hem dit coses que no tenien cap sentit, que la gent s'estava gastant autèntiques barbaritats de diners i que després, si t'he vist, no m'acordo, els NFTs, per exemple, no? Els non-fundable tokens, que tothom gastava milionades per una cosa que era una còpia original d'una imatge a internet, però que tothom es podia descarregar igualment. I la gent va acabar pagant milions de dòlars per això, i ara no n'hi ha cap que valgui més de cèntims de dòlar, no? És a dir, aquí hi ha molta gent que ha perdut molts diners, que tornem al mateix que dèiem abans. Si és gent que té aquests diners i li sobren, doncs mira endavant, qui serem nosaltres per dir que s'ho gasten, no? El problema és quan hi ha gent que inverteix els estalvis o els diners que tenia per menjar o per a la universitat del niño, com passa als Estats Units, que han d'anar estalviant. Crec, Marta, com ho veus això, David? Com,
1: sí, però, fem mira, poc seguiment d'això. Ara parlant d'això del futbol,
0: sí.
1: L'altre dia em va trucar un exalumne que és
0: mexicà. Em pensava que deies un alienígena i ara la liarem aquí, ja veuràs.
1: Un exalumne que és mexicà. I bueno, estava amb el tema del futbol i tal i qual, que ell no ha pogut anar i això que ell és de possibles. El que passa és que no li agrada gastar-se els diners d'aquesta manera, no?
0: Val.
1: I em deia que les entrades, algunes dels partits, eren 100.000 dòlars al canvi.
0: Mare meva.
1: O sigui, una barbaritat. O sigui, qui s'ho pot permetre, això?
0: Sí, sí, veritat.
1: Llavors, dius, bueno, clar, sí que hi ha gent que s'ho pot permetre, evidentment que sí. Jo, des de logo, encara que tingués, ja us asseguro que no ho gastaria, amb una entrada per veure un partit de futbol, jo.
0: Sí, sí, sí.
1: Però, bueno.
0: Doncs...
1: Perdó, t'he tallat una mica...
0: No, però és que estic d'acord, vull dir, però això ja entra dins de... Torno a dir, tornem en que depèn de si és uns diners que pot prescindir o són uns diners que estaven estalviats per una altra cosa, i la bogeria i la impulsivitat, no?, de dir, és que és una ocasió única, no?, serà l'únic cop que a Mèxic tindrem el Mundial o el que sigui, no? Bueno, et pot portar doncs, a gastar més del que és. Bueno, no ho sé. Jo aquí el que vaig més és al fet de que molts cops tendim a explicar molt unes notícies que ja veiem que són inverosímils, però un cop no s'han complert, doncs tampoc en fem el seguiment, no? I això potser seria més necessari, perquè si ja veiéssim i la població veiés més en general que molts cops aquestes coses acaben en re, doncs també aprendria la gent a ser més desconfiada, no? Possiblement.
2: Bé, però en aquest cas, al final és una mica el que es fa amb aquestes notícies, és una mica l'espectacle.
0: Que sí, que sí.
2: És el clickbait.
0: Sí, sí.
2: I de fet, qui s'ho mira, jo crec que ja sap perfectament que allò és mentida. El que passa és que el que vol veure és a veure com ho expliquen, el per què, quins motius i per què diu que allò serà així. Perquè, en definitiva, quan jo crec que és aquella notícia que molts hem vist i molts hem entrat a mirar-la. I bàsicament el que busques és el morbo de a veure com m'ho ven, a veure com m'ho explica i quins motius em dona per dir que això serà d'aquesta manera. No perquè confiïs realment que això serà així. Bàsicament és una mica això, el joc de... Bueno, igual que en televisió, l'espectacle, ja sabem que no tot és cert i que moltes coses són mentida de les que es fan en televisió, doncs en aquestes notícies també juguem això. Hi havia un diari que fa, doncs, igual 30 anys o 30 i escaig que va sortir, que es deia Noticias del Mundo. Era una versió en espanyol de News of the World, que és un diari en el que saps que perfectament tot el que s'hi explica són mentides.
0: Sí.
2: Però jugues una mica al joc perquè et diverteix, simplement.
1: Clar, perquè és més divertit que la realitat.
0: Sense dubte.
2: Sí.
1: Clar, sí. Doncs... Dius, bueno, pues mira, una miqueta et serveix d'una mica d'esbarjo i d'evasió, no?
0: Sí, bueno.
2: El que sí que, parlant del Mundial, sí que hi ha una notícia que sí que és certa i que jo crec que val la pena que ens faci reflexionar tots. És la notícia d'aquest noi de la selecció de Sud-àfrica.
0: Ah, sí, tant.
2: Que poc després d'haver estat eliminat en els Mundials, hi ha un vídeo en el qual es veu a tota la selecció de Sud-àfrica que han guanyat el partit de 700 i estan tots celebrant els vestuaris, bueno, celebrant que han passat a la següent fase. Excepte una persona, que és una persona que es veu en el vídeo de manera molt fugaç. Se'l veu al fons de tot, assegut en una cadira, amb cara de no estar celebrant res. Aquest noi, pocs dies després d'això, es va suïcidar.
0: Imagina't.
2: I es va suïcidar perquè ell havia anat al Mundial, havia anat a participar, però estava en una profunda depressió per haver perdut a la seva àvia, que és la dona que l'ha fet créixer. Ell no va tenir la seva mare i és la dona que li ha fet de mare durant tota la vida. De vegades, no ser capaços de veure aquests signes dintre d'aquest entorn de tanta alegria, no haver estat capaços de veure aquests signes i potser haver intentat doncs, ajudar-lo d'alguna manera, ostres, fa que haguem de reflexionar una miqueta sobre el nostre entorn i fixar-nos més en les persones que tenim a l'abast i els signes que puguin mostrar de no estar bé.
0: Sí, el que passa és que també estan totalment d'acord i al contrari, creient que tens tota la raó del món, crec que tenim en general la societat un problema, que és que tendim més a ser massa festius i menys comprensius.
2: Sí.
0: Llavors, es fomenta l'èxit i es fomenta la celebració, no? I si hi ha una festa, per exemple, i tu no hi vas, ai, que avorrit que ets, ai, és que com que no vens, doncs tu t'ho perds perquè serà meravellós. I crec que no respectem totes les opcions. Volem ficar tots pel mateix pedaç. Igual hem de ser tots. Ni tots hem de ser celebratius, ni tots hem de ser de no celebrar les coses.
1: Per què no vol celebrar?
0: Bueno, aquí seria interessant. És a dir, en aquestes situacions, perquè pot haver algú que perfectament no ho vulgui celebrar i estigui a la mar de bé. És a dir, no vull dir això.
1: Clar.
0: El que vull dir és que davant d'aquesta situació, que molts cops el que es fa és burla, es fa una mica d'assetjament o del que sigui, és que no sé què... Bueno, pues, escolta, simplement dir, ai, com és que no pots venir? Què et passa? Diu, no, mira, és que he perdut tal... Eps! I aquí és on podrien haver fet molt més per fer costat a aquesta persona. I a lo millor s'hagués salvat una vida. Si els companys haguessin sigut conscients d'això i en lloc de fer segons què o deixar-lo apartat, doncs pensar, mira, aviam si podem posar una fotografia de la seva àvia, saps? No ho sé, evidentment consultant-ho amb la persona, què et sembla si fem això? I a lo millor aquella persona, puf, que no vol dir que sigui segur, perquè a vegades doncs ja sabem, no? I això els professionals de la salut mental ho saben, no? Que pot haver casos que siguin molt difícils de remuntar, però qui sap si haguéssim pogut fer. I això...
1: Però d'entrada jo penso que ja mitigues una mica, i potser no li soluciones el problema.
0: No, clar que no. El dol el tindrà, però... i el dol l'ha de passar, però qui clar, sap si aconsegueixes salvar una vida.
1: Vull dir que
0: sí, sí.
1: Però

0: però que evites un mal major, no?
1: Jo en aquests casos, i algú podria dir, home, però és que hi ha seleccions que tenen un pressupost molt limitat. Bueno, quan estem parlant de seleccions que van al Mundial, el pressupost ja sabem no. Com va. Petit no és. Que porten?
0: Els milions van que volen.
1: Van que volen. El asistente del entrenador, el que le hace los masajes a los pies, el no sé què. Escolti, portar una psicòloga, un psicòleg... Mm. Potser no seria tan difícil, dins de l'estaf. I llavors la feina d'aquesta persona és detectar això que se'ns podia passar desapercebuts a tots, que deia el David, de que en plena celebració un jugador estigui allà, uaps! La feina d'aquella persona és llançar-se cap allà. Després, com diem, podrem salvar-ho o no, però com a mínim ho hem intentat. Que aquí hi ha hagut una deixadesa, no complir les funcions.
0: Clar, i a més això és una despesa, jo penso, de les més petites que té.
1: Home, evidentment, és insignificant, no? Davant de les possibilitats que pot fer, no? Però possiblement, i això jo és una cosa, és una opinió personal que tinc, crec que amb l'esport, en lloc d'enfatitzar els valors positius que té, cada cop, i més el futbol, està potenciant els valors de l'enfrontament i del no respecte cap a l'altre i de pensar que és l'enemic en lloc de algú que intenta també guanyar, i que això és els efectes de l'esportivitat. I és evident que tothom vol guanyar i guanyar a tu eterno rival, no? Però que sigui el rival, no? Que no sigui l'enemic, no? És a dir, que després, escolta, la gent, ja sé que hi ha moments de molta tensió i el que tu vulguis, però crec que s'està perdent el respecte en general la gent, i hi ha determinats, anem a dir, mitjans que potencien l'enfrontament en lloc de potenciar, doncs, el reconèixer a qui et guanya, que hagi fet bé, i si s'ha equivocat l'àrbitre en alguna cosa, doncs es diu, però també s'humanitza a l'error i intentar, doncs, treure-li ferro. Jo crec que ara potser li estem posant massa ferro, i al final les coses importants són com les que diem, no? Que la vida al final sempre és el més important, i hi ha gent, doncs, que està més preparada i hi ha gent que menys. La gent que està menys preparada, doncs, és qui més necessita, doncs, aquesta ajuda professional, que, com diem, no vol dir que sempre se salvi, no, però que com a mínim hagués tingut més opcions i hagués pogut com a mínim intentar, no? Com a mínim intentar.
0: Sí, intentar-ho sempre.
1: Clar,
0: jo
1: per
0: penso
1: això.
0: Que s'ha d'intentar, o sigui, si ho aconsegueixes bé, si no, doncs, però almenys ho has intentat. Jo penso que això també és algo que a tu et reconforta, no? Com a part del grup.
1: Sí, sí.
0: Que el que pertany a aquesta persona, no?
1: I de totes formes, doncs, bueno, també fer més, entendre molt més tots aquests processos, no? Del que és la salut mental, i en tots els àmbits, no només ara comentem això perquè el David ens comentava aquesta notícia, però també en l'ambient laboral, no? Que també és molt competitiu, i que també, doncs, hi ha moltes pressions, i bé,
0: hi ha molta lluita d'egos.
1: Bueno,
0: en general a tota la societat, perquè inclús a les associacions, jo que estic a les associacions, et diré que la gent té com una mena d'ego-rivalitat, primer del primer,
1: sí.
0: I si puc donar-te una patada te la dono.
1: Sí.
0: Que això, jo, de veritat, no ho havia vist, i ara veig que la gent, per ser president d'una associació,
1: sí,
0: que si dius, bueno, anem a veure.
1: Sí, estic totalment d'acord.
0: Això és, no és res.
1: Sí. Bueno, no és res, però aquí s'ajunten dos factors. Un, el dels egos, i l'altre, el dels xanxullos. El de les comissions.
0: Sí.
1: Perquè jo que conec el món de les comissions de festes, ja et dic jo que qui és el president, presidenta d'una petita associació, doncs determina, escolta, que s'han d'organitzar uns concerts de no sé què, bueno, doncs aquest representant et diu, mira, si agafes els meus, que jo tinc un pack d'un mago, uns que fan habaneres, que tots són nebots, però va, és igual, saps? I uns que fan no sé què, un disco mòbil, doncs si em compres el pack et surt més barat, i mira aquest sobre, ai, aquest sobre que ha anat cap aquí. I això passa tot arreu, no només en los políticos, la corrupció
0: està
1: a totes les

0: los niveles. Llavors, clar, com no la gent ha volgut ser el president de l'associació de camins de no sé què? Jo sempre dic, jo que conec el món de les festes majors, diguem-ne de barri, doncs, escolta, hi ha el concurs d'engalanamiento i si ets del carrer de Patatim de Dalt, el teu primer objectiu és guanyar el de Patatim de Baix. Encara que quedeu el setè i el novè, però... Saps que vull dir, és un any de dir perquè sou els pitjors. Escolta, fes la teva el millor possible i gaudeix de la festa. Si molts cops aquests premis no tenen ni quantificació econòmica, vull dir, que és el diploma que posen a l'engalanat i la gent es torna boja. Si es torna boja per això, com no s'han de tornar bojos per mil i una històries, no? És desesperant.
1: Cada vegada són els càrrecs són president, vicepresident, bueno, primer, vicepresident, segon...
0: Assistent del vicepresident, segon. Assistent...
1: Secretari, tesorer, el cap, perquè no són responsables. A mi m'agrada molt la paraula responsable.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: El cap, el cap, el jefe.
0: Al cap hi haurien d'anar alguns d'aquests.
2: El CEO.
0: El CEO. Per no dir el CEO, perquè sona més el feo, sí. Saps? Jo crec que tenim més feos que CEOs, en general, sí. Ja t'ho dic jo.
1: Pues que, a més, em fa molta gràcia perquè el del cap, la gent diu cap, però diu, bueno, jefe, com dient, jefe és com més fort, no?
0: Aquests,
1: com,
0: sí, sí, el que manda.
1: Més.
0: Abans hi havia la paraula el mandamàs, que era com dir... Ostres, és que aquest no solo manda, sinó que manda más. Saps què vull? O sigui, era com dir, buf, és el superpower, o sigui, d'això. Bueno, la carguitis, no?, de càrrecs, sí, no?, la titulitis, no?, al final tot això és com... jo dic sempre una cosa que no... O sigui, a veure, no vol dir que jo... Ni jo no sóc ni millor ni pitjor que cap altra persona, però sí tinc unes quantes reflexions a mida d'anar entrevistant a tanta gent que en sap de les coses, i una de les que jo sempre explico és que a mi m'agrada competir, per exemple, en el meu esport, perquè així no necessito competir a la vida. Saps què vull dir? Em trec aquesta necessitat humana.
1: Això és de... una molt bona filosofia, eh?
0: Jo, però és que a més ho practico i a mi em va molt bé. No sé si és per tothom, però jo competeixo allà, sempre amb esportivitat, i a més sóc amics dels meus rivals. Per tant, això ho puc dir no només a nivell nacional, sinó internacional també. I fas amistats i tal. Imagina't si és sa l'atletisme. Altres esports també ho tenen. D'altres potser no tant. Però el que et vull dir és que es tracta de ser competitiu en el teu esport, afició, jo què sé, doncs el concurs de colles sardanistes o dels que fan castells, igual, del que sigui, no? Colla castellera. Doncs fem la competitivitat a la competició i així la vida personal no ho necessitaràs, perquè ja tens coberta aquesta necessitat,
1: aquest,
0: no?
1: Aquest cupo ja el tens.
0: Hi ha molta gent que competeix amb la vida. El que té més títols, el que té més metres quadrats, el que té de casa, el que té més fills, el que els seus fills han tret més nota que els altres. Ostres, és molt farragós, això. És que trista és la vida, a vegades.
1: Mira, jo me'n recordo d'una persona que va treballar amb mi, que era molt, molt simpàtic, i l'altre dia, pensant, ordenant els llibres i tal, que sempre deia, quan algú li deia, és que jo m'he comprat una altra casa, o m'he comprat no sé què, i sempre deia, ¿y cuántos metros de librería tienes? ¿Cómo?
0: Està molt bé.
1: Saps? I l'altre dia em vaig recordar, dic, escolta'm, era molt bona definició.
0: Bueno, després diran que...
1: Ja els llibres ja quasi no existeixen.
0: Sí,
1: però, després... de veritat, que és per... I sempre deia, ¿y cuántos metros de librería tienes?
0: Sí.
1: Que la gent es quedava com dient...
0: Jo tinc una cosa, les polzades de les televisions han anat creixent, no perquè sigui més... sinó per tenir més polzades que el del veí. Perquè jo és que tinc el que m'hi cap a la paret. O sigui, és que per molt que volgués és que no m'hi cap més a casa, saps què vull dir? Però la gent... Però... Quantes polzades tens? Com que dir, mira, jo ja amb això ja ho veig.
1: Vull dir... segurament que hi haurà gent... David, que casa, una casa com la teva, que tu vius sol, tal, no? I és igual, ficaré aquesta de més polzades perquè ha d'entrar perquè tinc, jo estic sol i tinc, ha d'entrar.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno,

0: no sé com ho fan, però hi ha,
1: bueno,
0: gent,
1: hi ha gent que tira la paret i de cop i volta veu el veí, no? Perquè diu, bueno, mira, ampliaré... No? A veure, jo podria ampliar el menjador, però ho hauria de parlar amb el veí, perquè de cop i volta veuria, no?, que estic entrant a casa seva. Però bueno, és aquesta competitivitat constant, no, David? Que també es veu en moltes coses i a vegades és trist, i a vegades és fins i tot en les professions, no? També passa, segur que en el món de la locució també ho has vist, tot i que bueno, teniu un bon rotllo també entre els que feu la publicitat i les... i els jingles i totes aquestes coses, però, a veure, no deixa d'haver sempre una competitivitat en tot, que dius, ostres, a vegades és un, té un punt complicat, que sí?
2: En totes les feines existeix.
1: En totes,
2: jo
1: en totes.
2: He de dir que, afortunadament, en el meu gremi, en el gremi de la locució, són molt col·laboratius entre nosaltres, però sempre hi ha aquelles persones que veus que... són molt competitives i per darrere van burxant, saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I intentant fer-se camí d'aquella manera que, bueno, que potser la resta no veuríem amb bons ulls.
1: Sí, sí, sí.
2: Però això és el que diem, passa a tot arreu.
1: A tot arreu, sí.
2: A les feines, però passa... Hi ha aquest excés de competitivitat que de vegades ho veiem en els nens petits.
1: I tant.
2: I que se'ls inculca per part dels grans.
1: Aquí vaig, que en lloc de...
0: Estic totalment d'acord. És que, clar, tot això ve de petit que es fa. Clar,
2: s'ha de veure els equips de futbol a la Vins, bueno, i les trifulques que es munten entre els pares.
1: Sí. I això, no?, aquesta competitivitat que més cada cop precisament va més aviat, no?, precisament per fenòmens com els del Rafa Nadal o el Carlos Alcaraz, que ja des de molt joves, no?, doncs aconsegueixen els èxits i, clar, vol dir que han de córrer, no?, el jovent. És que, clar, si no guanya el torneig sub-12, escolti, sub-12, amb 12 anys el que ha de fer és passar-s'ho bé, perquè és que si no s'ho passa bé no arribarà ni a sub-13, saps què vull dir?
0: Clar.
1: És que el problema és que ja volem que es corri molt, i si ha de passar una cosa ja arribarà. I clar, jo això sempre ho dic del món del tennis, perquè jo recordo que quan era petit, doncs això, no?, un tennista que podia ser molt bo, doncs igual estava anys i anys, no, abans no aconseguia el gran slam que guanyava o el torneig que guanyava, i amb això ja era molt feliç, no? Ara, clar, si no ets el que guanya més gran slams de la història, ja no, escolta, ja no cal que et dediquis al tennis, sinó...
0: Ja no ets ningú.
1: Ja no ets ningú. Escolti, que Rafa Nadal n'apareix un cada 30 anys, o cada 50. I clar, ara ja... Doncs tothom vol això, no? I clar, tot és molt competitiu. I crec que aquí les xarxes socials, com sempre, tot i els grans factors que tenen... Crec que encara enfatitzen molt més aquesta competitivitat, que s'ha traduït també al número de likes, al número de seguidors, al número de tantes i tantes coses que...
0: Alimenta més encara tot això.
1: Efectivament, alimenta tota aquesta dificultat, no?, que genera, doncs, aquesta competitivitat, perquè tot és comparable, tot és quantificable, no? Abans era... Ai, que... M'ho invento, eh? Ai, que mona surts, que guapo surts en aquesta foto. Ah, molt bé, ja està. No era comparable un guapo amb un altre guapo. Ara sí, perquè tu pots dir, ets guapo però tens 27 likes i l'altre guapo en té 32. I dic, i vostè no té més vida que haver d'estar mirant aquestes coses? No? Doncs és això. Per això dic que a vegades, i aquí ho ha comentat molts cops el Dani Martín, precisament sobre els estudis que demostren que qui al final juga molt amb els videojocs, doncs precisament fins i tot no és que sigui més violent, és que ho és menys a la vida real, saps? Perquè ja ha cremat aquesta adrenalina, no?, de disparar una cosa que no existeix i que després a la vida real va més tranquil pel món. A part, com quan detectes, tens més facilitat per trobar portes secretes a qualsevol situació. Bé, diu, tantos anys de jugar aventures gràfiques, ja sé que en esta paret, que hi ha una paret pintada d'altre color, aquí dentro hi ha una porta secreta a més munició o a més coses, no? Bueno, pues el tema és aquest. En fi, no arreglarem el món, però com a mínim fa una mica de tertúlia,
0: no,
1: fa una mica d'humor.
0: Amb tot això de les xarxes socials, això llegia l'altre dia, que ho tinc que acabar de llegir,

0: d'un estudi de la capacitat d'observació.
1: Sí.
0: Els joves estan perdent la capacitat d'observació, perquè, clar, com que ho tenen a la pantalla i és un espai tan petit,
1: sí,
0: pràcticament són lletres i icones.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: sí,
0: les fotos, moltes vegades, no tenen la capacitat d'observació, que tu tens una foto, que estem, nosaltres estem acostumats, perquè som d'una altra generació i teníem les fotos revelades allà, que estàs acostumat a mirar més la foto.
1: Sí, sí,
0: i es
1: sí,
0: veu
1: sí,
0: que estan perdent aquesta capacitat. Quina bueno, pena, no?
1: Marta, tu i jo, perquè, i el David, perquè quan érem joves hi havia els pergaminos, no? Vull dir, ja tenim, sí, ja tanta edat que... En recorda't quan esculpíem a les parets els jeroglífics, Que dèiem, ara el jovent que mira fotografies ja no sap llegir els jeroglífics, no? Bueno, per fer una mica d'humor. Però... clar, tot canvia, i en canvi per reconèixer coses bones que tenen els jovents d'ara, al contrari, cada cop hi ha més estudis que demostren que consumeixen menys alcohol, que
0: clar,
1: consumeixes menys
0: banda,
1: segons...
0: Això sí que és veritat.
1: Vull dir que és interessant, no és criticar, sinó simplement observar, no? I dir les diferències i les bones coses que estan adaptant, però n'apareixen de noves que poden ser igual o més de pernicioses. El que passa és que encara no ho detectem, no? O no en som prou conscients. O potser seran unes coses que els activaran molt en el futur. Però clar, a dia d'avui encara no es pot saber precisament per tot lo incert que és, doncs, totes aquestes situacions. I per ja anar acabant aquesta temporada de Dimacrou, sempre acabem amb coses de la doctora Marta González Pérez, però en aquest cas crec que era una segona part del món del cervell, si no m'equivoco, Marta.
0: Sí, del món del cervell i dels animals, perquè els animals, sempre parlem dels animals.
1: Bueno, que hi ha animals que tenen més cervell que certes persones que a vegades ens trobem en el nostre dia a dia.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Bueno, l'altre dia vam introduir una mica el tema del cervell. Hi ha una cosa molt curiosa, que el cervell dels bebès és un cervell que està fet per la mare, perquè fins que no té 3-4 anys, això està comprovat científicament. Això, a més, la Clínica Mayo també ho ha comprovat.
1: Home, la Clínica Mayo, tu! És que clar, havia de sortir l'últim dia a la Clínica Mayo, si no ens falta alguna cosa.
0: Sí, home, sí, clar.
1: Això i la Universitat de Cornell, que fa temps que no diem res d'aquesta universitat.
0: No, és veritat. És veritat, i no hem dit res d'això, cert.
1: Sí. Ara es diu saque d'esquina, però bueno, sí.
0: I per què la mare? Bueno, perquè la mare està més a prop del nen, sobretot si li dona de mamar i tal, no? Llavors, el cervell es fa una mica com el cervell de la mare. A més, perquè com que no té còrtex, hi ha com una empatia molt més fàcil, no? Una connexió molt més fàcil d'acceptar, o sigui, d'absorbir per part del bebè. Bueno, és una cosa molt curiosa, no? Després vam parlar de les etapes, de les diferents etapes i dels diferents una mica del tamany. És veritat que això del tamany, abans sí que es creia que conforme et feies gran, el cervell es feia més petit, i això ara no és veritat. Mira, l'altre dia va ser molt curiós perquè vaig anar-me a comprar un barret i jo tinc el cap bastant gros, es veu, perquè no vaig trobar... I em diu
1: però perquè el fa servir noia. Molt al cap, Marta, i com que el fa servir molt, al final pot créixer.
0: Home, jo ja sé que és el cabezona, però...
1: Home, no.
0: Doncs no vaig poder comprar un barret, imagina't, perquè no tenia la meva talla.
1: Imagina't.
0: I bueno, o jo...
1: No va haver cap barret que donés la talla, com perquè el dugui la Marta González Pelay, saps què vull dir?
0: Doncs bueno, la primera etapa és l'etapa de la infància. La primera etapa, en realitat, l'etapa zero... és l'etapa del naixement fins als 3-4 anys, que és quan es fa el cervell. I després ja comença la infància, que és una mica pues, la continuació, no? El cervell té una plasticitat molt gran, és un òrgan molt plàstic, en el sentit de que s'adapta molt bé, i per això s'adapta bé al cervell de la mare. Bueno, la tercera etapa és la segona etapa és la reorganització i l'ajust, i tot el que són els ajustos, que això és com els cotxes, molt curiós, que és la part de l'adolescència, i que dura dels 9 fins als 32 anys. Com que ara l'adolescència...
1: Sí, és tardia, és adolescència tardia, això és
0: sí,
1: com...
0: Però sí, però és que l'adolescència ara es considera que són 28 anys, perquè els...

0: el jovent no madura tan fàcilment, perquè té moltes facilitats, llavors li costa més. Perquè clar, la maduresa quan ve, quan tens dificultats o tens problemes, jo no dic que la gent ha de tenir problemes, i que has de resoldre per tu mateix, no? Perquè t'has d'espavilar. I ara tot està bastant fàcil, perquè a més tens internet, ho mires i ràpidament t'ho soluciona. Llavors, bueno, doncs, per això dura fins a... Els de la Clínica Mayo diuen 32 anys, a mi em sembla molt, molt, però bueno, jo, altres estudis que he llegit són 28, 27, 28 anys. Bueno, la maduresa funcional, que és la tercera etapa, que ja és quan tu ja tens que és la part adulta, la part de l'adultès, del cerebre, que és el cervell definitiu, el que tens ja definitiu, que tens totes les connexions fetes i més o menys has après ja, tens un mínim de cultura, de tot de possos que vas tenint, de coses que tu has fet, de vivències, etc. No? I de rivalitat també, per què no? Sí, perquè sí. També estan els hàbits i les... I després, bueno, doncs el final de la quinta etapa, que és el final de la vida, no? Però clar, ara el final de la vida, quin és el final de la vida? Quin any us sembla que la gent acaba la seva etapa? Perquè hi ha molta gent que es mor més de 100 anys, 100 anys ara,
1: Home, però si tenen sort, hi ha molta gent que molts menys, no? Sí, clar, depèn de cadascú.
0: Però ja... El número de persones que arriba fins a 100, 103, 104 anys és bastant alt, eh? Uh-huh. És veritat que la mitjana és de 83 anys, vale. Que és la quinta etapa. Uh-huh. Bueno, això seria una mica lo del tema del cervell. Vull dir una altra cosa, perquè és una mica llarg i no sé si em deixaràs...
1: Sí, sí, sí. De moment pots fer fins que no vingui al cine i sí? Digui tal, pots anar... Bueno,
0: doncs, bueno, diuen que el cervell és un dels òrgans més feliços que tenim, no?
1: Fixa't. Bueno, mira. Hi ha gent que pensaria que és un altre, però també sí. Depèn de com li vagi, saps? De sí. com li vagi darrerament el tema, sí.
2: Bueno, clar, perquè... diuen allò de que l'estiu tot a cuca viu, no? Doncs...
1: Per aquí anava, sí, sí, sí. Anava molt...
2: Que ara l'estiu deu ser sí. L'època més feliç.
1: L'òrgan cucal, sí, efectivament, sí, sí, sí.
0: Clar, diuen que, bueno, que és el secret per ser feliç, doncs és la gratitud i la compassió.
2: Ah, pensava que era tenir un camió.
1: Sí,
2: Un camió.
1: Sí, sí, sí. Bueno, això ja...
0: Diuen que,
1: ara ja no.
0: Si tu, el que parlava abans de casa, no? De la rivalitat i de tot això, no? Doncs si tu ensenyes, o sigui, si a les famílies, clar, són les famílies, al final, que s'ensenyen aquestes coses, aquests valors, hi ha molta gratitud i molta compassió, el cervell i les persones són molt felices. Això ho diu la Clínica Mayo, també, eh?
1: Imagina't, la Clínica
0: perquè
1: Mayo.
0: Avui anem
1: sí.
0: De Mayo, eh?
1: Sí,
0: de Mayo,
1: coses, eh?
0: Mayo cap amunt.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, què passa? Que aquesta, que els, hem de tenir que... El cervell no és capaç de distingir entre el dolor físic i l'emocional. Mm-hmm. Per ell és el mateix dolor, el físic i l'emocional. Llavors, un comentari despectiu fareix tant com una espina que se't clava a qualsevol part del cos.
1: Que interessant, això, Marta.
0: Són estudis que han fet i que és, bueno, pues, és el mateix. I moltes vegades dius, home, no és el mateix, perquè sembla que l'espina te la treus i ja està. No, pues és, està comprovat. A més, les reaccions del cervell quan fan aquests estudis, com que monitoritzen a la gent que participa en aquests estudis, doncs es veu, no? Es veu la reacció. Llavors, bueno, doncs, trobar la felicitat, per trobar la felicitat cal refugiar-se en la gratitud, perquè, clar, nosaltres som agraïts, perquè la gratitud...
1: És una bona pregunta.
0: Que... Ser agraït, tenir gratitud, és molt important a la vida. Perquè tu te sents molt més bé, no? No sé vosaltres, però... Si ho penses, ho analitzes, tu que fas aquestes reflexions,
1: si estic totalment d'acord. I el problema és que possiblement, tornem al mateix que dèiem, no es fomenta això. El que es fomenta és la competitivitat i l'excel·lència, no? I la gratitud, segons qui, fins i tot ho pot veure com una debilitat, no? I al contrari, hauria de ser els actius, no? Avui dia, la gratitud, l'actitud davant de la vida, totes aquestes coses, hauria de ser el que més es valorés, no? Clar. I no sempre és així.
0: Pues, de la compassió i de la gratitud,

0: A Estats Units es fan uns màsters d'un any que només estudia la comunicació i totes les connotacions que tenen la gratitud i la compassió. Això és interessant, eh? Mireu, doncs està... si dona per d'allò. I bueno, doncs com he dit, el secret és buscar la gratitud i la compassió per ser més feliços. O sigui que jo recomano als nostres oients que aquest estiu facin una mica de reflexió, ja sé que això és molt filosòfic, bueno, però potser el millor, doncs mira, troben alguna cosa en què és diferent, no? Que potser no s'havien parat a pensar i pot ser interessant, pot ser positiu.
1: Doncs absolutament, bueno, absolutament. I...
0: Llavors, els animals. A veure, hem parlat animals. Molt d'animals.
1: Vinga, sí.
0: Quin és l'animal més feliç, que es considera més feliç del món?
2: Ostres.
1: A veure...
0: El cuoca.
1: Veus, no l'hagués dit. Més que res perquè no el conec, el cuoca. No l'hagués dit. No, dic...
0: És un petit marsupial originari d'Austràlia que destaca perquè té una part de la boca, un hocico, diguéssim,
1: sí,
0: amb unes grans mofletes, que es crea una il·lusió òptica per tenir un somriure permanent i amigable.
2: Ai, parlant de la compassió, són una monada.
0: I de la gratitud, eh?
2: Són una monada.
1: Els cuoques?
2: Sí.
0: Sí. Sí. És molt maco, sí. Bueno, pues, aquest es considera, o sigui, és conegut com l'animal més feliç del món. Ja sabeu que això serà uns que han dit això i d'aquí un temps pues, sortirem uns altres i diran que... Però aquest és molt mono, eh?
1: M'acabo d'enamorar dels cuoques, eh? Per qui ho vulgui buscar, Q-U-O-K-K-A. No, dic caca perquè aquí, com que som molts de... Sí, sí, aquí som molt de caca, doncs...
2: Clar, és veritat, avui no n'havíem parlat.
1: Per això, no havíem tret la caca. Doncs sí, acabem amb els cuoques, que són preciosos,
0: llavors,
1: mare meva.
0: Hi ha animals que representen la felicitat. Un és el dofí, l'altre és el gos Golden Retriever, la llúdria, el colibrí, el gos en general, perquè el gos en general està considerat el millor amic de l'home, no? del ser humà, diguéssim, no? És el que està... potser és el més compassiu, nosaltres, no? El gos, que us sembla?
1: Sí, home, i tant, és un amor.
0: Sí, bueno, en moltes cultures es creu que els animals són l'encarnació de les guies espirituals i que se'n denominen animals espirituals, no? O sigui, que els animals són, en realitat, unes guies espirituals que la vida ens dona i ens acompanya. Uns són més savis que els altres, perquè també els amos són més savis que els altres. O sigui, no tothom és tan savi.
1: Això també és veritat.
0: El David Cervelló i David Morales són molt savis, hi ha altres persones que no són tan savis.
1: Però és allò que s'acaben assemblant, no?, una mica els animals als amos o les persones que els cuiden. Doncs ja hi ha aquest mimetisme, també.
0: A mi m'agrada molt, em fa molta gràcia el colibrí, no? Trobo que és molt simpàtic.
1: És preciós. El que passa és que jo ara m'has ensenyat els cuoques i ja no puc pensar en una altra cosa. Estic mirant fotografies.
0: És molt maco, sí.
1: Estic mirant fotografies de cuoques per sobre les meves possibilitats.
0: Amb aquestes galtes així tan maques que té i amb el musell aquest, el seu musell així molt, molt característic.
1: És preciós.
0: I aquest somriure permanent i amigable, doncs clar, el que no sé si aquí es poden tenir o no, perquè clar, potser aquí no es poden tenir. Aquests animals normalment són difícils de poder portar o comprar o
1: investigarem,
0: tenir, no sé.
1: Investigarem, perquè si no m'aniré a viure on visquin aquests animals, perquè
0: és curiós perquè a la representació de la felicitat, que l'elefant, moltes vegades, que els contes, els nens, se'ls hi posa elefants,
1: sí.
0: En canvi els llistats que he mirat de la representació de la felicitat no hi són. El dofí sí, eh? El dofí és un dels que està present en quasi totes les llistes que he mirat, que simbolitza l'alegria, la llibertat, l'harmonia, i a més pues, és a part molt, molt intel·ligent, és molt sociable, i a més pues, li agrada molt jugar, no? És molt, molt, molt juganer. Llavors, bueno, pues, la llúdria, mai hagués pensat que la llúdria pues, hagués sigut un animal que representi la felicitat.
1: Tampoc els hi hem preguntat mai, Marta.
0: No, clar.
1: Vull dir que a vegades és allò de preguntar a la gent.
0: És que són animals que són, es veu molt, molt juganers, llavors com que, i molt actius, i potser aquesta activitat, i després tant en la llúdria com el dofí, són els animals aquests que estan amb el mitjà aigua, sí. Són com més agradables, no sé.
1: Ah, tenen,
0: tret dels peixos, perquè els peixos...
1: Bueno, els
0: general...
1: peixos són secots. Tot i que estiguin sí. a l'aigua, a vegades són secots, sí. que dius, mira, és que no transmet
0: és
1: molt.
0: És més fric un pescau, no?
1: Sí, no transmet molt. No.
0: Sembla que... Pobrets que no sé si tenen molt cervell o no, perquè o són poc, no són molt expressius els peixos en general. Sí. En canvi, bueno, el dofí és un animal doncs, molt expressiu, no? I la llúdria, doncs, mai ho hagués pensat que la llúdria doncs, seria un animaló que, o sigui, que representi la felicitat. Bueno, els gossos sí, a més ho tenim un exemple amb la xispeta, sí. del David Morales,
2: Sí, sí,
0: i
2: totalment.
0: El gat, que també és, bueno, és molt curiós, el que passa que és una mica més esquerd i més independent que el gos. Llavors, simbolitzen, mira, l'elegància, els gats. I després es veu que s'adapten molt bé. Jo crec que no, però bueno, no sé, jo no he tingut mai gats, però gent que conec que té gats diuen que no s'adapten, van per lliure totalment.
1: Bueno,
0: no sé si vosaltres heu tingut
1: els amos, vegada. Els amos són els gats en aquesta relació sí. I la mascota és el que els cria, perquè
0: el pingüí també, que és molt simpàtic i molt, a més és molt molt solidari. Val. El problema del pingüí es veu que és l'olor que té.
1: Sí, que bueno.
0: Clar, perquè ha de tenir un greix molt fort.
1: Val.
0: Perquè com que viu a un mitjà fred i humit, pues es veu que genera una com un el manto ácido nostre, però a lo bèstia.
1: No tenia pensat posar pingüins al meu pis perquè no hi cabrien, no hi cabem ja, però bueno, m'ho anoto igualment, en qualsevol
0: bueno,
1: cas, amb unes pinces.
0: No, mai se sap, escolta'm.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: O un os polar.
1: Tampoc m'hi cap, Marta. Vull dir, encara m'hi cap menys.
0: A més, l'os polar té un dia específic al llarg de l'any, que és el dia 27 de febrer.
1: Ja ho comentarem, segur que ja arribem amb el David Morales. Recordarem el proper 27 de febrer. Te'n recordes que ens ho va dir la Marta, que era el dia de l'os polar?
0: Pues, també l'eriçó simbolitza l'harmonia i la serenitat, així com la intuïció i la gentilesa.
1: Ponga un eriçó en su vida.
0: Bueno, sí, això mateix. Aquest és més petit, Aquest sí que el pots tenir a casa.
1: Sí, aquest encara... El que passa és que després m'oblidaria que el tinc i encara me'l clavaria en algun moment, saps? Allò el seure...
0: Clar, allò... Sí. I a més s'associa amb la protecció i la valentia, així com la vitalitat i l'enginy. No? O sigui que no té moltes qualitats. Pensa tu,
1: Sí, sí, sí. No tenia pensat
0: més,
1: pots posar més animals.
0: Quan te'n vagis a fer atletisme, te'l pots portar, perquè és petitó.
1: Mira, jo com a mascota tinc alguns dragonets que tinc aquí a la terrasseta que em fan companyia i s'alimenten dels mosquits. I aquests són, de moment, tot el que tenia pensat de tenir d'animals a casa. Però bueno, jo vaig prenent nota de tot el que ens...
0: Bueno, i podem continuar si voleu, però...
1: No, l'any temporada que ve, Marta. No tenim temps per més animals aquesta temporada. Sí, guarda uns quants animals per la propera temporada.
0: La temporada que ve farem coses noves, però animals, també tocarem animals,
1: Em sembla perfecte. Les dues coses em sembla meravellós, que sí, sempre, sempre innovant i creant noves seccions, però mai oblidant el món animal i els animals de la Marta González Peláez, que aquí en les coses de la Marta González Peláez, al final el que té en comú és que ens aporta coneixement, i el saber no ocupa lugar, i això és un avantatge perquè el meu pis és petit, però és bo que el tinguem i que fem servir aquest servei que ens ha explicat també aquestes dues últimes setmanes. Així que, Marta, moltíssimes gràcies per estar un any més amb nosaltres. Ja quan tornem, ja explicarem novetats que farem la temporada vinent, que farem números rodons, i això s'ha de celebrar. Així que, Marta,
0: gràcies,
1: moltes
0: gràcies.
1: Gràcies
0: a vosaltres també, que tinguem molt bon estiu, que els oients tinguin molt bon estiu, que els que ens escolten, que són fidels, estiguin aquí com un clau.
1: Com un clau, Bueno, que
2: facin. I els que encara no ens escolten, que també estiguin com un clau.
1: Que comencin a fer claus, ja, així en general, que tindrà més salut.
0: I a més que escoltin els resums i els moments més importants de la temporada.
1: Els millors moments,
0: els millors moments
1: que són molts, perquè tenim una gent fantàstica.
0: Molt?

0: i molt importants.
1: Home, escolta, i que jo els escolto, i us ho dic sincerament, perquè se'm passa, com que tinc memòria de peix, m'oblido la meitat de les coses i em va molt bé recordar tot el que ens aneu explicant en el programa. Així que, Marta, moltíssimes gràcies, i en aquest cas, fins
0: gràcies,
1: la propera temporada.
0: Gràcies, una abraçada ben forta a tothom, bona nit.
1: David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
2: Som la ràdio dels viatges, aquella que al cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món, a on? Aquí,
3: sí,
2: a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
4: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
2: Veus?
4: Recordo.

0: d'un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.

Va passar tal dia com avui, 16 de juliol del 1982. Billy Idol debutava amb el seu primer àlbum en solitari. A inicis dels anys 80, el panorama musical britànic estava marcat per la consolidació del post-punk i l'aparició de nous sons combinaven energia rock amb l'estètica emergent del pop més comercial. En aquest context, Billy Idol, que ja havia fet els seus primers passos com a membre de Generation X, decideix emprendre una carrera en solitari i publica el disc homònim, Billy Idol. Aquest treball suposa un punt d'inflexió en la seva trajectòria i l'inici de la seva consolidació com a figura internacional. L'àlbum es mou entre el rock i el pop amb una producció neta i directa, pensada per captar tant l'audiència radiofònica com el públic dels clubs i escenaris. Les guitarres tenen un paper central, però es combinen amb sintetitzadors i ritmes que reflecteixen les tendències musicals dels 80. Aquesta fusió dona com a resultat un so reconeixible que ajudaria a definir part de la identitat artística d'Idol durant la dècada. Un dels elements que acompanya aquest debut és la construcció d'una imatge molt marcada, l'estètica de Billy Idol amb el seu posat rebel, el pentinat desafiant i una actitud escènica contundent encaixa amb l'esperit de l'època i contribueix a reforçar el seu atractiu mediàtic. La seva presència no només es limitava a la música, sinó que també esdevenia un component clau en la seva projecció com a artista global.

Recordem així que va ser el dia com avui, 16 de juliol del 1982, que Billy Idol debutava amb el seu primer àlbum en solitari, àlbum que tenia el seu mateix nom. Stop!

0: Una setmana més aquí amb moltes ganes de deixar-nos portar, deixar-nos sorprendre, d'aprendre també de tots els fets que han passat i que val la pena fer una mirada, conèixer gent, personatges, històries, situacions, perquè al llarg dels anys hi ha moltes coses que han canviat, d'altres que no tant, d'altres que es van repetint i d'altres que seria millor que no es repetissin. I això és el que sempre anem mirant llibre, llibre, història, història amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui tenim un convidat d'excepció, ja em fa il·lusió quan passen aquestes coses, perquè de mica en mica i de història a història doncs anem fent les nostres figures, les nostres estrelles del programa, així que avui estem en molt bones mans, oi?
1: Sí, això és fer comunitat i podríem dir fer família, perquè ja tenim ja doncs uns quants historiadors ja de capçalera, com podríem dir,
0: sí,
1: que ja són ja habituals a la casa, llavors ja... Fer entrevistes en aquesta secció mai és un problema, sempre gaudim, però amb alguns encara gaudim més.
0: Total.
1: Així que en aquest sentit nosaltres ho passem bé, esperem que l'audiència també s'ho passi bé, i amb gent com que tenim avui, que és el Mario Agudo Villanueva, muy buenas noches.
2: Bona nit, Òscar. Bona nit, David.
0: Gracias, Mario, por pasar una vez más por el programa y que puedan ser muchas más y muchas más publicaciones. Òscar, ¿en qué publicación estamos hablando hoy, esta ocasión de Mario?
1: Bueno, no le voy a preguntar a Mario su opinión sobre el docudrama Alejandro, la creación de un dios, porque ya se extendió en un artículo, en una entrada para el blog de Despertaferro, con lo cual, Mario, no te voy a hacer pasar por ese trago otra vez.
2: No, lo peor es el pobre David, que le cierran el programa.
1: Bueno, si después de lo que yo solté el lunes pasado, sí, el lunes, martes pasado, no han cerrado, no te preocupes.
0: He tenido llamadas. Conste,
2: quiero hacer una aclaración que algunos, yo creo que han malinterpretado mi crítica, porque yo en ningún momento criticaba el documental o el docudrama porque aparece Alejandro dándose un beso con Hefestión.
0: Uh-huh.
2: No. Ese tipo de relaciones en el mundo griego

0: passar tal dia com avui, 16 de juliol del 1951. Es publica per primera vegada El guardià entre el sègol de J.D. Salinger. Una novel·la que va sacsejar el panorama literari i es va convertir en un clàssic instantani, El guardià entre el sègol. Va arribar a les llibreries de Nova York amb una tirada modesta, però ningú no podia imaginar l'impacte que tindria. L'autor, J.D. Salinger, un novaiorquès de 32 anys, amb un estil fresc i descarat, va donar veu a una generació amb aquesta història protagonitzada per Holden Caulfield, un adolescent rebel i desencantat que s'ha convertit en un símbol de l'angoixa juvenil. La novel·la, publicada per l'editorial Liddell, Brown & Company, no només va captivar l'actor, sinó que també va generar controvèrsia per la seva llengua franca i els temes que tocava: alienació, identitat i la crítica a una societat hipòcrita. El 2017 es publicava la pel·lícula Rebel entre el sègol, que narra la vida del famós i enigmàtic escriptor J.D. Salinger, centrant-se en les circumstàncies que envolten la creació d'aquesta, la seva obra mestra, El guardià entre el sègol.
1: No existe en el mundo nada más sagrado que un relato. ¿Qué opina de eso, señor Salinger?
2: Durante el transcurso de mi fascinantemente aburrida vida, siempre he considerado la ficción mucho más veraz que la realidad. Relatos cortos.
3: ¿Te has publicado ya?
1: No és el primer listillo el que ensenyo.
2: No suporto amèriques i farsantes.
0: Recordem que va ser tal dia com avui, un 16 de juliol del 1951, que es publicava per primera vegada El guardià entre el sègol.
4: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: potencialmente adictivas como la reproducción automática de vídeos o los muros de contenido personalizados e infinitos estén desactivadas por defecto. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Londres, Celia Maza.
1: Reino Unido da un nuevo paso para convertirse en el país europeo con la regulación más estricta sobre el acceso de los menores al mundo digital. Tras anunciar la prohibición total del uso de las redes sociales para menores de 16 años, ahora ha presentado una segunda fase de su estrategia de tal manera que aplicaciones como Instagram, TikTok o YouTube quedarán bloqueados por defecto desde medianoche hasta las 6 de la madrugada para los usuarios de 16 y 17 años. No obstante, los críticos argumentan que no será efectivo, ya que los propios jóvenes podrán modificar la configuración y volver a activar las funciones si así lo desean.
0: Y sepan además que la mitad de los españoles con problemas de salud mental sufren además soledad no deseada y 2 de cada 10 están aislados de forma involuntaria. Son datos de un informe del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada que nos cuenta Javier Andión.
2: Los problemas de salud mental en España afectan al 24% de la población y el 20% de los españoles presenta soledad no deseada. Ambas están relacionadas, provocando que la mitad de los españoles con problemas de salud mental se sientan además solos. El nivel de estudios, la situación económica, el tipo de hogar o la discapacidad están entre sus principales motivos, y es que la discriminación y el estigma también están relacionados. El 33% de personas con problemas de salud mental ha sufrido discriminación. Desde la Fundación 11 y AXA promueven medidas relacionadas con el refuerzo de la sanidad, servicios sociales y la reducción de la desigualdad.
0: Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas con Gema Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així és, també escoltem altres veus que ens agrada conèixer, testimonis i reflexions interessants mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
8: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Ho explicava el Ricard al principi, els Mossos d'Esquadra investigant un intent de robatori a casa de Lamine Yamal, a Esplugues de Llobregat.
9: La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i també dels intents de robatori en dues cases del costat. L'intent de robatori es va produir de matinada i els intrusos van fugir al ser detectats pels vigilants de seguretat del domicili.
8: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa internacional de trànsit de persones, de tràfic de persones a Barcelona.
9: S'ha detingut a 15 persones, 14 de la província de Barcelona i una a Tarragona. La xarxa captava dones en situació de vulnerabilitat a través d'ofertes falses de treball difoses a xarxes socials. Se'ls imputen càrrecs d'explotació sexual, prostitució activa, afavoriment de la immigració il·legal i delictes contra la salut pública.
8: I aquest matí la Policia Nacional també n'ha desmantellat un grup criminal que cultivava marihuana a Terrassa, Matadepera i Montornès del Vallès.
9: Els investigadors han trobat 235 plantes amb un pes de 41.000 grams que l'organització també distribuïa a més de 495 euros en efectiu. S'han detingut 3 persones com a presumptes autores de delictes contra la salut pública, pertinents a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.
8: Canviem de qüestió. La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama la reassignació automàtica de les cites que cancela l'administració.
9: L'organisme ha suggerit a la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana que valori la implementació de mecanismes de reassignació automàtica o de reprogramació quan una cita prèvia hagi de ser cancel·lada per l'administració. En un comunicat, ha considerat que l'actuació administrativa no hauria de limitar-se a comunicar la cancel·lació i que aquesta mesura milloraria la qualitat del servei públic.
8: La Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el reglament que regula la dotació i l'ús del TASER per part de la Guàrdia Urbana.
9: La normativa estableix el marc jurídic i operatiu per a la utilització d'aquesta eina policial. També s'han fixat els requisits de formació dels agents i la incorporació de mecanismes específics de control, avaluació i rendició de comptes.
8: Mireia Sopena rep el 41è Premi Ferran Soldevila per l'obra El somni més ambiciós sobre l'editorial Selecta.
9: L'obra reconstruïx la trajectòria professional de l'editor Josep Maria Grucet i el seu gran projecte, l'editorial Selecta. Per fer-ho, Sopena ha dut a terme una recerca meticulosa a partir de fons privats, documentació i testimonis personals. El jurat ha valorat que l'obra ofereix una mirada rigorosa sobre un dels períodes més rellevants de la història cultural catalana, la pervivència de la literatura.

0: literatura en català durant la dictadura.
1: I acabem explicant que neix la Bienal d'Arts Digitals, que aposta per connectar pensament, creació artística i sector professional.
0: La proposta aporta per situar Barcelona com a referent internacional en l'art digital, fomentar la coproducció entre agents locals i internacionals i acostar les arts digitals a la ciutadania. S'organitzen al D-Hub activitats com una sinopsi internacional o l'exposició Vectors.
1: Són notícies d'aquest dimecres 15 de juliol.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
1: La Rambla és probablement el passeig més conegut de Barcelona. Per ella hi passen cada dia milions de persones. Però molt poques saben que darrere de molts edificis s'hi amaguen autèntics tresors de la història de la nostra ciutat. I en un d'aquests edificis és on es troba ara mateix el Peter Hendrick amb el suport tècnic del Fran Villar. Peter, a veure, explica'ns on ets.
3: Hola, Míriam. Doncs ara mateix em trobo a l'hotel Cuatro Naciones, situat al número 40 de la Rambla. A simple vista, pot semblar un hotel més del centre de Barcelona, però en realitat ens trobem davant de l'hotel en actiu més antic de Barcelona. Per descobrir els seus orígens, ens hem de remuntar fins al segle XVIII, quan funcionava com una fonda que donava allotjament a diferents viatgers que arribaven a Barcelona. Durant el segle XIX i part del segle XX es va convertir en un dels hotels més prestigiosos de Barcelona. I és que per les seves habitacions hi han passat personatges tan famosos com Frédéric Chopin, Buffalo Bill o Albert Einstein. Però per conèixer millor la història d'aquest establiment, avui ens acompanya un dels seus propietaris, en Javier Saiz.
4: Hola, què tal? Com estem?
3: Javier, com acabem de dir, l'hotel Cuatro Naciones és l'hotel en actiu més antic de Barcelona. Com ha evolucionat al llarg d'aquests tres segles d'història?
4: Pues mira, tot això ha anat funcionant pues, com qualsevol petit negoci. Això era va ser inaugurat per famílies italianes fins que va arribar a famílies espanyoles. Llavors, aquí va anar el turisme. Venien a l'hotel més luxós, el de les Rambles. Per què? A les Rambles teníem el teatre principal i després més tard al Liceu. Llavors la gent s'apropava a veure tot això. Per això deien Can Fanga, perquè era el fang. Llavors, on havia més cosetes, dels cavalls que n'havia més famosos. Tots els famosos arribaven aquí a Quatre Nacions, tenia el millor restaurant. Entonces, llavors aquí es feia tot el caliu. O era un centre també de comunicatiu. Llavors algú perdia una cartera i deixen, l'hem trobat i l'hem deixat a la recepció del Quatre Nacions.
3: Això ja no passa, no?
4: Sí, sí, sí, això ja no passa, no. Ara ja no es troba en cartera. No? Però a vegades sí que ha vingut algú que busca un taxi i diu, deixa'm a l'hotel Quatre Nacions que així m'apropo, perquè és el més conegut.
3: Era l'epicentre, llavors.
4: Era el centre de tot. Aquí venien els famosos, perquè era molt fàcil. Hi havia bones cuines, hi havia bon tracte, i eren més luxós. Hòstia, tenia ascensor. Pocs hotels tenien ascensor. Tenia llum en gas ciutat. Va ser un dels primers hotels amb llum en gas ciutat. Això era apoteòsic.
3: Clar, sabem que l'edifici actual on ens trobem ara mateix està fet per l'arquitecte francès Daniel Molina, que el va fer el 1849. Llavors és com us comentaves, no? Aquestes reformes importants que s'han fet en aquest hotel era, que per exemple, l'ascensor.
4: Va posar llum. És que tot això era un edifici que començava en el cantonal del carrer Escudiers i van anar pujant. Llavors, el que van fer el 49 també va ser igualar tota la façana igual, que no se notis diferències. Pues hi ha tres portons molt grans que posa 1949, sí. 1865 i 1869. Això és com va ser el primer passatge que es va fer a Barcelona, és el passatge Bacardí, que llavors unia i era dels més luxosos que havia. Clar. Que tenia, a part de l'hotel, també la ciutat.
3: I aquest hotel estava connectat directament amb altres hotels, no? Hi havia una xarxa de passadissos, no?
4: Sí, teníem dos hotels. Era l'Hotel Oriente, que abans era el convent dels caputxins, i nosaltres era el convent de les caputxines. Llavors, per dintre, es comunicaven. Per què? No ho sabem.
3: Bueno, llavors, un hotel amb 300 anys d'història haurà viscut moments històrics molt importants, no?
4: Sí, aquí ha viscut moltes coses. Si anem molt antic, hòstia, mira, va estar de Bakunin, que sempre diuen que com era molt anarquista, que es va marxar sense pagar.
3: Sí.
4: Quan va estar aquí ara a Chopin, pues, li van cobrar els llençols i els matalassos, però pues, li van cremar perquè tenia tuberculosis. Però així podem anar caminant. En les èpoques dels anys 70 aquí, ara que estem en aquesta època, ja, de l'any passat, del segle passat, perdona, aquí s'amagaven la gent, quan hi havia manifestacions, s'amagaven dintre la recepció perquè es protegien. Perquè per passar pel carrer en un moment que hi havia hòsties, pues, era molt perillós. Llavors, això són les històries que vas contant. Llavors, hòstia, doncs m'he perdut a l'hotel

0: quatre nacions, o he deixat a l'altre quatre nacions, així anaven fent coses, no?
1: Llavors ens comentes que aquí han vingut personatges molt importants.
0: Sí.
1: Amb quina història et quedaries? Perquè hi ha 40.000, no?
0: Ja, mira, a mi la que m'agrada molt més és la d'Einstein. Que Einstein va vindre per seu compte. Va vindre per aquí, es va ficar aquí dintre i ha agafat l'hotel de la meva categoria. O sigui, ell no es donava importància a la persona que era. Llavors, quan l'amo de l'hotel va veure qui era, amb un violí, tocant un violí, escolta, va trucar a l'Ajuntament, escolta, que aquí està Einstein, que aquí no li toca a l'home vindre. I la bona garra la van recollir. Però d'aquestes hi ha moltes, com hi ha moltes bromes que han passat aquí dintre, que s'han fet, també.
1: I t'hi trobes a gent que ve aquí expressament per dormir a la mateixa habitació que
0: sí,
1: ha dormit Einstein?
0: Sí, i pregunten, sí? O la de Buffalo Bill, perquè diuen que era un cavaller molt dandí, que li encantava les dones.
1: Sí.
0: Llavors també hi ha gent que busca, hòstia, pues, l'habitació de Chopin pot dormir. Diu, escolta, no, aquest era l'edifici antic, ara tenim un altre edifici. O sigui, no podem saber mai on va ser, no?
1: I quina és l'habitació que té més èxit?
0: La més èxit és la 116.
1: Per què?
0: Per què? Es pot contar coses macabres?
1: Bueno, mitjanament.
0: Dintre de psicologia s'estudia el que és quan tu mates a una persona, no? Llavors aquí va haver un suïcidi de dos fills, una mare. Llavors va ser en aquesta habitació.
1: Ja sé llavors quina no demanaré.
0: Però en canvi és la més xula i més divertida. Per mi, dona les Rambles, suposo que seria la de Buffalo Bill.
1: Bueno, no sé si la Míriam agafaria aquesta habitació, però ara mateix ens està escoltant. Míriam, t'escolta el Javier.
2: Javier, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia, Míriam, què tal?
2: Evidentment seria l'única habitació, no dormiria. Però no sé si han passat coses rares en aquella habitació i per això la gent vol estudiar-la o vol intentar experimentar coses paranormals.
0: Suposo que sí i no. La gent ve per l'oïda oïda. O sigui, la gent ve aquí perquè, hòstia, m'han dit que aquí va estar aquí, m'han dit que aquí va estar passar allò, em van dir que aquí va estar pal. I és això, no és que busquin, suposo, eh? No he vist ningú amb cazafantasmes ni amb màquines estranyes. Altres coses estranyes sí que hem vist, però aquestes no, encara.
2: Que es puguin explicar o no es poden explicar aquestes coses estranyes?
0: Home, es poden explicar. Mira, un company vostre, Juanma Romero,
2: sí.
0: Vale? El coneixeu, veritat que sí?
2: A veure què expliques, vale, del Juanma, vigila.
0: No, el Juanma és un amic molt meu. Amb el Bruno està molt bé ara mateix.
2: Home,
0: està
2: mira,
0: molt tranquil·let.
2: És un encara, llavors, Bruno, sí.
0: Un dia va trucar i dius, ah, Javi, pots explicar coses que passen a l'hotel? Sí, coses estranyes. Doncs pues mira, diu, va, explicarem l'anècdota més rara. Em truquen d'una habitació, les cambreres, Javi, que hi ha sota els llençols, hi ha una culebra, una serpent, no sabem el que és, no sabem el que és, s'està movent, tenim por. Pues jo pujo amb una escobla, arribo, pata, pam, pam, pam, tres pals allà ben forts. Quan aixeco el llençol, imagino el que era, no?
2: No era una culebra, era una altra cosa que també es mou, no?
0: Una altra cosa, sí, de quatre llallites argentines molt grans,
2: s'havien
0: deixat allà de record, no?
2: Mare de Déu. Tu. Sí, perquè aquí culebres a Barcelona no tenim gaire constància.
0: No.
2: Quines històries.
0: Aquesta és una història que és divertida.
2: Sí, no?
1: Culebres al final feliç.
2: Els hotels...
0: Culebres al final feliç, té raó.
2: Els hotels sempre hi ha històries que a explicar. Escolta, mantenir viu un edifici amb tanta història durant tres segles no és fàcil. I aquí esteu, a la Rambla. Quin és el secret de l'èxit?
0: Pues mira, nosaltres el secret nostre és que l'edifici no és nostre, és d'uns marquesos. Nosaltres portem el negoci i estem aquí des de l'any 67. Llavors aquí és treball familiar, és l'únic negoci que a part que està funcionant encara amb una família treballant la família. Aquí els teus companys han vist que els que estan a la recepció són els meus germans,
2: clar,
0: o la meva cunyada o el sogre.
1: Dono fe.
0: Perquè això és l'únic que et dona la lluita. A nosaltres ens encanta. O sigui, jo vaig néixer a l'Hospital Sant Pau i el segon dia estava dormint a l'habitació de l'hotel. Llavors això l'hem xuclat, l'hem mamat, l'hem fet allò nostre. I això és que tu diguis una cosa malament de l'hotel, ens senta tu com si fos una guerra.
2: Clar.
0: Que em dius una meravella, llavors ens creixem i continuem. I així és l'única forma, és estar davant del client lluitant per ells, perquè siguin feliços. La felicitat d'un client et dona felicitat que no li fas un client, et fas amic. Això ho fa divertit.
2: I això que no és fàcil, treballar amb la família?
0: No. Som una família molt gran, però estem aquí tres germans i ens aguantem.
2: Escolta, l'hotel...
0: Vam fer un pacte.
2: Bueno, això està bé. L'hotel ha estat testimoni de bona part de la història de la nostra ciutat. Com creus que l'evolució de Barcelona també ha marcat l'evolució i la vida del Quatre Naciones?
0: Pues mira, la...

0: Barcelona ha anat millorant. O sigui, per exemple, nosaltres parlem sempre des de, fins a les Olimpíades o després de les Olimpíades. De les Olimpíades cap aquí ha pujat tot, ha sigut meravellós. El turisme ha sigut meravellós, ben tractat. Això ha fet que vingui doncs, molta més negocis a treballar o més negocis a fer la peseta, com deia abans, però també ha tingut un problema molt gran. El problema és que s'ha deixat descontrolat el que són negocis que no tenen que estar, no es controla el que tindria que ser la seguretat una miqueta, perquè per desgràcia som una ciutat molt gran, no és petita, Barcelona. I els controls de l'Ajuntament o dels controls policials sembla com si fos això més petit. No, som molt grans, aquí hi ha molta gent. O sigui, no són només la gent que viu a Barcelona, no, sinó tota la gent que ve de fora de Barcelona a treballar a Barcelona, perquè aquí hi ha molta feina. Gràcies a Déu, hi ha molta feina. Llavors, això es nota és que els negocis pues, tenen que trotollar, pues, anem cap amunt, anem fent, i, pues, o jo ho veig així, o sigui, hem anat millorant. Barcelona és una ciutat meravellosa, que té platja, té muntanya i té museus. Uns museus meravellosos. El que passa és que els barcelonins no els aprofitem. El mateix que els barcelonins no saben que aquest hotel és més antic de Barcelona. Cada dia que estan fent aquí excursions, que venen molta gent que es va portant, diu, flipa, si jo he passat 40.000 vegades i no sabia que aquest hotel estava a Barcelona. Jo, pues mireu-me.
1: I per això ho estem explicant aquí a la ciutat, perquè la gent se n'enteri. Escolta, sí, de tots els anys que porteu a dirigint l'hotel, la Rambla, evidentment, ha canviat moltíssim i ara està fent un gran canvi amb aquesta remodelació. Quin paper hi jugareu en aquesta nova Rambla?
0: Pues la veritat que no lo sé, no ho sé. O sigui, nosaltres intentarem lluitar, continuarem lluitant. El que passa és que aquesta reforma que s'està fent a la Rambla no està molt clara, no està quedant el que hauria de ser. És molt perillosa en la forma de que no s'està treballant correctament. Això hauria de ser més seguit. Tenim que parar un any, doncs parem un any les Rambles i que es faci tot de cop. Perquè és que ara vas caminant i no saps cap a on tens que anar, si cap a l'esquerra, si cap a la dreta, avui cap a... Suposo que tot es pot millorar, s'està millorant el que és les connexions elèctriques, a l'aigua, al gas, tot això són avantatges que són noves, no? Perquè estaven molt antiquats, però bueno, hi ha una cosa que estem esperant que s'acabi i llavors podrem dir, bueno, això ha sortit el que volíem, ha quedat com volíem, no sé, és una cosa que no puc contestar també, la veritat que no... Me lo pregunto cada dia.
1: Doncs en tornarem a parlar amb vosaltres, quan s'acabi la Rambla, a veure si esteu contents, a veure com us sembla que ha quedat.
0: Quan vulgueu. Escolta, això és casa vostra. Gràcies. Casa vostra per el que vulgueu.
1: Gràcies, Javier. Escolta, no sé si ve molta gent de lluny només per estar al vostre hotel, ja que coneixen la seva història, o la majoria la descobreixen quan arriben.
0: No, hi ha molta gent que la coneix. Hi ha molta gent que sap la història. Sobretot, si són polacos, ja saben, els polacs, ja saben que són per Bufa... per Chopin. Sí. I llavors, més els americans, però sí, hòstia, el de Buffalo Bill, li fa molta gràcia saber que Buffalo Bill... O que Ulysses, ese gran president dels Estats Units, va estar també aquí.
1: Sí.
0: Llavors, clar, i diu, hòstia, pues mira, li fa... Entren així, sapiguen una miqueta la història i després aquí nosaltres les obrim. Tenim un saló Chopin aquí amb fotografies fetes, amb història, llavors les anem explicant, les anem vendre una miqueta més el que és Barcelona. Que per què venien aquesta gent a Barcelona? Perquè era meravellosa, es menjava molt bé.
1: I ara encara és més meravellosa i per això venen tants turistes.
0: Jo crec que sí, tenim una ciutat meravellosa. He viatjat per tot el món i encara no he trobat una ciutat com Barcelona, que sigui amable, afable. Que som catalans, som catalans, som castellans, som europeus. Aquí pots parlar l'idioma que tu vulguis, que tothom t'intenta entendre. I anem amb cuidado, i no tens que tenir problemes. És meravellosa, jo estic encantat. Que tens calor a la platja, que tens més calor al museu, que tens ganes de la muntanya, te vas al Tibidabo o a Montjuïc, que és meravellós. Tenim una ciutat fantàstica.
1: Potser t'haurien d'agafar a l'Ajuntament, com a promotor cultural o de turisme a la ciutat,
0: Bueno, hem fet una miqueta de turisme a tots. És que a mi m'agrada caminar, i jo camino mirant la ciutat. Jo soc un enamorat d'Hermes, que és el déu Mercurio, o soc enamorat dels dragons. Barcelona és un de dragons per tota la ciutat, que si poses a gent a caçar de dragons, es passen els dies i els dies s'agafen.
1: Que no s'acaben, sí.
0: Ah.
1: Aquí tenim el Xavi Casinos, que ens explica secrets de Barcelona, i potser molts dels secrets que ens explica també els coneixes tu, ja que t'agrada caminar mirant la ciutat.
0: Sí,
1: per últim, Javier, hotel amb 3 segles d'història, no et preguntaré què passarà d'aquí 3 segles, però...

0: Els propers 50 anys, com veus el futur de l'hotel?
1: Intentarem continuar. El problema és que ja la família, els fills, ja no volen continuar.
0: Ah, i no hi ha relleu generacional?
1: No. Per exemple, la meva filla no, ho tinc clar, és advocada i ella té uns altres aires. Tinc un nebot que sí que està aquí amb nosaltres, que està ajudant com un animal. Però clar, ens fem grans, llavors no sé què passarà. O sigui, jo, 25 anys, sí que te puc assegurar que estarem lluitant nosaltres. Després ja em costa pensar més enllà.
0: Queda molt lluny d'aquí.
1: Però segur que serà. Es trobarà potser una empresa bona que sigui continua aquest nom i sigui el nom, fent el que és aquest nom, perquè no és un nom normal, és un nom que té història, que porta darrere 300 anys dient que és el Quatre Naciones, que aquí ve la gent a passar-ho bé, a disfrutar, i és un hotel familiar. Llavors esperem que això funcioni.
0: Doncs esperem que així sigui, que segueixis en l'hotel més antic de Barcelona, el Quatre Naciones. Javier Saiz, un dels propietaris d'aquest fantàstic hotel, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra història aquí a la ciutat.
1: A tu, Miriam, i a tots aquests dos companys que sempre feu bons programes i esteu lluitant per aquesta ciutat tan meravellosa.
0: Gràcies, Javier. Peter, Fran, a vosaltres us espero aquí, no us agafeu ara l'habitació aquesta 116, a veure que no us passi res.
2: Ara aniré a veure-la, a veure què tal.
1: Si puc ensenyar altres habitacions, que hi ha altres mateixes històries.
0: Ah, mira, doncs que aprofitin i faci una visita per l'hotel.
2: Ara t'explicaré, Miriam.
0: Gràcies, fins ara.
3: Això és la ciutat.
0: Doncs de fruita a peix. Avui estem preguntant quin és el vostre peix preferit. Aquell... Mira, jo tinc peix avui per...
4: Ah, tens peix?
0: Sí.
4: Jo tinc llenties.
0: La teva mare.
4: És de la meva mare, les llenties màgiques. Sí.
0: Volem saber quin és el peix preferit de la nostra audiència. Vols escoltar-ho? Vinga, a veure què ens estan dient.
5: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
5: Per mi, un plat entranyable, el suquet de peix. En honor a aquests pescadors de proximitat. La seva caldereta mereix un 5 estrelles. Que tingueu un bon dia.
6: Bon dia, nois. Hola. Doncs a mi m'agrada molt el marisc, començant per unes bones gambes, el llagostí, la sípia, els calamars, els musclos, les cuisses, en fi. I si m'ho fiques tot això també en una paella, bueno, lo más. En fi, que tingueu un bon dia, nois.
7: Hola, bon dia. Pues, per mi, pues un suquet de peix i marisc boníssim. I jo, que soc valencià, pues una ipebre, que allà ho fem en anguila de l'Albufera. Però jo ho faig de lluix i rap i està boníssim. Que les creietes, les patates, el suc, una miqueta picant, uau, espectacular.
8: Hola, macus.
0: Hola.
8: Bon dimecres. Mira, feu una pregunta amb respostes molt llargues, eh? En mi de peix, com diu la Míriam, les gambes a la planxa perfectes, també acompanyades amb uns escabarlans. I també el que m'agrada molt és el suquet de la rapa, amb cloïsses. I també el turbó, tant a la planxa com al forn, amb patatetes i ceba. I bueno, i puc admetre també al costat de la platja unes sardines a la platja amb una panida.
9: Bon dia, pues a mi lo que más me gusta de la comida del mar es el pulpo a la gallega. Para mí es que es el plato que más me gusta. Lo iba a decir ayer, pero luego pensé, no, mejor no.
0: Potser ja sabia, eh? Aquest segur que preguntant demà
4: pel menjar. Hi ha gent que va fer un Miriam Frank i ja va pensar en animals del mar i va pensar en menjar directament.
0: Oh, unes gambetes ara, un pop a la brasa.
4: Estrella d'avui, eh? Suquet i gambetes, eh? Són la gran estrella. Em fotia una mariscada ara, eh? Mare meva.
0: Has portat tàper?
4: Una mariscadeta a la planxa. Sí, llenties.
0: Pensava que deies per sopar.
4: Ah, no. Per dinar.
0: Bueno, no està malament, no són unes gambes de Palamós, però... No,
4: estan increïbles, ja està... penso devorar d'un... Sí. Soc molt fan de les llenties de la meva mare.
0: 13-28, gairebé 29, i parlem de menjar aquí a la ciutat perquè ens agrada patir. I sempre, bueno, ens fem trampes al solitari, com dic sempre.
4: Que la panxa faci...
0: Sí, ja està sonant ja. Va, expliqueu-nos quin és el vostre peix preferit, marís, peix al forn, a la brasa, a la planxa, com vulgueu, ens ho expliqueu amb notes de veu al 676-760908.
3: Òpera a la ràdio, Onda Cero Catalunya, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
0: Un Un dia més us volem apropar la música a l'òpera del Gran Teatre del Liceu.

0: Sempre ho fem de la mà de l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, ja s'acaba la temporada.
1: Sí.
0: Ja estem a tocar, la nostra i la vostra,
1: tant
0: també,
1: cosa,
0: no?
1: Fa quatre dies venim aquí a Maverick.
0: Ja, i ara fa una calor.
1: I ara no podem... S'està millor aquí que a la Rambla.
0: Home, i mira que estem a prop, que es creua al carrer. Però, bueno, acabeu la temporada amb energia, Una energia que és totalment contagiosa. Tutti a part!

0: una bona manera d'acabar la temporada, tot.
1: Quina energia, home. Eh? Que bé. Doncs aquesta és la fuga final del Falstaff, i és que aquest Falstaff, a part de donar aquestes grans satisfaccions que deies, encara el podeu veure fins aquest diumenge.
0: Aprofiteu.
1: Encara queden 4 funcions, amb tots els repartiments, amb aquests 2 Falstaff magnífics, que són Luca Salsi i Ambrogio Maestri, i totes les dones que acompanyen aquest Falstaff, fantàstic. La gent surt... No s'acaba la música, que la gent està aplaudint, que
0: imagina't,
1: això no, feia anys que no passava. No? Vull dir que es viu molt intensament aquestes funcions.
0: Home, amb aquesta energia, aprofiteu per veure aquesta obra fins al diumenge. Acabeu temporada amb Verdi i obriu temporada també amb una altra gran òpera de Verdi, no?
1: Sí, que això és una curiositat, perquè ho he estat mirant als annals del teatre,
0: sí?
1: I feia molts, molts, molts anys que no s'acabava temporada amb el mateix compositor amb el qual s'inaugurava, no?
0: Que bé.
1: I tot i que ja ho vam recordar amb els nostres oients fa uns mesos,
0: sí,
1: però segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera al setembre i a l'octubre.
0: A veure...

0: Doncs segur que tothom ho ha reconegut, aquesta gran òpera Aïda. Em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu, i amb la gran Anna Netrebko, que cantarà en quatre funcions, no?
1: Sí, l'Anna Netrebko torna al Liceu amb una òpera escenificada, només farà quatre funcions, es poden comprar les entrades perquè encara hi ha, De fet, fa poc que es pot comprar entrades per la nova temporada, però vull dir que no només hi ha l'Anna Netrebko, hi ha tres repartiments de luxe, i no vull parlar d'un primer, un segon i un tercer, sinó són tres repartiments tots de la mateixa qualitat, i recordar que, per exemple, hi ha una altra soprano excel·lentíssima, molt estimada al Liceu, que és l'Anna Pirozzi, que farà unes altres funcions d'Aïda, al costat ni més ni menys que del Piotr Bechawa, un dels tenors més estimats del Liceu i possiblement un dels tres millors tenors del món a l'actualitat. I alhora també, cada repartiment té algun atractiu, no? Per exemple, el retorn al Liceu, amb aquest altre tercer repartiment, de l'estimadíssima Fiorenza Cedolins, que havia cantat ahir del Liceu i que ara torna cantant el rol d'Abneris, que és la dolenta de l'òpera, no? Per tant, tothom troba algun argument per veure algun d'aquests tres repartiments de l'Aïda.
0: Escolta, si algú que ens està escoltant diu, va, la temporada que ve m'animo a introduir-me en el món de l'òpera, creus que Aïda és una bona opció per començar?
1: Jo crec que és l'opció.
0: Ah, mira, molt bé.
1: Perquè és una òpera que des de la primera nota fins a la darrera té moments conegudíssims, que això ho fa fàcil, no?
0: Sí, moltes això agrada a la gent, no?
1: Vull dir, anar reconeixent la música, això agrada molt a la gent. Després, és una òpera que sí que pot semblar un pèl llarga, però, ostres, ahir et passa volant, eh? No arriba a les 3 hores de música, 2 hores i mitja, més dues pauses. Estem parlant de que les funcions s'aniran al voltant de les 3 hores 30. I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a la realitat, a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aïda, que ens interpel·la, no? Vull dir, que això és importantíssim perquè la gent, ostres, sortirà del teatre, a part de sortir la gran òpera de Verdi amb les grans veus verdianes, sortirà interpel·lada de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment, i a més és l'òpera inaugural de temporada, per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
0: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aïda de Verdi. Pol Avinyós, nosaltres també acabem temporada, així que ha estat un plaer compartir un any més amb tu de música del Gran Teatre del Liceu. T'escolto al setembre, espero.
1: Ens tornem a veure al setembre, sens dubte. Bon estiu.
0: Igualment,
1: a tot l'equip d'Onda Cero i als nostres oients tan fidels.
2: Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del teló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.

0: I del Gran Teatre del Liceu, baixem al quiosc a veure com venen...
1: Pensar que no vas a dir del Gran Teatre del Liceu al gran David Cervelló.
0: Bueno, que també ho podria dir, també ho podria dir. David Cervelló, bon dia.
2: Bon dia, com esteu? El que canta el Traviata seria el de Xams, però aquest seria un altre tema, perquè sí... És que a l'òpera fan també pauses d'hidratació, doncs, no?
0: Sí.
2: Ho trobo molt bé,
0: home,
2: molt necessari.
0: Clar, per agafar forces per la següent etapa.
2: Sí.
0: No, vinga, ja on no tenim descanses a les revistes, eh? Venen carregadetes, avui.
2: Sí, sí, sí, algunes més carregades que altres, però sí, comencem per pronto. ¿Dónde pasan sus vacaciones en España los famosos?
1: No? Ha posat accent de Glòria Serra.
0: Sí, ¿dónde pasan?
2: ¿Dónde pasan sus vacaciones en España? Es la matriarca de los hoteles. Sí, el clan de los... sí, de las cremas solares. Bueno, pues sí, tenim aquí, doncs, bueno, les estrelles televisives, eh? I que bueno, també fan pauses a l'estiu, i bueno, ens van desgranant on les passes. El truco de belleza de pronto d'aquesta setmana és maquillaje, sí, maquillaje para parecer más joven.
0: Ai, mira. Mira, molt bé. Molt bé,
2: sí,
0: molt bé.
2: Jo en tinc un que és quedar-te molt lluny, saps? sí.
0: I juntar-te amb gent que no tingui bona vista, no?
1: Clar, clar, exacte.
0: I amb la qual cosa et veuran jo... Exacte.
2: Sí. Sí, sí.
1: M'agrada la idea d'anar lluny sempre de tothom, eh? Et vas allunyant de la gent.
2: Sí. Bueno, a l'estiu és molt bona idea en general, eh?
0: En general,
2: perquè amb les suors i tot això, sí. El que sembla que no està tan lluny, o s'està arrimant una mica més, és l'ex de Paz Vega. Ens diu aquí pronto que l'ex de Paz Vega disfruta en Ibiza.
0: Ah, bueno,
2: i surt aquí amb unes noies...
0: Ben acompanyat que... surt, sí, sí.
1: Sí, sí,
2: sí, tant. Sí, sí. Se'ls hi veu la Nadja Nimri, en alguna d'elles, no. Perquè és... està aquí. Sí, ai. Sí. Bueno, mira, és tu que gaudeixin de l'estiu.
0: Clar que sí, s'ha sí, de gaudir de les vacances.
2: Parlant també de Gaudí, Letícia, los secretos del éxito de sus vestidos veraniegos.
0: Això és quan no tens contingut, no? Vull dir...
1: Bueno.
2: Sí.
1: És el contingut comodí, los vestidos de tal i les vacaciones de qual. Són l'estrella.
2: Exactament. Clar, saps què passa? Que aquesta va sortir dilluns, per tant, no podia ficar la imatge que també ha donat la volta al món, que és com van seguir el partit d'Espanya a França, a la casa...
0: En una habitació, a una habitació molt humil.
1: Como cualquier família, Como cualquier família, però amb una sala d'estar igual que el pis de l'Espanyol mitjà.
0: Em va faltar algo de picoteo, no?
1: Ah, un picoteo molt soso tot, no?
0: Mirar el futbol sense algo de picoteo, no?
1: Molt soso, per favor.
2: Sí, sí, sí. A veure, aquest sofà més petit no el van trobar, tenint en compte que el rei és alt. Vull dir,
0: sí,
2: aquesta família són alts. Vull dir que, no ho sé, semblava jo un decorat, saps què vull dir?
1: Em va fer gràcia la samarreta del rei,
0: sí,
1: que posava Felipe V. Palito, en comptes de Felipe. No, Felipe V. Palito.
0: Més vaig veure el nom de la filla i vaig intentar fixar-me a veure si posa Felipe o què.
1: Felipe V. Palito, i tant.
2: Molt bé, molt bé. Doncs escolta... Doncs, bueno, pues ara ja sabem que en aquest sofà... Ara tothom estarà pendent d'aquest sofà diumenge, saps què vull dir? A la final hi haurà... Pon-me una càmera mòbil, saps? En el sofà, en el sofà de Palà.
1: Una refcam, que ara hi ha la refcam, aquesta de càmera d'àrbitre, doncs càmera de la reialesa.
0: A més, crec que al rei li agrada el futbol,
3: Sí, m'encanta.
0: Té pinta que ho gaudeix. Quan està la vida

0: sí, a partits sí. de la selecció. Bueno, potser va veure la final, no?
1: Jo allà, que va allà, no? als Estats Units. Bueno,
0: tu no creus?
1: Fan un plis-plas, un charter, un metro, dels seus, clar.
2: Metrobús. Un verano en Nueva York.
3: Sí, sí, sí, serà un verano en Nueva
4: York. Si te quieres divertir,
0: sí,
4: exacte. Un verano en Nueva York.
3: Ah, sí. Sí, mare meva, cantant les cançons del Bad Bunny ha de ser cosa maca, també. Bueno, també tenim que vuelve la casa de la Pradera, nova producció. Sí,
0: ah, però l'antiga no,
3: moderna.
0: Eh?
3: No, no, no, perquè...
0: Molt més moderna no pot ser, vull dir, no. que la història és
3: tots
0: la que
3: és. Tots estan pajaritos ja, eh? Sí, sí. De fet, aquí ens parla que la tràgica història de sus protagonistes, eh? Perquè la gran majoria...
1: Estan sota la pradera, ja estan. No.
3: Sí, sí, sí, sí. Clar,
0: però pensava
3: Michael
0: que la
3: Landon...
0: tornaven a emetre, vull dir...
3: No,
0: com que no, ja no azul que la posen cada estiu, doncs...
3: Queda molt antiga. No és que no tinguessin mòbils, és que no tenien telèfon.
0: No,
3: és que és una cosa molt en fi. Bueno, doncs escolta, vam citar el seu públic, eh? Sí, al final sí. la gent li agraden I aquestes tant, històries sí. una mica així. Anem amb setmana que tenim Salseo del Bueno.
0: Ui, a veure.
3: Perquè fa unes setmanes s'havia dit que Carlos o Carlitos Alcaraz, perquè hi ha noms que ja és difícil de dir-los diferent, sí. doncs tindria una coseta amb l'Anna Mena. Però ara se l'ha vist amb una altra.
0: Ui.
3: Amb una altra
1: Ostres,
3: mena
1: tu.
3: De noia. Sí, bueno, no, és la mateixa mena de noia.
0: Sí.
3: Però és una altra.
0: És una altra.
3: No és aquesta.
0: No és
3: de fet, es manté... Sí, hi ha molta gent que està preguntant, eh? La misteriosa acompanyante, qui és la misteriosa acompanyante... Bueno, estan en un yate. El titular de setmana és Caricias y juegos en alta mar.
0: Han jugat al parxís.
1: Caricias sí, bueno, y juegos en alta mar... Bueno, sí. Podria ser una pel·lícula...
0: A la brisca, no?
3: Sí, sí.
1: Dic,
3: sí.
1: podria ser una pel·lícula sí. per adults, no?
3: Sí, Gerard, la meva pregunta és...
1: El tema.
3: Sí, sí, ui, menuda raqueta. Bueno, en fi, tu saps, Gerard, tu saps cada quantos juegos et saquen pelotes noves? És una pregunta que... Sí,
1: és
3: no
1: una
3: sé
1: bona
3: si
1: pregunta,
3: cada...
1: eh?
3: Bueno, doncs aquí se'l veu que s'està recuperant. El Carlos Alcaraz està dit, jo aquí, tu, deixa'm de tants partits, eh? I,
1: bueno,
3: i
1: depèn de com podríem dir que Carlitos canvia mucho de bolas, eh?
3: Sí, senyor,
0: com
3: sí,
0: esteu,
3: senyor.
0: Com esteu avui, eh?
3: No,
0: necessiteu vacances als dos.
3: És la calor, Miriam, si és que estem ja que no sí, deixem. Sí. Bueno, també tenim la romàntica boda de Patricia Cerezo i Kiko Gámez.
0: No sé qui són, cap dels dos. És que...
1: Ostres,
3: bueno,
1: tampoc no sé tinc el pla,
3: un és Gámez i,
0: sí,
3: i l'altre és...
0: Sé que ell és el Kiko i ella és la Patricia, però fins sí. aquí arribo, eh?
3: Sí, no sé jo... Bueno,
0: que siguin
3: són
0: feliços,
3: dos, tu. Eh? Sí, i també s'han casat Elena Rivero, actriz, con su novio, fotos exclusives.
0: Home, sí,
3: no són del tot exclusives.
0: Casat amb el veí sí. el cinquè.
3: Perquè en una altra revista també he vist fotos exclusives de la boda d'Elena
0: Rivero. Tan exclusives no seran.
3: Però bueno. No. Bueno, rei Felipe i Leonor, un padre orgulloso en la graduació de su hija.
0: Molt bé.
3: Bueno.
0: Que es posin la gorra bé, són... la Leonor, sí, que no veu res, pobra.
3: Sí, sí. Quan dic graduació és militar, eh? No d'anar a l'oculista, eh? Diu, s'ha puesto graduació nueva. No. Que han anat a l'oculista.
1: Veu només una barba, eh?
0: Sí,
1: Leonor.
0: No veu res.
1: O sigui, si tires una línia recta, sí. veu res, pèls blancs i ja està.
3: És cert, és totalment cert. Alejandra és rubia? Rubia, ja m'entens. Sí, rubia és. A 10 minuts, en la recta final de su embarazo. Bueno, doncs 10 minuts és el temps que li queda per ja
1: sí.
3: tornar
0: que li vagi
3: a tenir una criatura.
0: Al part i que estigui tot reto.
3: Sí. A 10 minuts sabem també el motiu del si quiero a Kiko Gámez, de la Patricia Cereza, hi havia un motiu. També veiem a Elena Rivera, recordeu les fotos exclusives, diu una boda de cuento con su novio David. Bueno, pues mira, felicitats.
0: Molt bé.
3: I Noemí Salazar, todos los detalles del bautizo de su hijo Antoñito.
0: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor.
3: Sí,
0: però...
3: què podríem comentar
1: no.
3: d'aquesta fotografia? És una estampa. Estampa sí, sí. ja m'agrada com a definició.
0: Sí.
3: Eh?
0: Que...
3: és una estampa.
0: Per què van de nubis, ha... tots?
3: Molt bona reflexió també aquesta, perquè jo primer pensava que era una boda.
0: Clar, jo també hi he pensat, dues núvies, ja?
1: Jo també dic, o falla el titular, o s'han equivocat de foto...
0: M'he posat nerviós a veure dues núvies, dic, ui, a veure què ha passat, que aquest senyor s'ha casat amb dues dones alhora, o què ha passat?
3: Sí, bueno, tal com està el món, ja no ho saps mai.
0: Ja, clar.
3: Però en principi és un bateig. Bueno, ara la gent...

0: ho celebra tot. Eh? Ara fan, acabes bé, bueno, l'equivalent, i et donen allà... Jo quan vaig acabar la GB van dir, molt bé, doncs ara ja saps el que et ve, eh, lo bo. Ara fan una festa que conviden a gent d'altres planetes... Bueno, sí. Bueno, en fi. Anem amb lectures, tu. Tenia la Bustamante a punto de cumplir 18. Paula nos presenta a su hija. Passa molt de pressa. Perquè si ja fa 18, vol dir que fa 18 més, uns quants més d'Operació en Triunfo. I llavors és quan jo començo a dir, ui, ui, ui, la revisió de la pròstata,
1: mira,
0: saps?
1: Mira, passa el mateix.
0: Clar, quan comences a fer números, sí, sí. I dius, ai, bueno... A lectures tenim molt...
1: Està molt barrejada, eh? La Daniela, sí. És molt barreja dels dos, del Bustamante i de...
0: Té una mica de tot,
2: sí.
1: Sí, molt mona.
0: Té una mica de Bustamante i una mica de Paula. Veurem com canta, també, eh? Perquè, bueno, en fi... anem amb Zendaya. Zendaya, diu, la nueva diosa del cine i la moda.
1: Mira, jo potser no entenc gaire de moda, però si això és la diosa de la moda...
2: Pues, bueno.
1: Del cinema no tinc res a dir.
2: Aviam, realment és actriu, no? I, bueno, i és bona actriu i tal.
1: Sí. Guapa, no, tal, amb això no tinc res a dir.
2: Però, clar... Mm.
0: La també moda... et dic jo que jo he escoltat, però no, jo tinc amics que diuen a Zendaya se l'hauria de veure quan et despertes un diumenge al dematí, després d'una ressaca important, allò, sense maquillar, i te la trobes allò, oi, mira, la Zendaya.
2: No, jo crec que té bellesa natural.
1: Sí, Zendaya, jo, sí. És joveneta, sí, és guapa, no, és guapa, jo crec que no t'espantaries gaire, eh? Mm.
0: Home, em sorprendria, això sí.
1: Ah, no, clar, si te la trobes a casa teva, segur.
0: Què fa la Zendaya aquí, saps què vull dir? Dic, ostres, sí que em vaig liar ahir la nit, saps? Vull dir, se me'n van a la... Soy que volia anar a casa d'hora. Bueno, doncs això, no? Però bueno, en qüestió, està espectacular, això és veritat. A la portada de lectures també tenim a Sofía. Sofía da su primer discurso. Debíamos valorar más a los profesores.
2: Bueno, bueno, mira, no està...
1: No el vaig escoltar, el discurs, però es veu que...
2: No, jo tampoc.
1: Que va parlar molt bé i que s'assembla molt a la mare, eh, en aquest sentit.
0: Sí, bueno. No us ho creureu. També tenim fotografies de Patricia Cerezo...
1: Que no sap qui.
0: ...i d'Elena Rivera. Les nòvies del verano, són, sí. Perquè, clar, com a mínim de totes les portades. I també tenim Eva Herzigova, boda de lujo en Turín.
1: Es podria casar gent que sapiguem qui és?
2: Que no sé. Eva Herzigova, sí, crec que és una, sí, model.
1: Home, per el que veig, ja em quadra. Vull
2: sí.
1: Però...
0: Podríem dir que se'n van a d'Herzigova, en aquest cas, perquè, saps? Com els convidem a l'Herzigova de l'Eva i el noi que... Ni
1: el Gerard ha fet aquesta setmana un David Cervelló a la redacció.
2: Sí, però era molt dolent. No arriba, David.
1: Bueno, per això és David Cervelló.
2: No, que han comprat el teatre a Aquitània i que potser li posava aquí a Aquitània.
0: Oh, m'encanta. Aquí a Aquitània ho veig. Ets una superestrella.
2: Clar.
0: Doncs escolta, va... acabem amb... Bueno, no, ens queda Hola i ens queda el Mia. Hola, la gran fiesta de la boda de Nieves Álvarez i Bill Satz.
1: Aquesta sí que la coneixem.
2: Sí,
0: Aquesta sí.
1: Espectacular,
0: sí. Home, està molt primeta, eh? També
1: bueno,
0: dic,
1: sí,
0: que,
1: espero que mengi el banquet una mica, perquè està massa prima, sí, però...
0: Que, de fet, a la revista, Miriam, posen primícia. Primícia perquè està molt prima, eh? Si no seria, saps?
2: Gordícia.
0: Primícia de Gordícia, sí. O rellenícia, saps?
1: Ai, David.
0: A vegades fas algun quilet de més a l'estiu, perquè fas alguna paelleta d'aquestes i rellenes un poc, però rellenícia.
1: Sí, però ella està espectacular. O sigui,
0: no,
1: vull dir,
0: està espectacular.
1: No passen els anys,
2: sí.
1: Perquè ja té una edat aquesta dona, no? I els 50 no els fa ja. Vull dir,
0: tenim més de 50. I no us ho creureu, però entramos en la divertida boda de Patricia
2: Otra
0: Cerezo i Kiko Gámez. Sí.
1: Vull saber qui som, ara.
0: Diu...
2: És periodista, crec, Patricia Cerezo.
0: Ah, doncs pues mira.
1: Doncs no li...
0: Fantàstic.
1: No, li he ampliat la cara i no
2: l'havia... Sí, a mi és que no...
1: Bueno, pues mira, s'ho van passar bé a la boda, molt bé.
0: Diu, les imatges no vistes, eh? I tots els detalls. Bueno, però si no fem altra cosa avui, que veure fotografies de la boda i totes aquestes coses. Bueno,
1: m'agradaria casar, tu, m'ha entrat ganes. Tant casament, no?
0: Sí, bueno, n'has de veure moltes, perquè t'entrin ganes, saps què vull dir? Ja quan si ja ho has viscut... Si tu...

0: Preparen tot? Ojo, eh?
1: Home, sí, però això es paga, també.
0: Bueno, i t'ho paguen tot?
1: Sí, t'ho paguen, clar.
2: Bueno, t'ho paguen tot, però ara a l'Hisenda li has d'enviar un pico. Bueno, no ho sé, es complica molt, no ho sé. No, no, no estic...
1: Millor no casar-se.
2: Fa massa calor, tu. Fa massa calor. Bueno, sí. Acabem amb Mia, snacks ligeros para verano. A mi aquestes són els temes que m'interessen, saps? Va. Vull dir, aquestes coses que dius... Escolta, anem al menjar i al beure, que és l'important. I, sobretot, adiós a la hinchazón en 72 hores.
0: Ah,
2: em sembla molt necessari. Hi ha molta hinchazón. Hi ha una passa d'hinchazones. Saps què et dic? Saps què vull dir? Això és com una passa d'aquestes. No, home, perquè amb la calor i totes aquestes coses, doncs és complicat. Per tant, mira, aquests...
0: moltes amanidetes, moltes amanidetes aquest estiu, sí, per intentar, sí, doncs, cuidar-nos una mica, no agafar tants quilets, i bueno, també ens serveix per la retenció de líquids, no?, les amanides, em sembla.
1: A mi em crida l'atenció, trucos para que tu maquillaje resista el calor, eh?
0: Bueno, oh, és que quan comences a suar... És
1: que... Perquè no se't corri el rímel.
0: Tema, eh? Ha de ser waterproof, sí, eh? Suoproof.
1: Sí, sí,
0: perquè,
1: sí,
0: clar,
1: i tant.
2: Suoproof m'agrada, eh? Suoproof m'agrada
0: molt. També dic que a l'estiu no tens ganes de maquillar-te, eh, tant?
2: No, clar.
0: Vosaltres no us maquilleu, no, a l'estiu?
2: No, jo no. A l'hivern tampoc. Però...
1: Deixo de maquillar-me. M'ha agradat, sí, han perdut l'oportunitat de titular Bajaciones, perquè posen Bajas i Vacaciones.
2: Oh, m'encanta. M'encanta Bajaciones.
0: Mira, tu, és el que faràs, sí, aquest divendres, no, ja? Bajaciones.
2: Sí, faré,
1: sí, però
2: bajaciones,
1: clar, perquè no hi ha baixa, sí, sí, darrere, llavors... El, però sí, sí, baja, el terme Bajaciones a mi m'agrada molt, eh?
2: Bajaciones m'encanta, m'encanta.
0: Pere, que encara es farà fan d'aquesta revista.
1: Sí, home, a mi m'agrada molt que l'hagi introduït l'amic David Cervelló.
2: Sí, home, mira, són d'aquelles coses que dius, hem d'innovar, no? I de cop i, sí, volta dic, la revista és mia, saps? Vull dir, i la vaig fent. Mira, els puc fer el jingle gratuïtament, va.
1: Sí, sí, te l'acabes, no, de treure de la màniga, no? El...
2: Sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, ai,
0: ho farem, en fi, ho farem.
2: Bueno.
0: David Cervelló, ja que tenim temps encara de sobre per acabar el programa, et faig la pregunta del dia, tu, que avui és, bueno, és curiosa, avui.
2: A veure.
0: A veure, no sé si l'has escoltat. Avui estem parlant... No, ahir parlaven d'animals marins. Quin era el teu, sí, animal marí preferit?
2: Ah.
0: Jo vaig dir que les gambes a la planxa.
2: Oh, que és bona aquesta.
0: Ah, clar.
1: A tu quin és el teu animal marí favorit, David?
2: Ostres, és que saps què passa? A casa mai hem tingut animals marins, saps?
1: Mascota marina. No els...
0: Ni una tortugueta, uns peixos de color.
2: No, ni les tortuguetes... No, saps què passa? Que l'atletisme i les tortugues són dues coses com molt d'allò, no? Les veus allà que van tan a poc, dius, va, home, va. No, home, però sempre els dofins m'han semblat bonics.
1: Mira, dofins, mira, un altre de dofins és que els dofins tenen molta popularitat. Dofí.
2: Sí, dofins que veig jo, sí, sí, sí. Jo sempre m'han agradat molt i, bueno, no en tindria mai a cap a casa, però sí que m'agradaria parlar dofí. Saps?
1: Parlar
2: que
1: dofí,
2: ho deia?
1: Eh?
0: Si et fiques un dofí a casa... Bueno, segur que algú té algun dofí a casa, eh?
1: Bueno. Home, algun d'aquests excèntrics, no?
2: Sí, sí,
0: en una exacte. En una casa molt gran?
1: El Jesulín, sí, tenia un tigre, no?
0: Un tigre. Pues,
1: ves a saber que pipi, no tingués, no?, una piscina, sí, amb un dofí.
0: Toros, no? Suposo, bueno, que tindria a casa.
1: Tenia de tot.
2: Era un tigre com un toro, no? Sí, sí, suposo que sí. Bueno.
0: El dofí. I quan aprenguis a parlar de dofí, doncs mira, si vols fer la secció en... En aquest idioma.
2: En dofinès?
0: Sí, en dofinès.
2: M'agradaria molt fer-la en dofinès. Sí, seria refrescant. Ara a l'estiu seria molt aquàtic, tu. Fantàstic.
0: Doncs apuntem un dofí a la llista d'animals marins preferits, però avui la pregunta és una altra, eh? No hem repetit.
2: A veure.
0: Pregunta, però com que aprofitant... Perquè hem,
1: sí,
0: dit,
1: hem
0: perquè
1: aprofitat
0: era...
1: el tema dels animals marins i tal,
0: i
1: com que s'està acabant el sonso, que els pescadors ja han hagut de plegar veles abans d'hora, perquè l'espècie s'està acabant...
0: Home, 6 mesos abans.
1: Sí, sí, 6 mesos abans. Doncs preguntem, David, quin plat de peix és el teu favorit?
2: Ostres, jo sóc molt de... així, tipus calamars. Jo sóc molt calamars. En
1: calamars,
0: la...
1: eh?
0: A la romana, a la, sí, planxa...
2: Sí.
1: A mi m'agrada,
2: sí,
1: més a l'andalusa,
2: sí, sí, sí,
1: però...
2: Oh, a l'andalusa, sí, també, també. També. Andalusa o... Sí, sí, sí, meravellosos, tu. Que bo, oi, que m'està entrant gana.
0: Home, clar, 13:56 ja et diré jo si t'està entrant, sí, gana. Doncs ara fas una miqueta de peix a la planxa o alguna cosa així, i treus el...
1: A més, els atletes mengen molt sa i el peix és altament sí, recomanat 3, no? Per una dieta esportista, omega 3, entre d'altres propietats.
0: No li havia preguntat a la Clàudia ni al Peter, vosaltres què? Quin és el peix que més us agrada? Clàudia, quin és el peix que més
3: t'agrada? El salmó, però cuinat. El cru...
0: No!
3: El cru no. Ai, cuinat...
1: Es veu que no li agrada el
0: sushi. I el fumat?
3: Tipus... No, tampoc.
0: Tampoc?
2: Fumat el peix, eh?
0: Sí, no tu, el peix.
3: No, a mi m'agrada el taco així sí? ben cuinat, amb patates i
0: que
3: tal.
0: Bo,
3: però el peix, sí, m'agrada tot, els musclos, el pop, qualsevol peix...
0: El pop ha triomfat molt avui, eh?
1: Sí, molta gent home, és que el pop és una delícia, el pop a la gallega.
2: Quan haces pop... Quan haces pop ja no hi és top.
0: Compres un teatre, quan haces pop.
1: Pulpo feira.
2: Exacte.
0: Peter, tu què?
4: A mi un bon filet de tonyina així, plas-plas, que no estigui gaire fet, a mi m'encanta.
0: I la tonyina crua?
4: Crua, bueno, si és així, sushi... Sí, a mi m'agrada molt. Jo un cop al mes vaig a menjar sushi.
0: Home, està boníssim. Home. El pots fer a casa, també.
4: Sí?
0: Sí.
4: Bueno, ja m'ensenyaràs, ja em diràs els trucos aquests, perquè jo no
0: tinc una altra cosa que fer que ensenyar-te a fer sushi. Però et portaré un llibre per fer sushi.
1: Jo vaig provar una vegada de fer sushi, ja només amb l'arròs, que em va quedar fatal. Dic, mira, és igual.
0: És complicat, eh?
1: Pago la milionada que costa el sushi a canvi de fer sushi.
0: Però es pot fer sushi versió...
1: No, és que vaig intentar fer nigiris, o sigui, no, a la bola d'arròs. Però, clar, com que no vaig fer bé la proporció del vinagre aquell d'arròs amb el tal i no sé què, no se'm compactava. I ho vaig
2: deixar. Eren uns nogiris?
4: Sí.
1: Eren uns...
4: Ho estava pensant, justament.
0: Eren uns nogiris. Avui està la nit on falla.
2: És la calor. És la calor, mare meva.
0: Ai, mare de Déu.
2: M'ha agradat molt això del plas-plas, eh?
0: Plas-plas, volta i volta, no?
2: Aquest mètode, sí.
0: Home, és veritat que la tonyina s'ha de fer poquet, eh? Si la feu molt, no mengeu tonyina. No.
1: Mercadeta i ja està.
0: Sí, congelada, això sí, abans, per evitar problemes amb els anisakis, però bueno.
2: Ai, sí.
0: David Cervelló, t'escolto en nits de ràdio.
2: I que tingueu... Sí, bueno, aquí estarem, suant, però aquí estarem.
0: Sí, la setmana que ve, la darrera secció ja de la temporada, i et deixem tranquil.
2: Fantàstic, fantàstic, que vagi bé, adéu-siau.
0: Una abraçada, David. Ai, ara un sushi també em menjaria, eh?
1: Home, sempre. Sí, el sushi sempre entra.
3: Està molt sobrevalorat.
1: No, home, no.
3: El sushi està molt sobrevalorat.
0: Què dius, Clàudia? No,
1: per favor, per favor.
0: On has anat tu a menjar sushi? És que clar...
3: No, que és que em nego.
0: Però l'has provat?
3: No. Està fred i cru, i això no...
0: No has provat! Aleshores no pots parlar, carinyo. Ah, has de provar les coses.
1: No has provat mai el sushi?
3: Mai? No. Ni ho penso provar.
0: Has d'obrir la ment, Clàudia, a provar coses noves. Tu què ets, Manu Infantil? Macarrons i pollastre rebossat,
3: totalment,
0: eh? I ets feliç.
3: Totalment.
0: Mira, com el Robert Calvo, et portaràs bé amb ella aquest estiu. Doncs amb aquesta gana nosaltres ho hem de deixar aquí, així anem a fer el tàper, però tornem demà, com sempre, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
5: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres ja portem doncs, des de 2:15 acompanyant-vos i despertant ja aquest dijous, 16 de juliol de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara sí que se'ns està acabant, tot això. Se'ns està acabant ja la temporada, i però bé, encara tenim històries per comentar, fets que ens agrada que la gent estigui ben informada, tot i que nosaltres, com ja diem, tenim com la cara oculta de la luna, aquells dies dels que no rebem informació perquè coincideixen quan fem una mica de vacancetes. Però bé, com que encara no hi som, què podem dir, David, del 16 de juliol?
1: Doncs mira, el 16 de juliol no tenen molta cosa per celebrar així a nivell mundial, internacional. Avui és el dia de les serps.
0: Ah, mira.
1: Potser, sí, potser perquè hi ha molta víbora suelta,
0: sí,
1: no sé.
0: Sí, sí, en general.
1: Igual la cosa ve per aquí.
0: Sí, totalment. L'altre dia veia una imatge d'un riu, no sé quin país, que anava ple de serps. Jo vaig pensar, mare meva, jo veig això, començo a córrer i no torno en la vida. Aquí no, em fa molta por.
1: Mira, a mi és un animal que tradicionalment por no m'ha fet. De fet, recordo fa molts anys en una discoteca portaven una serp i la vaig poder tenir al voltant del meu coll. Allò no es va arribar a abraçar del tot, Però sí, me la van posar sobre les esquenes i allò que la vaig tenir una estona allà. Però després, amb el pas dels anys, cada vegada em fan com més angonieta. Fixa't tu, no sé per què.
0: A mi ja directament m'han angoniat de sempre, però vull dir que suposo que, no ho sé, amb l'edat un li agrada menys el risc, no? Tot i que, bueno, tu ets bastant llançat de menjar-te des d'animals, etcètera, doncs això, però bueno, vull dir que a mi les serps en general jo em bloquejo quan les veig. En fi, deu ser ancestral. Què més tenim?
1: Mira, anem cap als Estats Units, que tenen dies propis també i curiosos. Avui celebren el Raza Yatra. També es coneix com el Festival dels Carros i és una festivitat hindú que han importat als Estats Units. És una festivitat que normalment se celebra a la ciutat de Puri, a la Índia, que m'encanta molt que hi hagi una ciutat que es digui Puri, saps?
0: Sí, és fantàstic.
1: Doncs, sí, doncs l'han importat també als Estats Units i avui se celebra aquesta festivitat. Tenen també que avui, si el Dia Internacional és el dels serps, el dia nacional que tenen és el d'un animalet que podria córrer el risc de ser engolit per una serp. I és que és el dia d'apreciar els conillets d'Índies.
0: Ai.
1: Sí, jo que n'he tingut uns quants, puc dir que són un animaló, que són... A més, són molt sociables, realment. És curiós perquè moltes vegades la gent es pensa no deuen ser uns animals, però són molt sociables. Demanen molt l'atenció

Posem-nos en situació. Londres, any 1937. Viviu en un pis de 5 plantes, sense ascensor, sense jardí, sense terrassa. La ciutat és, viure un soroll permanent de clàxons, de vapor i de sutge de carbó. I vosaltres, pares exemplars del segle XX, heu llegit que el vostre fill necessita aire fresc. El metge ho diu, els llibres ho confirmen. El veí ho repeteix. El vostre nadó necessita aire, sol i ventilació. Però on? Com? La resposta que va trobar aquella generació de pares urbanites i que avui ens deixa bocabadats i astorats va ser tan senzilla com desconcertant. Una gàbia de ferro penjada a l'exterior de la finestra. El nadó a dins, l'edifici a sota i la confiança posada en la resistència dels ganxos i en la providència. Benvinguts a la història de les gàbies per nadons, una de les invencions més estranyes del segle passat i, al seu moment, una de les més ben vistes per l'establishment mèdic.

Per entendre com algú va poder considerar això una bona idea, cal fer unes passes enrere i situar-nos en el context de les grans ciutats occidentals a principis del segle XX. Londres i Nova York creixien a una velocitat que l'arquitectura no podia seguir. Barris sencers de cases adossades es convertien en blocs d'apartaments on les famílies vivien amuntegades en pisos petits, mal ventilats, sense accés a espais verds. La qualitat de l'aire era, en el millor dels casos, dubtosa. En el pitjor, directament tòxica. El carbó escalfava les llars i les fàbriques, i la boira característica de Londres no era romanticisme literari, és que era contaminació. En aquest context, la medicina de l'època havia fet seva una idea que, en el fons, no era del tot equivocada. L'aire fresc és saludable. El problema ve en la interpretació i en els mètodes per aconseguir-ho. El 1894, el doctor nord-americà Luther Emmett Holt va publicar The Care and Feeding of Children, un manual de criança

que es va convertir en la Bíblia de generacions de pares. En aquell llibre, Holt explicava que l'aire fresc era imprescindible per renovar i purificar la sang dels infants, que l'exposició al fred, amb moderació, en reforçava la resistència i que un nadó airejat regularment tindria millor gana, millor digestió i les galtes vermelles. Les galtes vermelles eren en aquella època l'indicador de salut per excel·lència. Una mena de pantalla de mòbil amb la bateria plena però en format nadó victorià. El problema és que airejat regularment en un pis de cinquè sense balcó és una equació sense solució òbvia, tret que siguis molt creatiu.

La primera referència documentada a una solució del tipus gàbia de finestra és d'allò més sorprenent. L'any 1906 o 1908, segons algunes fonts, una certa Eleanor Roosevelt, que anys més tard seria primera dama dels Estats Units, va penjar el seu primer fill, la petita Anna, en una mena de caixa de filferro a l'exterior d'una finestra del seu domicili a Manhattan, al carrer 36 Est. Ho feia seguint el consell del metge de la família. El metge li havia dit que la criatura havia de prendre l'aire al matí. I ella, bona mare moderna que era, havia trobat la manera de fer-ho sense baixar 5 pisos d'escales. Els veïns van cridar la policia, o gairebé. Van amenaçar amb denunciar-la davant de la Societat per a la Prevenció de la Crueltat amb els Infants de Nova York, que era l'organisme encarregat d'intervenir en casos de maltractament. Roosevelt, en les seves memòries, va explicar que es va quedar perplexa davant de la reacció perquè ella simplement pensava que estava sent una mare moderna i responsable, que havia fet el que el metge li havia dit. El que ens diu aquesta anècdota és revelador. El 1906, l'opció de penjar el nadó a la finestra era tan avantguardista que escandalitzava. Menys de 30 anys més tard, a Londres, seria gairebé una obligació cívica.

I per què el salt de l'extravagància a la convenció va ser notable? Doncs mira, el 1922, una dona de nom Emma Reeds, de Spokane, als Estats Units, va sol·licitar la patent d'una gàbia portàtil per a nadons. El disseny era el d'una estructura de malla metàl·lica que es fixava a l'exterior del marc de la finestra, amb una coberta inclinada que protegia el nadó de la pluja i la neu i unes cortines que es podien abaixar per frenar el vent fred mentre la criatura dormia. La patent va ser concedida l'any següent. I llavors, als anys 30, la gàbia per a nadons va fer el salt a l'altra banda de l'Atlàntic i es va convertir en un fenomen de masses a Londres. El Chelsea Baby Club, un club de maternitat del barri londinenc de Chelsea, les repartia als seus membres que vivien en pisos elevats sense jardí. No com una opció excèntrica, sinó com un servei regular gairebé de benestar comunitari. Si ets sòcia del club i no tens jardí, te'n donem una, sense cost addicional, i amb la garantia que el teu fill prendrà el sol com toca. El 1935, l'Institut Reial d'Arquitectes Britànics va incloure els balcons per a nadons, un eufemisme oficial per a les gàbies, que van passar a considerar com un element essencial en el disseny d'habitatges de classe mitjana. Ho va fer citant explícitament l'experiència del Chelsea Baby Club com a model a seguir. Quan l'Institut d'Arquitectes recomana penjar el nadó fora de la finestra, sabeu que la idea ha assolit un cert nivell de legitimitat institucional.

El disseny de les gàbies, tot s'ha de dir, no era completament irresponsable. La malla metàl·lica deixava passar l'aire i la llum, però en teoria impedia la caiguda del nadó. Alguns models portaven una coberta al damunt per protegir de la pluja i de les deixalles que poguessin caure des de pisos superiors, que en aquells edificis no era una preocupació menor. La lògica constructiva era la d'una mena de bressol exterior, no la d'una trampa mortal. El problema, és clar, era tot allò que podia sortir malament i que cap patent pot garantir. La resistència dels ganxos amb el pas del temps, l'oxidació del filferro, un nadó que creix, s'agita i es desplaça al centre de gravetat de la gàbia, un cop de vent inoportú... Detalls que els primers entusiastes del producte, tot i la seva bona fe, no sembla que ponderessin excessivament. No hi ha un registre sistemàtic d'accidents associats a les gàbies. Les fonts de l'època en parlen poc o gens, cosa que potser indica que no hi va haver grans catàstrofes documentades. La relació entre causa i efecte no sempre s'investigava amb la meticulositat que avui considerem bàsica. El cas és que la popularitat de les gàbies va anar decaient de manera progressiva a mesura que avançava el segle XX. La Segona Guerra Mundial va interrompre el seu ús a Londres. Els bombardejos de la Luftwaffe feien poc recomanable tenir cap estructura penjada a l'exterior. Van reaparèixer breument als anys 50, però sense el vigor d'abans. I l'augment del trànsit de vehicles a les ciutats, el fum i el soroll dels automòbils, feia menys atractiu l'argument de l'aire pur de carrer.

El declivi definitiu va arribar amb el canvi de paradigma en puericultura. Les recomanacions mèdiques de mitjan segle XX van anar incorporant noves dades sobre el desenvolupament infantil, sobre la importància del vincle afectiu, sobre el que el nadó necessita realment. I el que el nadó necessita realment, resulta, no és estar sol en una gàbia de filferro a 8 metres d'altura mentre els seus pares fan la migdiada, per molt aire fresc que hi hagi. La revista Time va incloure les gàbies per a nadons en la seva llista de les pitjors invencions de la història. Un veredicte que, vist amb els ulls d'avui, sembla obvi, però que en el seu moment hauria semblat totalment injust als pares del Chelsea Baby Club, convençuts que eren les millors mares i els millors pares del barri. I aquí ve un detall final que no m'he pogut resistir de guardar. Si busqueu a internet fotografies de les gàbies de Londres dels anys 30, hi trobareu imatges que mostren nadons perfectament embolcallats, dormint plàcidament amb el seu gorro i tot, mentre la ciutat bull sota seu. Semblen feliços. Els pares a la finestra semblen satisfets. I el que capturen aquelles fotografies és, en realitat, quelcom que ens diu molt dels humans. La nostra capacitat per estar completament convençuts que estem fent el millor per als nostres fills, independentment del que considerarem, tant nosaltres com els nostres fills, obvi, passats els anys. Cada generació ha tingut les seves gàbies. Les nostres, segurament, encara no les hem identificat.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
2: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
3: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
2: home,
3: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Tendim a pensar que la nostra vida, ja no dic que sigui eterna, perquè suposo que la gent és conscient de que de moment ningú ha superat això d'acabar un dia la nostra existència. Però ja entenent que algun dia doncs deixarem d'existir, hi ha aquest pensament de dir, però falta molt, que és ben aventurat, que és ben pensat, que és de desitjar que visquem molt de temps. Però no va així la cosa. No és, és que ara no em va bé allò d'estirar la pota. No, mai ens va bé, mai ens aniria bé. Per tant, hauríem de ser conscients de tots aquests, d'aquesta sabidoria de, per aplicar-la al nostre dia a dia i saber que qualsevol dia pot ser l'últim o qualsevol dia ens poden donar una mala notícia sobre la nostra salut o sobre la d'alguns éssers estimats. Hi ha llibres que ens parlen sobre aquests processos, sobre aquesta manera de pensar, de reflexionar, i si a més està fet en format d'història, doncs de novel·la, doncs encara ens sembla més interessant. Per això avui us parlem del llibre El hilo rojo de la felicidad, que està escrit per la Thaís Alonso i ens explicava la Thaís, en l'entrevista que he preparat per YouTube, que la vida l'hem de viure intensament i tal com li passa al protagonista de la història, que per no fer molts

0: Doncs nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dijous 16 de juliol de 2026. Però abans de fer-ho, abans d'acabar, abans de donar el relleu a Mas de Uno, doncs volíem fer-ho, com sempre, amb alguna notícia que valgui la pena de conèixer, que ens pugui sorprendre. A veure, quina has triat avui, David?
1: Doncs atenció a la nova moda que s'està estenent entre aquelles persones que trenquen una relació, que es divorcien. Hi ha una cosa que és molt típica de, per veure si una persona està casada o no, no? L'anell.
0: Sí.
1: L'anell de casament. Doncs ara s'està estenent la moda de crear-se, quan un es divorcia, un anell de divorci.
0: Anell de divorci. Ostres!
1: Sí. Hi ha una joieria que, de fet, té seu a Barcelona i a Madrid, que tenen, doncs, a banda d'oferir el servei online, també tenen aquests punts físics a les dues ciutats. I ara ofereixen aquest servei de... tu vas amb el teu anell de casat, un cop t'has divorciat, i dius, mira, vull fer alguna cosa amb això. I tenen diversos models en els quals te'l poden transformar.
0: Mm-hmm.
1: És aquí. D'aquesta manera, doncs, passes de tenir l'anell de casat a l'anell de divorciat.
0: Està molt bé.
1: Jo no sé si aquest anell serà un anell, no sé, amb un trencament en algun cantó o indicarà alguna cosa en concret, no ho sé. No sé si tenen un disseny en especial, però és una cosa que sembla ser que per les xarxes està
0: com una esquerda, creixent. No? Com alguna cosa que diguis...
1: Sí.
0: O com els taxis, no? Que deu portar una llumeta verda per poder indicar que estàs disponible, no ho sé, alguna cosa d'aquestes, no? Em trenques totalment amb aquesta, perquè jo no m'ho esperava, perquè clar, jo pensava, dic, mira, un cop la gent es divorcia, doncs diu, vinga, saps, vull dir, alegria, saps, vull dir, que no es pensin que estic compromès, no? Doncs al revés, la gent vol seguir portant, home, suposo que també, si t'agafa mig estiu, no?, pel tema de que es deu veure el bronzo, no?, de que està més blanqueta aquella part de l'anell, però bueno, en fi, doncs ben curiós. Bueno, s'ha de fer negoci de tot, jo imagino.
1: De tot,
0: no?
1: Sí.
0: Anells per solters, eh? Anells per divorciats, anells pels qui no volen anells, no ho sé.
1: Un anell per solter seria un anell amb un ganxo?
0: Clar.
1: Per enganxar un altre.
0: Per poder connectar. No, i que fossin com, no ho sé, que tinguessin una espècie de detector GPS, que et pugui connectar amb algú altre, que s'il·lumini depenent dels...
1: Que tinguin un port USB.
0: Un port
1: per veure
0: USB.
1: Si és compatible.
0: Sí, que jo per veure si connectes de colors, no? Depenent de si tens ganes de contacte o de deixa'm en pau. Això ho fan molt ara en segons quines festes amb les pulseres, no? Doncs que l'anell vagi canviant de color. Bueno, ja li donarem unes voltes, tu. Anem anotant.
1: Que nosaltres sempre aquí anem donant idees
0: sí,
1: i després...
0: Sí, després no veiem un duro.

0: Exacte.
1: Aquí seguim fent ràdio. Doncs, en fi, David, gran història aquesta. Aquesta propera nit seguirem a Nits de Ràdio i ja anem acabant la temporada per poder escoltar el millor de la temporada i recordar moments que hem viscut i fer una mica de vacancetes. Us esperem a 2:15, com sempre. Que vagi bé, David.
0: Adeu.
1: I a tots vostès us deixem amb Es Déu o No. Adeu-siau.

0: de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitat solidària. Avui coneixem l'associació Esperança.
3: A Esperança reparteixen menjar i roba o productes de primera necessitat per a gent sense llar a Barcelona.
2: Ens acompanya aquí a l'estudi la Helen Crosby, membre del comitè de l'entitat.
4: La primera caminada de l'Esperança va ser al novembre de 2013. Uns amics van fer sopa i entrepans i els van portar a persones.
3: Tot va començar doncs, oferint, com deia, sopa i també entrepans, però crec que a mesura que ha anat creixent l'entitat, sí, oferiu més àpats, no? I sí, també roba i productes que més necessiten les persones
4: roba,
3: que dormen al carrer. Roba, camis
4: de campanya, sacs de dormir, roba interior, coses per la higiene
2: personal,
4: entrepans de tonyina i de formatge.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
5: L'IBEX 35 continua sense aixecar el cap i acumula un nou retrocés que el deixa per sota dels 19.300 punts. Tot i que la dada de l'IPC nord-americà ha estat millor del previst, la possibilitat d'un augment dels tipus d'interès per part de la Reserva Federal manté els dubtes entre els inversors. Fluidra, Repsol i BBVA són les empreses amb més pèrdues, mentre que Grífols, Endesa i Indra lideren els números verds.
1: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
6: Bon dia. Avui a Catalunya tenim intervals de núvols amb tempestes al Pirineu Occidental que poden ser localment fortes. A la resta de Catalunya no es descarten tempestes aïllades. Tenim també presència de pols en suspensió que pot reduir la visibilitat a zones altes. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat. Per altra banda, bufa vent fluix de les components est i sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
1: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
0: Tu ràdio.
7: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las

0: para garantizar la continuidad de una planta que produce cerca del 7% de la energía eléctrica de toda España.
1: Begoña Gómez entregó al juez Peinado los billetes de su viaje a Londres,
2: a donde el juez Antonio Viejo, sustituto de Peinado, le autorizó a desplazarse para asistir a la graduación de su hija. Su defensa reprocha al magistrado que le obligue a acreditar la inexistencia de una conducta delictiva y le recuerda que el país británico ya no pone sellos de entrada y salida en los pasaportes de sus visitantes.
1: El juez Calama autoriza ampliar la investigación a Zapatero por sus trabajos en Bolivia.
0: Labores de mediación ante el gobierno de Luis Arce para que retirara una multa sobre un conglomerado empresarial que, según la UDEF, le habría pagado 200.000 euros. La defensa del expresidente acusa al magistrado de realizar una investigación prospectiva, ya que estas transferencias no formaban parte del ámbito objetivo de la investigación.
1: Y el Parlamento francés aprobó la ley de eutanasia y de suicidio asistido.
2: En una votación dividida que deberá ser todavía avalada por el Consejo Constitucional, Francia se convierte así en el sexto país del mundo en regular esta práctica destinada a pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento. Los partidos de la extrema derecha amenazan con revertir esta decisión si llegan al Elíseo.
3: En Onda Cero, más de uno.
1: Esta es la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante de la mano de Occident. Lo importante es vivir tranquilos porque, como dice Occident, mi vida yo la prefiero vivir así. Roberto Brasero, buenos días.
4: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Mira, déjame hablarte del domingo, primero por dos motivos. Uno, la final. La final del Mundial España-Argentina, nada menos. Bueno, pues hasta hoy tenían ola de calor en Nueva York y el fin de semana van a bajar las temperaturas. Y el domingo la previsión es de una máxima de 29 grados, que no es tan elevada aunque sea calurosa, y la posibilidad de lluvias, que no afectarán al partido, pero digo por si alguien va a ir, pues que lo sepa. Posibilidad de lluvias y 29 de máxima el domingo en Nueva York. Aquí al revés, el domingo volverán a subir las temperaturas en España y seguirán subiendo la semana que viene, que va a ser muy, muy calurosa. Hoy nos dan cierto respiro zonas de la mitad norte donde estaban muy altas, Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, bajan 2 o 3 grados para que ya no tengamos avisos de nivel rojo, pero va a seguir el naranja porque vamos a seguir a 39 o 40 por esa zona. Bajan también en Navarra, La Rioja y Baleares. Hoy las tormentas pueden ser más fuertes que las que hemos tenido estos últimos días.
5: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
3: Más de uno. En Onda Cero.
1: El primer comentario de la mañana con Marta García Ayer, la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
6: Buenos días, Alsina. Hay tanto trasiego de altos cargos desfilando últimamente por la Audiencia Nacional que habría que poner un fotocol en la puerta de autoridades. Mejor uno solo, porque si hubiera uno para los que persiguen el delito y otro para los imputados, iba a ser un lío. A ver dónde pones entonces a Mercedes González. La directora de la Guardia Civil está imputada por obstruir la investigación de la Guardia Civil, presuntamente. Mercedes González declara hoy como investigada. También su número 2, el director operativo, el DAO, Manuel Llamas. Están imputados por prevaricación y obstrucción a la justicia en el caso de la fontanera del PSOE, Leire Díez, con la que la directora de la Guardia Civil se reunió 2 veces pese a haberlo negado. Es el caso que investiga si Leire recibía órdenes de Ferraz, y ya veremos si de Moncloa, para boicotear a la UCO en las causas que le afectaban. Ahí está también Cerdán, en este crossover judicial de imputados que saltan de trama en trama. Lo que sospecha la instrucción judicial es que Leire, ni fontanera, ni cobarde, ni por supuesto escritora, trazó un plan para abrir una investigación interna contra guardias civiles de la UCO para amedrentarlos y entorpecer así las investigaciones de los casos de corrupción que rodean al PSOE, al gobierno y a la familia del presidente. O sea que a lo mejor la próxima temporada del caso la mujer de Sánchez, el caso de Begoña Gómez, se queda en nada, ya veremos. Y el hermano de Sánchez, recién condenado a inhabilitación por un enchufe en la Diputación de Badajoz, pero exonerado de tráfico de influencias, es verdad que no implica directamente al gobierno, por más que este sobreactúe atacando la sentencia. Pero si prospera esta causa, la de Leire, y se demuestra que desde lo más alto del partido y el gobierno, y desde lo alto de la Guardia Civil, se maniobró para taparlo todo, sería mucho más grave que eso que quería tapar. Lo mejor del fotocol sería levantar la alfombra.
1: Moraleja, Marta.
6: La directora de la Guardia Civil imputada y sigue en el cargo como si nada.
1: Pues llegamos a las 7 y 20 minutos, llegamos a las 6 y 20 minutos para aquellos de ustedes que nos escuchan en nuestras emisoras de la Comunidad Canaria. Esta es la sintonía de Onda Cero.
7: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
8: Què tal? Bon dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre l'amnistia, una decisió que serà clau per al futur polític i judicial de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. El trànsit amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
9: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous amb una avaria activa a hores d'ara des de la B23 a l'altura de Molins de Rei. Des d'aquesta matinada doncs deixa els vehicles al voral, que deixa un quilòmetre de retencions en direcció Tarragona, en sentit sud, i que deixa doncs afectacions en aquest mateix tram. Per altra banda, a l'A2, a causa de la pèrdua de càrrega d'un vehicle entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona, s'obliga a tallar un carril de circulació des de primera hora del matí en aquest tram i provoca també un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquestes incidències tenim retencions, com dèiem, en aquest vessant Llobregat, en direcció Barcelona, però també el vessant Besòs, amb tot el nus de la Trinitat, i retencions que deixa de retruc, doncs també afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès tenim retencions, a la AP7, al punt de Montornès del Vallès, en sentit sud, a la C-17 o a la C-59, des de Caldes de Montbui i Parets del Vallès, en direcció Barcelona. A la mateixa AP7 també tenim retencions, en direcció Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també en sentit nord, al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Avui augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Igualment, a Ponent i a la Conca de Tremp poden arribar als 40 graus. Pel que fa a les temperatures a la resta de territoris, s'esperen màximes de 38 graus a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona.
7: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
8: Ho dèiem en portada, dia transcendental per a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia i, en cas de ser favorable, podria aplanar el retorn de l'expresident català i la rehabilitació política del líder d'Esquerra. El TJUE ha de dictaminar si la mesura de gràcia s'adequa al dret comunitari, però la seva aplicació continuarà en mans del Tribunal Suprem i del Constitucional. Marcos Díaz, bon dia.
10: Bon dia, Montse. El Suprem no aplica la plena amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras ni altres dirigents independentistes perquè considera que van malversar diners públics per celebrar el referèndum. La justícia europea no entrarà a valorar si van cometre aquest delicte o no, però la seva sentència sí que posarà negre sobre blanc si la malversació s'amnistia a pla. A partir d'aquí, si Luxemburg avala la llei, la pilota serà sobre la teulada del Tribunal Suprem i del Constitucional, que hauran de moure fitxa per aplicar-los la mesura de gràcia. Des de la Generalitat, el president Salvador Illa ha instat reiteradament al Poder Judicial que acati la llei per culminar, diu, el procés de normalització política.
7: Más de uno Catalunya.
8: Els bombers han estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, que ha cremat 97 hectàrees. El foc ha obligat a evacuar un càmping i una casa de colònies i a confinar un hostal i algunes cases aïllades. Parlem d'un territori que crema per segona vegada, perquè ja ho va fer el dia de Sant Joan. En declaracions a la brúixola, Albert Vilà, un dels propietaris del restaurant El Revolt, ha explicat com van reaccionar les flames.
11: Ens ha cremat tot el que és la banda del davant, tot cremat, ens ha arribat fins a la porta. Sense la palla als cavalls, vull dir que l'hem tingut molt a tocar. Els treballadors i tots doncs, hem sortit a extingir el que podíem abans no ha arribat algú, perquè ha tardat una miqueta això, però bueno, ens hem trobat molt sols i molta por, la veritat.
8: En un context constant de simultaneïtat d'incendis com el que estem vivint a Catalunya, sindicats de bombers reclamen la intervenció de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per fer front al deteriorament que asseguren viu el cos.
12: Està molt bé dir que els bombers estan cobrint, estan apagant tots els incendis, però la realitat interna és que la cosa no funciona. Necessitem que la consellera agafi el comandament i parli amb els sindicats i fiquem fil a l'agulla.
8: Així ho ha explicat a la brúixola el coordinador de l'Agrupació de Bombers de la Generalitat de Comissions Obreres Catalunya, Joan Viescas. Entre les reclamacions hi ha més dotacions als vehicles d'intervenció, posar solució a l'exposició continuada a contaminants o la manca estructural de personal. Amb tot, sàpiguen que avui un total de 107 municipis de 17 comarques estaran en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques es mantindran en nivell 3, corresponent a un risc molt alt. La millora de les condicions meteorològiques després de la tercera onada de calor permetrà reobrir els accessos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i a la muntanya de Montserrat. Tot i això, es mantindran tancats 6 espais naturals més per motius de seguretat.
7: Más de uno Catalunya.
13: amb Montse Valls.
8: Avui és el segon dia de dol oficial al municipi de Manlleu, a Osona, per recordar la vida dels dos menors bessons d'11 anys que van perdre la vida al riu Ter. Ahir al vespre es va dur a terme un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament, en què van participar més de mig miler de persones. En aquests moments, la principal hipòtesi apunta a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. En el que portem de campanya de bany, ara fa tot just un mes, ja han mort 3 persones en aigües interiors, 6 en piscina i 11 a les platges. Davant d'aquestes xifres, Protecció Civil ha fet una crida a extremar precaucions en tots els espais de bany, en un estiu especialment calorós, que fa que hi augmenti l'afluència de gent. Canviem de qüestió, sàpiguen que 13 persones han resultat ferides després que un arbre caigués sobre el cobert d'una masia a Batet de la Serra, al terme municipal d'Olot. L'accident ha afectat un grup d'excursionistes d'un cau format per 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys. Una monitora ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona, mentre que la resta de ferits han estat evacuats a l'Hospital d'Olot. Les primeres investigacions apunten que l'arbre ha caigut a causa del vent.
13: Más de uno, Catalunya.
8: La crisi de l'habitatge ja no té només un impacte social, sinó també econòmic. Segons un estudi de Pimec, prop de la meitat de les pimes catalanes han descartat fer créixer el seu negoci per no trobar treballadors. Ricard Jiménez, bon dia.
14: Bon dia, Montse. Molts candidats rebutgen ofertes perquè no poden assumir el cost de viure a prop de la feina o perquè els desplaçaments són massa cars. Una situació que dificulta les contractacions i acaba afectant la competitivitat de l'economia catalana. Antoni Canyet és el president de Pimec.
15: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge. El problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
14: A més, per retenir o contractar nou talent, de mitjana les pimes catalanes estan pagant un sobrecost anual de 5.500 euros, oferint incentius econòmics o millors sous.
8: Gràcies, Ricard. Més coses. El govern destinarà prop de 1.000 milions d'euros aquest any per impulsar més de 60 accions contra la pobresa infantil. Totes elles formen part del Pla Estratègic 2025-2030 i es divideixen en 7 línies d'actuació: ajudes directes per a les famílies, accés a l'habitatge, alimentació saludable i activitats de lleure. I a tot això, sàpiguen que la taxa d'ocupació a Catalunya ja arriba al 72%, a prop del màxim històric, segons la memòria socioeconòmica i laboral del CETESC.
13: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
8: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
16: Bon dia. Argentina serà la rival d'Espanya a la final del Mundial de Futbol del proper diumenge a New Jersey a partir de les 9 de la nit hora nostra. Els argentins van guanyar ahir 1-2 a Anglaterra. El blaugrana Gordon va fer el gol dels anglesos. Karim Adeyemi va arribar ahir a Barcelona per signar amb el Barça. Aquest matí passarà la revisió mèdica. Caroline Grant Hansen renova amb el Barça femení fins a 2028. Josh Nebo es converteix en el tercer fitxatge del Barça de bàsquet per les properes 3 temporades. Nicolás Laprovittola arriba a un acord amb el Joventut de Badalona per tornar a vestir la samarreta verd i negra per 3 campanyes. Quitanas Manresa es fa amb els serveis de l'ala pivot búlgar Jordan Minchev 2 temporades.
8: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
13: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
17: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
19: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos son nuestra meta.
1: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
20: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional.

0: formación estructural, y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos, con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
2: Què tal? Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el reglament que permetrà a la Guàrdia Urbana utilitzar pistoles Taser. El govern municipal defensa que seran una eina a utilitzar entre les armes extensibles i l'arma de foc per afrontar situacions de risc. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Tal i com s'ha aprovat en comissió amb els vots del PSC, Junts i el PP, la normativa estableix que només es podran utilitzar quan hi hagi una amenaça per la vida o la integritat física de persones o agents i sempre després d'haver intentat abans la mediació o el diàleg. El reglament també fixa diverses limitacions. Com a norma general, no es podran fer servir contra menors de 14 anys, dones embarassades, persones grans o vulnerables, ni tampoc contra persones immobilitzades o emmanillades. Per garantir-ne més el control, tots els usos quedaran enregistrats.
2: La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona alerta que al final dels pisos turístics del 2028 podria no estar tan garantit com sembla. L'entitat denuncia que hi ha una escletxa legal que podria permetre allargar algunes llicències i adverteix que el sector ja busca fórmules per mantenir el negoci, transformant edificis sencers en hotels, albergs o residències d'estudiants. La FAP assegura que milers d'habitatges continuen fora del mercat residencial i reclama més inspeccions i sancions per recuperar pisos per als veïns. Més coses, Esquerra no aclareix si continuaran el govern municipal de Girona després de la sortida de Junts, mentre que el PSC constata el fracàs del tripartit independentista. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Els republicans posen condicions. La primera, conèixer la nova proposta de Carter Pas, i la segona, aplicar millores perquè el consistori sigui més eficient. Des del PSC, en canvi, consideren que aquesta ruptura demostra el fracàs d'un govern que només volia apartar-los. Escoltem el portaveu socialista de l'Ajuntament, Maxi Fuentes.
5: Això ens aboca necessàriament a una situació de paràlisi, perquè el govern que s'havia constituït per barrar el pas al nostre grup municipal per arribar a l'alcaldia ha deixat d'existir. Davant d'aquesta situació nosaltres podríem fer diferents coses, però no farem res que es mogui per criteris electoralistes i ens mantindrem ferms amb el compromís a la ciutat.
4: I aquest compromís, assegura el PSC, passa per fer una oposició constructiva per aprovar pressupostos i allò que faci avançar Girona.
2: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que cometia estafes financeres de manera massiva a través de la suplantació d'identitat. Eudald Sanz, bon dia.
6: Bon dia. En l'operació s'han detingut 5 persones de Cerdanyola del Vallès, Mollet, Ripollet i Montcada i Reixac. La investigació es va iniciar arran de diverses denúncies per contractacions fraudulentes de productes financers. En una escorcolla a Cerdanyola, els agents van intervenir 1.600 documents d'identitat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu. Segons la investigació, el grup hauria obtingut més de 131.000 euros en només 12 dies mitjançant aquest sistema d'estafa.
2: I Barcelona fa un pas més per reforçar el seu paper com a capital musical. L'estudi barceloní Jorge Vidal Studio i el parisenc Bruder remodelaran el Sant Jordi Club amb una inversió de 70 milions d'euros. Ferran Cuixart, bon dia.
7: Bon dia. Si el projecte preveu convertir-lo en la primera gran sala de l'estat dissenyada específicament per a la música en viu amb capacitat per a fins a 9.000 espectadors. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també destaca que el nou Sant Jordi Club s'integrarà en l'entorn.
8: No només aquesta capacitat ampliada i escalable que ens ha de permetre ser més competitius com a espai públic de música, sinó amb una nova concepció amb l'entorn. I per tant que l'experiència de les persones que venen als concerts o que venim als concerts no només sigui allò que passa dins de l'espai Sant Jordi Club, sinó els entorns, de com s'arriba i de com s'està.
7: L'objectiu, diu, és atraure grans artistes internacionals sense renunciar al talent local, seguint l'estela de noms com Rosalia o Estopa, que hi van actuar als inicis de la seva carrera musical.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
9: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver.

0: de organización, quien no vio nada interesante en la información que le proporcionó Leire.
1: El Partido Popular eleva el tono contra el gobierno aprovechando la presencia ayer en Madrid de varios líderes conservadores europeos y latinoamericanos. Alberto Núñez Feijóo alertó del grave deterioro que sufren las instituciones desde la llegada de Sánchez a la Moncloa.
2: Asegura que España está en riesgo ante la falta de escrúpulos de un presidente que califica de autoritario.
3: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Basta con observar qué intenta controlar. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
2: Horas después, en el mismo foro, iba un poco más allá. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, equiparando el actual gobierno de coalición con los de Cuba o Venezuela.
4: 8 y 16, los vecinos del campo de Gibraltar amanecen por primera vez sin la verja que les separa de sus vecinos británicos del Peñón. Ayer Sánchez fue testigo del inicio de las obras de demolición que van a liberar el tránsito a pie entre los dos territorios. Onda Cero, Algeciras, Alberto Espinosa.
5: La verja de Gibraltar ya es historia tras la entrada en vigor del tratado firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido y la eliminación de la frontera física que se llevó a cabo con una enorme grúa en presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien destacó la efeméride, calificando de histórico el día y sobre todo también el sinfín de oportunidades que se abren ahora para el Peñón y la comarca del campo de Gibraltar.
6: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia. En fin, hoy el fin de la verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región.
5: Los trabajadores transfronterizos tienen garantizadas sus pensiones y ahora ya acceden al Peñón sin tener que presentar documentación alguna.
7: Más de uno. En Onda Cero.
4: No nos hagamos daño, la sección de autoayuda de Jorge Freire, que yo hoy llega pues al final de la temporada radiofónica, como llega a todo. Bueno, tú hoy, yo mañana. Freire, buenos días.
8: Buenos días, don Carlos.
4: ¿Cuál es tu consejo para hoy?
8: Pues mira, aquí va, hagámonos un poco de daño. Mira, Carlos, sí.
4: Hagámonos un poco de daño.
8: Sí, como
4: nos hagamos daño.
8: Bueno, pues mira, después de 4 cursos defendiendo esta sección a tu vera, hoy me toca enmendarme la plana a mí mismo. Al fin y al cabo, dar consejos es como regar con lluvia el huerto ajeno. Aunque en el periodismo, los de mi ralea regamos más bien con aceite. Engrasamos los pernos y las juntas de los micrófonos para que al oyente no se le haga bola el cocido diario de la información. Hagámonos un poco de daño, decía, porque la vida no está hecha para seguir manuales, sino para escribirlos a golpe de errores y aciertos. Y a mí me pasa como a Nietzsche, que tan odioso me es seguir como guiar. Hay cosas que duelen, como duele el dentista, duele la verdad o duele que te inhabiliten 18 años. Y otras cosas que hacen daño, como la adulación, el buenismo o el tono pastelero de los periodistas bizcochables, más traicioneros que un toro manso. Con que no tengamos miedo a hacernos pupa, como dicen los niños cuando algo les duele, porque es el peaje a pagar por estar vivos, y la mariposa no habría echado alas sin abrirse a codazos por dicha pupa. Peor es ser un capullo toda la vida.
4: Conclusión, Jorge.
8: De nada sirve pasar por la vida de puntillas, Carlos, como quien va pisando huevos. ¿Quién quiere ser como el navegante que no se atreve a meter los juanetes en la espuma? O como el boxeador que por no besar la lona rehúye pisar el ring. Donde crece el peligro, crece la salvación.
4: Deseo que tengas un rato estupendo y luego a las 11 nos encontramos de nuevo.
8: Pues muchas gracias.
4: Tu consultorio de dilemas.
8: Aquí morales. Estaré.
4: Muchas gracias a ti.
8: Un placer.
4: 4 años has estado haciendo...
8: ¿Qué te parece? Se han pasado rápidos,
4: ¿eh? ¿Cómo es posible?
8: Bueno, así es. El tiempo es relativo.
4: ¡Qué barbaridad!
8: ¡Qué barbaridad! Como cantaba Jaime Urrutia.
4: Hasta luego.
8: Hasta luego.
4: Son y 20, las 8, 7 y 20 en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
9: Onda Cero Cataluña. La Teva Radio. Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
10: Què tal? Bon dia. Els bombers estabilitzen l'incendi de Sant Quirze Safaja en un context de simultaneïtat de focs a casa nostra, mentre els sindicats alerten del deteriorament del cos en plena onada de focs. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
11: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dijous amb un accident a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que a hores d'ara continua provocant fins a 1,5 km en sentit nord, deixant aquestes afectacions. Des d'aquesta matinada també tenim fins a hores d'ara una avaria activa a l'altura de Molins de Rei per la B23 en direcció Tarragona, que continua el vehicle alboral provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions al vessant Llobregat en direcció Barcelona, però també al vessant Besòs, cues per la C58, la C33 o la B20, que de retruc també afecten a la ronda de dalt en sentit sud. A la ronda litoral també hi ha retencions molt intenses entre el Fòrum fins a la Barceloneta en direcció Llobregat. Al Vallès, la AP7 també circula amb retencions en direcció Tarragona, entre la Roca i Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Igualment a Ponent i a la Conca de Tremp poden arribar als 40 graus. Pel que fa a les temperatures a la resta del territori, s'esperen màximes de 38 graus a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona.
9: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
10: Els bombers han estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees. El foc ha obligat a evacuar un càmping i una casa de colònies i a confinar un hostal i algunes cases aïllades. Un nou incendi que s'ha donat en un context de simultaneïtat de focs a casa nostra. Aquest dimecres els bombers han pogut donar per controlades les revifades registrades a Querol, a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Els dos focus que s'han declarat a prop dels perímetres d'incendis recents de la zona han afectat unes 14 hectàrees. Paral·lelament, els bombers també han donat per controlat l'incendi de Rubió, a l'Anoia, on es mantindrà un dispositiu de vigilància durant les properes hores. Doncs, davant de tota aquesta situació, els sindicats dels bombers han reclamat la intervenció de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per fer front al deteriorament que asseguren viu al cos.
12: Està molt bé dir que els bombers estan cobrint, estan pagant tots els incendis, però la realitat interna és que la cosa no funciona. Necessitem que la consellera agafi el comandament i parli amb els sindicats i fiquem fil a l'agulla.
10: Així ho ha explicat a la brúixola el coordinador de l'Agrupació de Bombers de la Generalitat de Comissions Obreres Catalunya, Joan Biescas. Entre les reclamacions hi ha més dotacions als vehicles d'intervenció, posar solució a l'exposició continuada a contaminants o la manca estructural de personal. Amb tot, els recordem que avui un total de 107 municipis de 17 comarques estaran a nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques es mantindran a nivell 3, corresponent a un risc molt alt. La millora de les condicions meteorològiques després de la tercera onada de calor permetrà reobrir els accessos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i a la muntanya de Montserrat. Tot i això, es mantindran tancats 6 espais naturals més per motius de seguretat. Canviem de qüestió. Avui és el segon dia de dol oficial al municipi de Manlleu, a Osona, per recordar la vida dels dos menors bessons d'11 anys que van perdre la vida al riu Ter. Ahir al vespre es van dur a terme un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament, en què van participar més de mig miler de persones. En aquests moments, la principal hipòtesi apunta a una mort accidental, tot i que la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. I sàpiguen també que 13 persones han resultat ferides després que una arbre caigués sobre el cobert d'una masia a Batet de la Serra, al terme municipal d'Olot. L'accident ha afectat un grup d'excursionistes d'un cau format per 6 monitors i 16 menors d'entre 9 i 11 anys. Una monitora ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona, mentre que la resta de ferits han estat evacuats a l'Hospital d'Olot. Les primeres investigacions apunten que l'arbre ha caigut a causa del vent.
9: Más de uno Catalunya.
10: Dia transcendental per a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, i és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia i, en cas de ser favorable, podria planar el retorn de l'expresident català i la rehabilitació política del líder d'Esquerra. El TJUE ha de dictaminar si la mesura de gràcia s'adequa al dret comunitari, però la seva aplicació continuarà en mans igualment del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional. Més coses, la taxa d'ocupació catalana s'apropa al màxim històric de Catalunya amb un 72%, mentre el PIB creix pràcticament el doble que la zona euro, però una de cada quatre persones està en risc d'exclusió social. Pere Parés, bon dia.
13: Bon dia. Així ho afirma la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya, elaborada pel CETESC. La de Catalunya és una població creixent, amb un índex d'envelliment elevat, on un dels problemes que més preocupen és el de l'habitatge. Durant el 2025, el cost de compra d'un habitatge ha crescut més d'un 8%, mentre que el preu del lloguer ho ha fet un 2% i ja sobrepassa els 860 euros de mitjana. Sentim Siriaco Hidalgo, president del CETESC.
14: No neguem que estem bé econòmicament, però fixem-nos...

0: fixar-nos en aquests elements, perquè solament fixant-nos o no enlluernant-nos en excés en que anem bé, podem actuar.
1: Pel CETESC, un dels principals reptes de Catalunya és que el creixement econòmic vagi de la mà amb l'augment de la productivitat. Una de les claus, destaca la memòria, és facilitar que la innovació es faci efectiva pel conjunt del teixit productiu, especialment per les petites i mitjanes empreses.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
3: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
5: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
6: Bon dia. Argentina serà la rival d'Espanya a la final del Mundial de Futbol del proper diumenge a New Jersey a partir de les 9 de la nit hora nostra. Els argentins van guanyar ahir 1-2 a Anglaterra. El blaugrana Gordon va fer el gol dels anglesos. Karim Adeyemi va arribar ahir a Barcelona per signar amb el Barça. Aquest matí passarà la revisió mèdica. Caroline Grant Hansen renova amb el Barça femení fins a 2028. Josh Nebo es converteix en el tercer fitxatge del Barça de bàsquet per les properes tres temporades. Nicolás Laprovittola arriba a un acord amb el Joventut de Badalona per tornar a vestir la samarreta verd i negra per tres campanyes. Kitanas Manresa es fa amb els serveis de l'ala pivot búlgar Jordan Minchev dues temporades.
5: En cultura, el director d'orquestra Josep Pons s'acomiadarà el pròxim 24 de juliol de la direcció musical del Gran Teatre del Liceu després de 14 anys al capdavant del projecte. El seu comiat arribarà amb la interpretació de la Sinfonia número 8 de Gustav Mahler, coneguda com la Sinfonia dels Mil. Fent balanç dels 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu, Pons ha assegurat que s'ha complert gairebé fil per randa el projecte que es va marcar en assumir el càrrec el 2012.
7: Hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, jo puc afirmar que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
5: A partir de la temporada vinent serà el director Jonathan Nott qui assumirà la direcció musical del Teatre del Liceu. I pel que fa a l'agenda cultural d'avui, a Manresa continua el Festival Camins aquest vespre amb el concert de Sergio Dalma.

0: El cantant presentarà el seu últim treball, Ritorno a Via d'Alma, però també repassarà les cançons clàssiques que l'han acompanyat durant tots aquests anys de carrera. A part del concert de d'Alma, avui també actuaran a Barcelona les Migues, amb motiu de les Nits d'Occident, i Ana Torroja oferirà un concert al Palau de la Música Catalana. Porque este amor ya no se toca. Doncs al ritme de Sergio Dalma arribem al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García al control tècnic. Que passin molt bon dia. Una aventura, querernos otra vez. Tú fuiste mi locura, la dueña de mi ayer.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Vamos, negativa cero. Todo ha sido perfecto.
1: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
2: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
3: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
4: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
5: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. También compramos tu vehículo. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com.
6: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Bon dia. Avui a Catalunya tenim intervals de núvols amb tempestes al Pirineu Occidental que poden ser localment fortes. A la resta de Catalunya no es descarten tempestes aïllades. Tenim també presència de pols en suspensió que pot reduir la visibilitat a zones altes. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat. Per altra banda, bufa vent fluix de les components est i sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del festival Música a les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors en presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com The Tallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat, amb Míriam Frank.
9: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
10: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
11: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
12: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
9: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden.

0: Agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
0: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: Catalunya en diverses modalitats. El Joan, però, mai no s'ha dedicat de ple al món del billar i, de fet, aquesta és la raó principal per la qual no ha deixat mai de practicar-lo.
1: Doncs la veritat és que és un esport que enganxa moltíssim perquè conflueixen moltes qüestions a nivell de moure les boles, de pensaments, de físic, i em va apassionar moltíssim la tècnica que és, l'aprenentatge continu, que això no s'acaba mai, i em va enganxar molt, molt jovenet. És una qüestió d'agafar-se la vida amb molts objectius. Si només el fas amb un, evidentment que et cremes i ho deixes. Jo he continuat fent una vida normal, treballar, emprendre, tenir una vida familiar, tenir fills i jugar a billar. I això ha fet doncs, que no hagi perdut mai l'afició, ni m'hagi agotat ni cansat de practicar-lo. I per això porto tots aquests anys.
0: El Joan Espinassa és un dels noms propis de l'esport català.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
3: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
4: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.

0: Coneguem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Avui coneixem l'associació Ània.
2: A Ània acompanyen pares i mares que han patit una pèrdua del seu fill durant la gestació o després de donar a llum, visibilitzant un dol encara molt estigmatitzat entre la societat i oferint un suport emocional que segurament falta en el sector sanitari.
3: Nosaltres el primer que fem és intentar escoltar-la. Llavors, lo important és que cadascú segueixi el seu ritme. No es pot ni accelerar ni invalidar aquell ritme. Intentem també veure una mica el que és seguir amb la vida, que els nens també recordin els seus germans i intentar donar-los les eines perquè puguin integrar aquest dol en la seva vida.
0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la música catalana.
5: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotografies, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions. A més, es tracta d'un pla que coincideix amb la celebració de l'any Ricard Vinyes.
2: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
5: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes de color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com captar la màgia del conte. L'entrada té un preu de 20 euros per adults, 15 per estudiants i sèniors i és totalment gratuïta pels menors de 14 anys.
2: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
5: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Del 16 al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals. Entre els noms més destacats tenim la Yushu, Maya Sheffield i Pedro Maya, James Indigo o els Oslo Twins. L'abonament de dos dies té un cost de 50 euros, 25 pels menors de 25 anys, i les entrades de dia valen 35. També hi ha entrades per a sessions nocturnes a 15 euros i moltes activitats i concerts gratuïts.
2: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
5: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol, el mercat es farà el diumenge 19.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
4: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte que allò no està prou resolt.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
7: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
4: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
8: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.

0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
2: ¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo?
3: La Odisea de Christopher Nolan llega a Kinépolis.
4: ¡Manteneos firmes!
3: Vive el acontecimiento cinematográfico del año con la mejor tecnología de imagen y sonido. También disponible en versión original. La Odisea, estreno 17 de julio. Compra ya tus entradas en kinepolis.es.
1: A Onda Cero Catalunya, la información esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
5: Què tal? Bon dia. L'Argentina de Leo Messi serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial d'aquest diumenge 19 de juliol en un partit històric que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. La selecció albiceleste va derrotar per 2-1 a Anglaterra en la segona semifinal del torneig. El nou jugador del Barça, Anthony Gordon, va inaugurar el marcador ja a la segona meitat, però els canvis de l'entrenador Thomas Tuchel van ser tots defensius i els argentins van tirar d'orgull per capgirar la semifinal. Primer Enzo Fernández i després Lautaro Martínez, ja el temps afegit i tots dos gols assistits pel millor jugador del duel, Leo Messi. En parlava el golejador que ha dut l'Argentina a la final, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez.
6: Bueno, la verdad que vamos a enfrentar a un rival de muchísima jerarquía, un rival que no pierde hace 37 partidos, un rival que tiene grandísimos jugadores, así que ahora toca descansar, toca recuperar la mayor energía posible para preparar la final de la mejor manera y toca disfrutar también porque lo que estamos logrando es muy difícil, llegar a una final después de 3 años y medio siendo los últimos campeones no es menos, así que disfrutar al máximo todo esto.
5: Serà una final inèdita aquest Espanya-Argentina. Serà la segona estrella per a la selecció espanyola o la quarta en el cas de la selecció albiceleste. El partit pel tercer i quart lloc el jugaran França i Anglaterra dissabte a les 11 de la nit a Miami. I a banda del Mundial, en clau Barça, l'extrem alemany Karim Adeyemi va aterrar a Barcelona i ja es troba a l'Hospital de Barcelona per passar la revisió mèdica. En les properes hores, l'ex del Borussia Dortmund de 24 anys serà anunciat com a nou jugador del Barça per a les properes temporades. També en clau blaugrana, el club va fer oficial ahir la renovació de Caroline Graham Hansen fins al 2028, és a dir, els dos pròxims cursos. La jugadora noruega continuarà sent un dels puntals de l'equip entrenat per Pere Romeu. I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat la tornada de Nicola Provítola a la disciplina verd i negre. L'escort argentí de 36 anys ha signat amb la penya fins l'any 2029.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. La ciutat, amb Míriam Frank.
7: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
8: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
9: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
10: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
7: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
11: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
12: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que...

0: portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
1: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
2: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. L'actualitat de Catalunya
4: sempre va amb tu.
3: Entra a OndaCero.es.
4: /Catalunya.
3: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.

0: Odisea, estreno 17 de julio. Compra ya tus entradas en kinepolis.es.
1: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital. Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
2: La ciutat. Amb Míriam Frank.
3: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
4: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
5: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
6: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
3: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
8: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
7: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
8: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
7: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
8: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
7: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
8: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol el mercat es farà el diumenge 19.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
9: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs?
10: Gràcies, molt bé.
9: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
10: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
11: Onda Cero Podcast presenta. Mi padre hablaba cada 4 años.
12: Con mi padre, Roberto Cassiari, nunca hubo demostraciones de afecto porque era tímido. No se podía hablar de política porque era conservador y mucho menos de libros porque no había leído ninguno. Sin embargo, cada 4 años había un mundial de fútbol y ahí sí tenía temas de conversación.
13: ¿Vos sos boludo, Roberto? ¿Por qué le decís esas cosas al chico?
14: Porque está el mundial, gorda.
13: Hay un montón de gente que no le gusta el fútbol.
14: Mujeres, mormones y putos.
13: ¿Qué decís? A los chinos no les gusta el fútbol. A los cubanos tampoco.
14: Mujeres, mormones, putos y comunistas.
11: Mi padre hablaba cada 4 años. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
15: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?

0: Doncs es tracta de l'èxit Walk the Dinosaur, una cançó publicada l'any 87 pel famós grup nord-americà Was Not Was. Et sona aquesta cançó o no?
1: Sí, home, i tant.
0: Un mite. I es veu que és un dels temes més divertits dels anys 80 i va convertir els dinosaures en els grans protagonistes de la música pop. La cançó explica una història imaginària ambientada a la prehistòria, on els protagonistes celebren una gran festa i es posen a ballar al Walk the Dinosaur. El seu èxit va ser tan gran que avui en dia continua sonant en pel·lícules i sèries relacionades amb els dinosaures, com és el cas d'Ice Age, a l'origen dels dinosaures. Però avui no vinc a parlar d'Ice Age, sinó d'un dinosaure que s'ha fet molt famós, i no per la seva mida, sinó pel seu preu. I és que l'esquelet del Tyrannosaurus Rex, conegut amb el nom de Gus, s'ha venut en una subhasta a Nova York per 50,1 milions de dòlars, convertint-se així en el fòssil de dinosaure més car de la història. La peça de 67 milions d'anys d'antiguitat supera l'anterior rècord que fins ara el tenia l'Stegosaurus Apex, que es va vendre per 44,6 milions de dòlars. L'esquelet, gairebé de 12 metres de llarg i 3,8 metres d'alçada, conserva 183 ossos originals. És a dir, aproximadament un 61% del total de l'estructura de l'animal. Tot i l'expectació que ha generat la venda, molts paleontòlegs han lamentat que una peça d'aquest valor científic hagi acabat en mans d'un comprador privat, del qual encara no en sabem res.
1: Evidentment, aquestes peces també crec que han d'estar en un museu i no en mans privades, és evident.
2: Subhastar-ho, al final, em sembla lletgíssim.
1: Pagar 50 milions per això em sembla obscè.
2: Per poc més de la meitat d'un cos. O sigui, el dinosaure val 100 milions d'euros.
1: Exacte, saps? I no sé, em sembla tot plegat.
2: Sí, és lleig, és lleig.
1: Però bueno, mira, més, on ho poses?
2: Qui ho deu tenir?
0: A l'entrada no et cal, no?
1: Clar, al jardí, on ho poses això?
2: Sí, sí.
1: Més trastos.
2: Un pany de porta, no? Un os de tiranosauro.
1: És surrealista, tot plegat. Però, en fi, hi ha gent per tot, tu, sí, en aquest món. Qui no té un dinosaure és perquè no vol, tu. 50 milions i ja ho tens. Vinga, repte de la cançó. Et queden dos.
2: Em queden dues, sí, sí.
1: El proper caret i la secció, ja, no sé com s'ho fa.
2: Hi ha aquella que et vaig dir que m'havia reservat pel dia final, sí, i tal.
1: I aquesta t'ha vingut amb ajuda, no?
2: I aquesta... No, aquesta no.
1: No t'han ajudat?
3: Sempre teniu la mateixa discussió de si hi ha ajuda o no pel mig.
1: Perquè avui m'ha dit, mira, m'han enviat aquesta cançó de calor.
2: Sempre hi ha el dubte sobre mi. No, aquesta, la que m'ha enviat avui l'Ivan i tal, la deixo al bagul de la...
1: Que bona persona.
2: La deixo en el banquillo, però i avui he posat una...
1: Com tu podries estar el domingo,
2: eh? Exacte. Que ens havíem preguntat, però no hi serà, que ens havíem dit, ostres, aquesta quina cançó era? Aquesta quina cançó deu ser? Que ja et vaig dir, calor, calor... I tu em vas dir, no, és sabor, sabor. De quin artista era, ho recordes o no?
1: De Rosario.

0: Ai.
1: Em vols tornar, però no,
2: eh? De agua, por favor, és el que pensem la gran part del dia. Una aigua, però no per beure, sinó per tirar-me-la per sobre. A mi em volia sonar també aquesta cançó, però
1: no,
2: crec que no l'he sentit.
1: Crec que no,
2: crec que
1: sí,
2: no l'he sentit mai. Igual. És Ai, que calor, la cançó de Rosario, tema publicat el 1994, que ens situa doncs, una mica amb els dies que estem vivint aquest estiu, no? Amb un ambient sufocant, provocat per la calor i sobretot per la humitat.
1: Sí, que és el pitjor de tot, eh? Que plogui una miqueta no aniria...
2: Sí, sisplau, sisplau, una
1: malament.
2: Galladeta d'aigua no aniria malament.
1: A veure qui es queda amb la secció de calor.
2: Aviam, aviam.
0: Ens va mirar millor la Clàudia.
1: Sí, perquè el Peter ja té la seva, no sé...
2: Ja saps que la meva jukebox personal és la Montse, però clar, tampoc li vull passar el marrón de...
1: Home, és l'experta.
2: Potser no li va bé, clar, clar, clar. És la nostra jukebox.
0: Entre les dues ho podem fer, si no...
2: I tant.
1: La Clàudia pica i pensa i tu ho llegeixes, no?
0: Ha putat tota la feina que ha fet ella, pobreta, llavors.
1: És que clar, la Clàudia és hora de quedar amb la pregunta del dia.
0: Clar. Has quedat amb secció, la Clàudia.
1: Clar, és que aquest senyor vol marxar de vacances.
2: Home.
1: I ens deixa amb marroncitos.
2: Em vaig. Ja no vull
1: clar
2: saber
1: sí.
2: res, ja.
1: Ben merescudes aquestes vacances. Però abans de que marxis, has de seguir preguntant cosetes a la gent. Què preguntes avui?
2: Sí, doncs mira, avui, mirant dies internacionals, hem vist que era el dia de la serp, més
1: sí, clar.
2: Animalons.
1: Ja, no.
2: Però clar, si us tornem a preguntar per animals, doncs potser que l'audiència ens engegui i amb tota la raó. Així que retrocedim un dia, retrocedim 24 hores, perquè ahir es celebrava el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut.

0: Marta Macla, per favor.
1: Forever Young, eh? Aprofitant aquest dia que es va celebrar ahir, com dèiem, no us volem preguntar per les vostres habilitats quan éreu més joves. De fet, això crec que ja ho hem preguntat. Però sí que volem saber...
0: Volem explicar que ens ho expliquem.
1: Sí. Però sí que volem saber quin és el millor record que teniu de la vostra primera joventut, podríem dir.
0: Hi ha moltes, eh?
1: Sabem que hi ha diverses joventuts. Sí. Doncs us preguntem per la...
0: 5 o 7, ja.
1: Segona, podríem dir, no? Un infant, no? Un infant, nen i tal,
0: primera,
1: i després un adolescent.
0: No? L'adolescència és la primera, perquè quan ets nen, no?
1: Ja. No, potser va, serà... doncs ho deixem amb la primera joventut. L'adolescència, volem que ens expliqueu, doncs això, records, doncs
0: la
1: algun lloc...
0: joventut més complicada.
1: Sí, doncs algun lloc, algunes festes, algun lloc que anéssiu de vacances... records, algun joc que fèieu, amics que teníeu, no sé, el que vosaltres vulgueu, un primer amor, el que vosaltres vulgueu, records de l'adolescència, al 676-760908, com sempre a través de notes d'àudio.
0: Montse Valls, va, quan penses en la teva adolescència, què et ve al cap?
2: A mi em venen al cap els meus amics de l'institut. Jo vaig tenir molta sort, vaig ser molt afortunada, vaig tenir un grup al costat que era molt, molt guai. A vegades fins i tot m'emociono parlant de l'adolescència. I
0: però
2: de,
0: encara
2: de
0: els veus?
2: I molts d'ells sí, altres no, òbviament, vull dir, la vida també pren camins diferents i no és perquè t'hagis enfadat ni res, sinó perquè acabes perdent el contacte i no passa res. Però sí que és veritat que bueno, l'adolescència al final també és un moment complicat, tal, no sé què... I jo sempre he sentit que he sigut molt afortunada, vaig tenir molt bons amics, vaig tenir molts bons companys i això, i quan penso en la meva adolescència penso en l'afortunada que vaig ser perquè a mi l'institut em va salvar la vida, la veritat.
0: Que bo, eh?
2: Sí.
0: És fort que diguis això, eh?
2: Sí.
0: A vegades algunes persones...
2: Ja, i em sap supergreu sempre per la gent que té experiències totalment al contrari, perquè jo volia anar a l'institut.
0: Si t'estan escoltant,
2: sí.
0: Doncs els farà il·lusió, no, que diguis això.
2: Espero.
0: Peter, records d'adolescent.
3: Doncs sobretot, bueno, la meva vida s'ha resumit en jugar a vol de jove i recordo amb aquells tornejos d'estiu, bueno, la Sun Cup, que és un torneig internacional d'handbol que celebra Sant Esteve, i aquest any he tingut l'oportunitat de presentar-lo. Han vingut de 15 països diferents.
1: Déu-n'hi-do.
0: I tu, Clàudia, tu fa dos dies que eres adolescent, així...
4: Jo anava a dir, jo l'any passat encara entrava dins el mar de l'adolescència.
0: De quan va l'adolescència?
4: Dels 13 als 19.
0: Als 19. Ostres, 19, clar, espero que hi ha gent superant, no?, de l'adolescència, sisplau.
4: Bueno...
0: Espero que sí.
4: I
0: què?
4: Que jo,
0: què destacaries?
4: A mi és que quan es comença a gaudir l'adolescència, que és com els 14, 15, a mi em va pillar en pandèmia.
0: Ostres. Bueno, doncs aquest potser és el teu record d'adolescent, no?
4: Sí.
1: La pandèmia.
0: Sort, mira, pensa, no et va tocar com a la Montse, més en l'etapa de sortir de festa i tal, que potser a tu et va afectar una mica més en aquest
2: molt,
0: aspecte.
2: Molt, clar, a mi em va pillar quart de carrera,
0: clar,
2: a l'etapa de sortir.
0: Per això et dic, amb la qual cosa queda't amb això.
4: Sí.
0: Com a mínim no et vas perdre aquesta època. Gerard, tu què?
1: Jo moltes coses. Al principi de l'adolescència, els viatges amb els meus pares, o els estius amb els meus pares, que al final sempre són especials, i també una mica, com deia la Montse, els records de col·le, que sempre són molt especials, no? Records de l'escola, i sobretot també, com que també enganxa els 18-19 anys, al principi de la universitat, aquest traspàs de l'institut a la universitat, que era com... Ostres, ara ja sóc gran, estudio el que volia, faig nous amics, nous... Aquells records dels primers dos anys de la universitat també són molt especials.
0: És curiós com penses això quan entres a la universitat, que gran que
1: sóc. Sí. I, ara, i et queda tota una vida
0: per davant. Amb l'edat, ara penso, una persona de 19-20 anys com la Clàudia, penso, però si són crios.
4: Sí.
3: Un bebé,
1: totalment.
0: Són bebitos, amb la qual cosa... És curiós la perspectiva, no?, de l'edat quan... és en tu mateixa. Així que vinga, vosaltres, quins records teniu de la vostra adolescència? Ens ho podeu explicar, coses que es puguin explicar també, vigileu. Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
4: Som-hi.
0: I comencem explicant que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i ha conclòs que no és contrària al dret europeu ni afecta els interessos financers de la Unió ni la lluita contra el terrorisme.
2: Sí, el Tribunal considera que la norma busca reduir les tensions polítiques i afavorir la reconciliació amb Catalunya. La decisió dona resposta a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes sobre les despeses vinculades del procés independentista i també a les plantejades per l'Audiència Nacional en el cas de l'anomenada Operació Judas. L'únic aspecte que qüestiona el Tribunal Europeu sabeu, és el termini de 2 mesos que fixa la llei per aplicar l'amnistia si hi ha qüestions prejudicials pendents de resoldre.
0: Doncs després de conèixer la sentència, l'independentisme l'ha celebrada com una victòria pròpia.
2: Sí, i en aquest sentit, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han reclamat l'aplicació immediata de la llei d'amnistia. Són paraules del líder republicà Oriol Junqueras i el secretari general del Juntaires, Jordi Turull.
5: L'amnistia és una victòria política de l'independentisme. Ho és perquè reconeix allò que alguns van voler convertir en un problema penal, era i continua sent un conflicte polític. Un conflicte sobre la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol.
6: Estem parlant de justícia, no estem parlant de perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és perdó. És més, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat i avui ha estat avalada a la repressió de l'Estat.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat la decisió i ha defensat que ara ja no hi ha cap obstacle, diu, per aplicar l'amnistia.
7: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei.
2: Per la seva banda, el Partit Popular ha expressat el seu respecte absolut, diu, a la decisió del Tribunal Europeu, però ha remarcat que la sentència no esborra la responsabilitat política dels fets vinculats al procés independentista. Mentrestant, el Tribunal Constitucional ha avançat que no resoldrà fins a la tardor els recursos pendents relacionats amb l'aplicació de la llei, ja que considera que necessita temps per estudiar en profunditat la sentència del TJUE. L'Audiència Nacional també ha assenyalat que haurà d'analitzar la resolució abans de decidir sobre l'arxivament de la causa de l'operació Judas contra una dotzena de membres del CDR.
0: I acabem explicant que els naixements a Catalunya van augmentar un 0,8% durant el 2025 amb un total de 54.200 nadons.
2: D'aquesta manera es trenca la tendència de descens de la natalitat que es mantenia atenció des del 2008. Segons l'IDESCAT, aquest creixement s'explica principalment per l'augment del nombre de dones en edat fèrtil. Tot i això, l'indicador de fecunditat continua baixant i s'ha situar en els 1,08 fills per dona, la xifra més baixa des que hi ha registres. L'edat mitjana de maternitat també continua augmentant i ja és de 32,8 anys. D'altra banda, el 46,3% dels naixements corresponen a dones nascudes de l'estranger.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
0: L'Observatori de la Igualtat de Gènere, integrat a l'Institut Català de les Dones, publica cada any el dossier Les Dones a Catalunya, un informe que analitza a partir de dades oficials les principals desigualtats entre dones i homes en àmbits com en el treball, la formació o la participació social i que serveix de base per dissenyar i avaluar les polítiques públiques d'igualtat. Un informe que deixa Gerard una doble lectura.
1: Així és, d'una banda, hi ha indicadors que conviden a l'optimisme. La bretxa salarial s'ha reduït fins al 16,7%. El registre més baix des que s'entenen dades. La diferència entre les pensions de jubilació també continua disminuint i per primera vegada les dones representen el 52%, poc més de la meitat, de l'alumnat de doctorat. De l'altra banda, les desigualtats estructurals segueixen molt presents. Un clar exemple d'això és que les dones dediquen 77 minuts més al dia que els homes a les tasques de la llar i també a les cures i que només el 28,4% de les persones graduades en enginyeria o arquitectura són dones. Tot i els avenços en molts camps, en molts àmbits, les dones continuen infrarrepresentades als càrrecs directius i sobrerepresentades en les feines amb salaris més baixos.
0: Sònia Guerra, secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Míriam.
0: Com acabem de dir, aquest informe mostra que hi ha avenços, hi ha hagut avenços, però també encara existeixen moltes desigualtats envers les dones. Quina és la valoració que en traieu d'aquest informe?
8: Bé, doncs jo crec que les dades són importants perquè precisament ens donen una radiografia, una fotografia de la societat catalana actual del 2026 i en funció d'això ens permeten reformular les polítiques públiques per intentar reduir aquestes discriminacions estructurals que encara patim les dones pel simple fet de ser dones i que el dossier mostra. Les dades són importants perquè davant dels negacionistes, els negacionistes de les violències masclistes, els negacionistes de la desigualtat que encara patim les dones, doncs les dades mostren que les desigualtats són una realitat encara a la Catalunya d'avui.
1: La bretxa salarial és una qüestió de la que n'hem parlat moltíssim i crec que falta molt per parlar. Sí que és veritat que ha baixat fins al 16,7%, el mínim històric, però les dones continuen cobrant menys que els homes. Per què costa tant eliminar aquesta diferència?
8: Bé, doncs perquè venim d'un marc històric, tradicional i masclista en el que les dones ens dedicàvem única i exclusivament a l'espai domèstic i, per tant, al treball de cures, que era un treball no remunerat perquè fèiem en l'entorn familiar, i quan ens hem incorporat al mercat de treball, el sistema, malgrat que ens haguem incorporat, ens recorda de manera constant i diària que no és el nostre espai, que aquest espai està pensat por i per a los hombres, i per tant això es noten les discriminacions que patim en el tema, per exemple, salarial. És veritat que hem millorat moltíssim respecte als darrers anys i això es deu gràcies a polítiques transversals, a tenir en compte la perspectiva de gènere en el global de la política pública, no únicament des de l'Institut Català de les Dones, no únicament des de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, sinó en aquest cas, per exemple, des de l'àmbit de treball, no? El tema de la reforma laboral o el tema de l'increment del salari mínim interprofessional és el que ha fet que la bretxa salarial es redueixi. Això és positiu, si ho llegim així, però també ens dona un input que és molt important tenir-ho en compte i posar-ho sobre la taula, que si la bretxa salarial es redueix quan incrementen el salari mínim interprofessional és que la majoria de persones que tenen el salari mínim interprofessional són les dones.
0: Sempre parlem d'aquestes desigualtats en l'àmbit laboral, però a vegades ens oblidem de l'àmbit familiar. Impacten aquests 77 minuts més que dediquem les dones al dia a les tasques de la llar o de les cures. Sembla mentida que en ple segle XXI, 2026, estiguem encara així. No sé, Sònia, per on hauríem de començar a canviar aquesta situació?
8: Míriam, jo crec que és molt important l'educació i que no hi ha educació si no parlem de coeducació. Uh-huh. I per fer coeducació hem de trencar d'una vegada per totes els rols i els estereotips de gènere. Això ens ho mostren amb alguna de les dades que vosaltres heu comentat amb la introducció d'aquest programa, quan dèieu que encara les dones estàvem infrarrepresentades en les carreres científiques, en les carreres STEM, i es mostra també amb aquesta dada precisament que dones tu, Míriam, de que les dones dediquem una hora i 17 minuts cada dia més que els homes al treball domèstic i al treball de cures. Però conjuntament amb això, jo crec que hi ha una altra dada que és important. Quan analitzem les dades de polítiques del temps, ens adonem de que malgrat que nosaltres invertim una hora i 17 minuts més al dia que els homes en el treball domèstic i el treball de cures, hem reduït la nostra dedicació a l'espai privat en 40 minuts. Però aquests 40 minuts que reduïm les dones no l'han assumit els homes, que seria l'ideal. Llavors, ens hem de replantejar precisament amb aquesta dada quin tipus de política pública fem, perquè hi ha 40 minuts al dia que les dones deixen de dedicar al treball reproductiu i que no s'està fent cura ningú. I això està vinculat amb els éssers dependents que tenim a la nostra llar, ja sigui per edat, els nostres infants o la nostra gent gran, o per capacitat, no? Les persones amb discapacitat amb les que podem conviure. Per tant, les dades són importants perquè quan manca la corresponsabilitat entre els sexes, els serveis públics s'han d'adaptar per poder donar resposta a aquesta manca de corresponsabilitat, que seria l'ideal, eh?
1: Clar, tota aquesta qüestió de les cures provoca que moltes dones demanin excedències o reduccions de jornada al seu lloc de feina, condicionant, això és evident, la seva carrera professional, no? Al final això tampoc és just.
8: És molt injust i, a més, es veu, té un impacte directe, com tu deies, en la carrera professional i després en les condicions de vida quan ens fem grans. Perquè la jubilació, és veritat que comentàveu que la bretxa salarial quan estem actives és del 16%, però quan ens jubilem la bretxa en les pensions arriba al 35%. I això marca de manera determinant el poder adquisitiu que tenen homes i dones grans en el final de la seva vida, no? I per tant és molt important veure com el fet de que les dones siguem les que renunciem a la carrera professional per tenir cura d'un ésser dependent, i el tant per cent és important, és el 87% de les excedències les agafen dones. Això té un impacte directe en la nostra carrera professional i per això la dada de que no arribem als llocs de decisió en la mateixa proporció que els homes, però també a la llarga en el nostre poder adquisitiu i, per tant, en la nostra qualitat de vida quan ens fem grans.
0: Sonia, per treure un punt positiu d'aquest informe, per primera vegada les dones són majoria als estudis de doctorat, però clar, jo no sé si això després es tradueix

0: en les mateixes oportunitats laborals que els homes en aquest àmbit?
1: Doncs m'agradaria dir-te que sí, Míriam, però hem de continuar treballant en aquest sentit. De fet, si mirem les dades, el 60% de les persones llicenciades al nostre país, a Catalunya, 6 de cada 10 són dones, però únicament 4 de cada 10 són de professors titulars són dones. O sigui, som 6 de cada 10 llicenciades, però de professors i professores titulars les dones només ocupem 4 de cada 10 places. Però si pensem en les càtedres, únicament ocupem 2 de cada 10. Per tant, és important la dada del doctorat? Sí, per suposat. El 52% ens mostra la paritat que existeix aquí ja. El que ara és important és que el sistema s'adapti a aquest talent, a aquest coneixement i a aquesta formació de les dones, que som la meitat de la humanitat, i ocupem amb la mateixa proporció els llocs de decisió també en l'àmbit acadèmic i també en l'àmbit universitari.
2: En aquest àmbit acadèmic és evident que hi ha menys dones, ho dèiem en la introducció, en enginyeries, també en carreres d'arquitectura. Clar, aquí és un punt curiós perquè al final una persona escull el que vol estudiar, no? Què falla aquí? Perquè sembla que hi ha carreres per homes, no?
1: Bé, això és el que us comentava abans de tot el tema dels estereotips de gènere que tenim des de la petita infància. A les dones ens falten referents. Moltes vegades sembla que a cadascuna de nosaltres arribem per primer cop a allò que fem, i no és veritat. Hi ha tantes i tantes dones que han fet abans que nosaltres, però moltes vegades ens falten aquestes referents, aquesta genealogia femenina, per poder reflexar-nos i que les nenes somien en gran i pensin que volen, que poden ser tot allò que somien. I per això també és molt important una altra política que traurem en breu, demà la presentem a l'Institut Català de les Dones, que és el cercador d'expertes. Volem que en cap moment la resposta pugui ser no hi ha dones. Escolta, per què aquest debat no és paritari? És que no hi ha dones. Per què? No, dones hi ha, i nosaltres facilitarem que qualsevol persona, qualsevol institució, qualsevol mitjà de comunicació que vulgui fer quelcom tindrà la possibilitat de que sigui paritari, perquè l'Institut Català de les Dones oferirà un cercador d'expertes en els que es trobaran les expertes catalanes de tots els àmbits de coneixement, de l'acadèmia, per poder tenir presència femenina equilibrada amb els homes en qualsevol espai o en qualsevol acte.
0: Ens apuntem a aquest cercador d'expertes, em sembla superinteressant, ho presentareu demà i nosaltres
1: moltíssimes
0: estarem
1: gràcies.
0: Molt pendents, de veritat que sí, em sembla molt, molt interessant. Deies al principi, Sònia, que aquest informe serveix precisament per reformular les polítiques públiques per acabar amb aquestes desigualtats. Per on hauríem de començar? Quina és per vosaltres la prioritat?
1: Doncs nosaltres la prioritat és incorporar la perspectiva de gènere en el global de la política pública. Per això estem treballant o estem acabant el Pla Estratègic per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes de Catalunya. L'aprovarem el mes de setembre, l'estem tot just finalitzant, i en ell hi ha objectius estratègics, objectius operatius i, sobretot, accions que estan coordinades i pactades amb tots els departaments de la Generalitat per aconseguir reduir aquestes discriminacions estructurals que patim les dones, perquè creiem fermament que l'aposta per la igualtat efectiva no és una aposta única i exclusivament de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme o de l'Institut Català de les Dones, sinó que és una aposta del govern, i per tant aquest pla estratègic mostra com tots els departaments de la Generalitat es comprometen a avançar amb la igualtat efectiva.
2: En aquest sentit, en quins indicadors espereu veure avenços o en quins àmbits espereu veure avenços quan es publiqui la propera edició del dossier?
1: A mi m'encantaria, el meu desig seria trobar avenços importants en l'àmbit educatiu / acadèmic, en l'àmbit laboral i després també molt important per nosaltres en l'àmbit de les violències masclistes. En la mesura en la que reduïm el nombre de dones víctimes de violències masclistes, estarem mostrant que la nostra societat avança cap a una igualtat efectiva de dones i homes i cap a la ciutadania plena de les dones.
0: Doncs esperem que així sigui, que ho puguem explicar l'any vinent. I si parlaves al principi d'aquests negacionistes, si hi ha algun d'ells, doncs només han de veure les dades que es desprenen d'aquest dossier Les dones a Catalunya de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, i li quedaran les coses molt més clares. Sònia Guerra, secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar-ho aquí a la ciutat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i moltes gràcies per fer-vos ressò. És molt important que els mitjans de comunicació ens doneu veu i altaveu.
0: Gràcies, Sònia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Formar una família.

0: Ya.
1: O no. Da si día ara o as para. Tornar a estudiar o emprendre. Marxar o fer vida aquí. Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A Onda Cero, la ciutat.
4: Recordem que avui us estem preguntant per les vostres experiències de l'adolescència, quins són els moments que més recordeu, i em fa por preguntar-li a Víctor Lozano, és que no sé si passar.
5: Hemos venido a jugar.
4: Me arriesgo. Sí. Víctor Lozano, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
4: Què és el que més recordes de la teva adolescència?
6: La felicitat amb la que vivíem totes les coses, sense ser del tot conscients de la merda de món que ens envoltava i de que no teníem les responsabilitats que tenim d'adults. Poder anar fent i dir, el vestit durava 3 mesos, plegaves del col·le el 22 de juny i ja no te'n recordaves, els que érem bons estudiants i aprovàvem, que no era el meu cas, però bueno. Sí, fins al 15 de setembre, aquella sensació de... Que guai tot.
4: Mira que a vegades quan s'ho proposa diu coses maques,
5: sí, sí, sí,
4: eh?
5: Sí. Jo crec que t'esperaves que diguis, quan vaig perdre la virginitat.
4: Clar. I el tio, quan es posa profund, parla bé. No ho vull saber.
6: La vaig perdre molt tard, no era adolescent ja, era adult.
4: Vinga, abans que entri en matèria, repassem l'actualitat esportiva.
6: Creo que sigo virgen.
4: Que
6: ja
4: no,
6: la
4: no,
6: tenim!
4: No podíem demanar una final millor.
6: Crec que és la mare de totes les finals. Argentina-Espanya, diumenge, 9 del vespre, Nova Jersey. L'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. I tot perquè ahir l'Albiceleste va guanyar de forma absolutament èpica a Anglaterra, 2-1 a Atlanta. Gordon va marcar pels anglesos del 0-1, però Anglaterra es va llançar enrere d'una manera lamentable, jugant amb defensa de 5 i fins a 6, i el gol estava per arribar. Enzo Fernández va fer l'1-1 al 85, i en el minut 92 del partit, saps què va passar?
4: Sí, ho vaig veure.
6: Això.
7: Va para Messi, Baleo, pego en el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por eso otra cosa, viene Messi, Baleo, Messi, va Messi, mete el centro, gol, al palo, gol, Argentina de mi vida, la Argentina de mi vida.
4: Argentina de mi vida, això no ens recorda el 2010, el ministro.
6: Així cantava la televisió argentina, el gol de Lautaro Martínez al minut 92, que classificava a l'Albiceleste per la final del Mundial després d'un partit duríssim en el que semblava tot de dit a beneït amb el gol de Gordon, però repeteixo, un mal plantejament de Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, fer llançant l'equip enrere i enfonsant-lo dins de la seva pròpia àrea va permetre ressuscitar una Argentina que va aconseguir aquesta victòria amb aquest gol de Lautaro Martínez, que al final del partit plorava. La veritat és que impressionava veure'l plorar d'aquesta manera en recordant-se dels seus pares.
8: Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol. Perdón,
9: Está mirando Mario, está mirando Bahía, está mirando tu familia. Es una locura Argentina, es una locura este equipo.
8: Para mi vieja que... Del día también que yo me fui a Racing. Jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol. Que una final.
4: Ens emocionarem aquí amb Lautaro,
6: eh? El que el futbol dona i les passions i sentiments que desperta en pocs àmbits de la vida ho pots trobar. Doncs bé, s'enfrontaran Espanya amb Argentina. Messi, tercera final d'una Copa del Món de les últimes 4, absolutament impressionant. Leo Messi, que jugarà contra Espanya, on coneix molts futbolistes, alguns d'ells de l'equip del seu cor, com ell mateix va reconèixer després del partit.
10: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que,
0: que conozco bien, que es una

0: Doncs amb aquesta marxa comencem la nostra secció de tecnologia avui amb l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ben acompanyat que vens avui.
1: Sí, avui sí.
0: Ada, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ha anat el curs?
2: Bé.
0: Com ha crescut l'Ada, eh? Sí. De quan va venir la primera vegada, ara fa potser 5 anys o 4. És que hem de dir que avui és un dia especial.
1: Sí, avui...
0: S'ha passat molt ràpid.
1: Ha passat ràpid, sí.
0: 100 seccions.
1: 100 seccions ja, sí. Segut.
0: És una bestiesa, sense
1: seccions. Sí, a poc a poc, va sumant.
0: No, escolta, i que en siguin 100 més, eh?
1: Exacte.
0: Nosaltres

0: Estiu, i per què has triat aquesta cançó ara?
1: Perquè té com un estil molt d'estiu. I...
0: Sí.
1: Doncs el videoclip està gravat en una platja.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors...
0: Ja estem en moda vacances, sí. Tots. Doncs molt ben triada que està aquesta cançó. Com dèiem, Àlex, ja que és la secció número 100 i que és la darrera de la temporada, aprofitem i fem una miqueta de repàs del sí, que ha estat aquests últims mesos. Hem parlat de moltes coses i molt variades.
2: Sí, moltes coses. No hem fet gaire jocs de taula, recordem que
0: sí,
2: ha hagut temporades que hem fet més, aquest com no n'hem fet cap, però bueno, això ha anat com...
0: Però és que ho hem substituït per una altra secció que ens ha agradat
2: sí,
0: molt,
2: Sí, hem fet allò, vam fer, sí, ja en parlarem. Ara en parlarem. Vam fer com un trimestre, no podríem
0: sí,
2: dir gairebé
0: sí.
2: de... Sí. A veure, no ho diré molt amb ordre, però recordem que, per exemple, vaig estar repassant tot el que havíem parlat i vaig sí. veure que ja vam parlar un cop de la caiguda aquella d'Amazon que va passar
0: sí.
2: i que vam estar parlant bueno, de com, que per què havia passat o què intuïem de per què podia haver passat
0: uh-huh.
2: I vam dir, ostres, és que només Amazon, clar, ja és un terç del tràfic d'internet passa per la infraestructura d'Amazon uh-huh. no? I vam dir, realment internet és una... o va ser creat per ser molt obert, no? De, ostres, si hi ha un atac nuclear, poder, sempre ho hem parlat,
0: sí, sí,
2: no?
0: sí.
2: que poder anar a redirigir el tràfic i tal, però al final de tot, resulta que entre Microsoft, Amazon i demés,
0: uh-huh.
2: Tenen tot el tràfic ja, només que caigui un d'aquest, doncs ja sí que tot va cau avall, no? Però bueno.
0: Vam veure com ens va afectar aquesta caiguda. Bueno, anava a dir, parlant de caigudes, no ho lligaré així. També vam parlar d'escales mecàniques.
2: Sí, recordem que vam dir que va iniciar-se com una atracció turística,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: I
0: sí.
2: que la gent es queia i no sabia... Una cosa que a nosaltres ara ens sembla superraro, no? Que dius,
0: però no sabien fer-la servir, no?
2: Clar, no sabien, no sé, però si només t'has de pujar i...
0: Sí, sí, sí.
2: I ja està, no? Ostres, va crear molta problemàtica. Vam veure allò de que, ostres, la dificultat que tenia en que es poguessin plegar les escales,
0: sí.
2: perquè clar, si no, com dones la volta en una escala, no? I com que ara, sempre que anem amb escales, diem allò que si vas a l'esquerra és per anar més ràpid, i que allò era perquè les escales antigues sorties pel lateral.
0: Clar.
2: No sorties recte com ara. Llavors, al sortir pel lateral, què passava? Que la gent que corria molt i anava per fora, acabava xocant amb els que, o sigui, amb els que anaven per la dreta, xocaven amb els de l'esquerra, sí. si anava més ràpid que l'altre a l'hora de sortir, no?
0: Clar.
2: Llavors van dir, ostres, però és que els de ràpid vagin per un cantó i els nens per un altre. Vam parlar així, que deies això de caure, d'aquell nen que va perdre la sabata, que al final no li va passar res,
0: sí.
2: i, bueno, que van, com van anar no, canviant-ho tot, no?
0: Ara estava pensant que és una mica com el telefèric, vull dir, que pujar-te un arrastre, no?, que es diu, quan vas a esquiar, a mi em costa moltíssim, no sé mai com fer-ho, però suposo que en aquella època devia passar el mateix, no?
2: Sí.
0: Ara la gent pensarà, és molt fàcil, no?, pujar-se, però en aquella època potser...
2: L'Ada, sempre que anem a esquiar, busca un arrastre.
0: Ah, sí? Per què? T'agrada més?
1: Sí.
0: Però sí, a mi em sembla complicadíssim. Bueno, fa molts anys que no vaig a esquiar, també t'ho dic, però és complicadíssim, no tens por de... No ho sé. Ara m'està mirant l'Ada com dient, però no té cap complicació, eh? Doncs la mateixa complicació que les escales,
2: mecàniques.
0: Escolta, Ada, tu has intentat mai parar una escala mecànica?
1: Parar?
0: Sí.
1: Bueno, una així, mica perquè, tipus...
0: És el típic joc que fem tots.
1: Sí, perquè, tipus, em puja per apujar-se les mans, em puja allà i llavors espera una mica.
0: No es pot
1: I
0: fer això,
1: ja
0: Vigila, que no et facis mal, no et passi com aquell nen amb la sabata.
2: Sí. I ja vam explicar que no passa res, que són dos motors diferents
0: sí,
2: i que, per tant, per molt que et paris la
0: cinta,
2: la goma,
0: no? No
2: l'escala seguirà...
0: Va per separat. També hem salvat vides.
2: Sí, hem parlat de... Sí, hem parlat. Nosaltres no,
0: nosaltres no però
2: hem
0: bueno...
2: Parlat. Sí, les hem salvat, però sí que hem parlat d'invents no? Que van salvar, com per exemple els airbags.
0: Sí.
2: Recordem que va ser aquella persona que va tindre un accident amb la seva filla, que la filla no li va passar res, però va dir, ostres, aquí hauríem d'inventar...
0: Aquí faltava una cosa.
2: Una cosa, no? I va fer allò com un coixí, uh-huh. no? I llavors els constructors de vehicles van dir que no necessitava, que amb el cinturó doncs yeah. ja tiràvem, no? Per què més, no? Fins que bé, a poc, sobretot Mercedes va millorar molt el sistema,
0: uh-huh.
2: i bé, ja vam dir que s'han salvat milions de vides gràcies a l'airbag. Recordem que vam dir que és simple, però que inicialment era un gas tòxic.
0: Sí.
2: I que deies, ostres, no sé si és millor morir de l'impacte
0: sí, sí,
2: o morir
0: sí.
2: del gas, llavors això s'ha anat substituint, i que recordem que quan s'infla molt ràpid, però a cap de 100 mil·lisegons ja es desinfla, mm-hmm. perquè no quedis ofegat, clar, si quedes inconscient, la gent quedava amb el nas contra el coixí, i clar, es morien ofegats no, de l'impacte, no? Vull dir, bueno, doncs han anat evolucionant, I també hem parlat de la brújula i del GPS. Sí. Ja

0: Ostres, que sí, els vikings, no?, que anaven amb aquells cristalls per mirar on estava el sol i amb això
1: Sí.
0: sabien cap on havien d'anar els dies de... que hi havia núvol i de més, no? I, bueno, vam estar parlant de tot, no?, tota l'evolució fins que tenim els GPS, és que, bueno, d'alguna manera també salven vides, no?
1: Home,
0: Com a
1: sí.
0: mínim, sí, els avions
1: Sí,
0: van
1: sí,
0: millor
1: sí. Que és veritat que hem parlat durant totes aquestes temporades, durant aquestes 100 seccions, hem parlat de molts invents destructius, que tenien una bona finalitat al principi, però després s'han fet servir per les guerres, no? Però també hem parlat de coses positives, doncs
0: també.
1: això, com l'airbag, que ha salvat milions de vides. I un tema que està molt de moda, com són les fake news.
0: Fake News també vam parlar-ne, recordem que vam dir que semblaven que les fake news havien de ser d'ara i que
1: Sí,
0: són més, no, són més
1: sí,
0: velles que
1: sí.
0: el Napeu, eh? Que
1: I
0: ja vam
1: tant.
0: dir que de les primeres que es consideren era la de la Pisistrat, que era un polític d'Atenes, no? Que va ser desterrat i el que va començar a inventar tot d'històries contra els polítics que l'havien desterrat. I llavors, clar, li faltava encara el que tota bona fake news té, que era la part emocional. I va fer allò de dir, vaig a buscar-me una noia guapa, la vaig a vestir d'Atenea i la poso dintre d'un carro i dic que Atenea va dit que sí, que jo sóc el, sí, que jo sóc el salvador d'Atenes i per tant haig de tornar, no? I la va passejar per allà i tothom va anar-la a adorar i la volien tocar i de més i clar, t'ho diràs a la gent, gràcies a que era una bona fake news, va votar perquè tornés de l'exili, no? Per això et dic que les fake news llavors sí que ja van anar evolucionant. Vam parlar en aquest de fake news també d'allò de que Mozart i Salieri no eren rivals, tot i que tothom es pensa
1: És la història que ens ha
0: que
1: arribat
0: sempre,
1: a...
0: però no, també és una fake news, no? Bueno,
1: Sí. Mira, millors fake news que moltes de les que corren ara, que no
0: així
1: se les
0: és.
1: creu. Tu què? Com ho portes això de les fake news, Ada? No sé, no miro la tele, Ah, molt tipo, les bé. notícies.
0: Ni xarxes socials,
1: Sí,
0: ni...
1: les xarxes socials,
0: Doncs
1: sí.
0: aquí hi ha moltes fake news, eh? I ara amb la intel·ligència artificial, no, Àlex? Sí,
1: Ens la
0: això.
1: intenten colar per totes bandes.
0: Però bueno, molta xarxa social, com que miren molt de K-pop,
1: Clar.
0: llavors no, diríem que no és...
1: No, no són víctimes de fake news.
0: Sí, o si és una fake news, no
1: No té tanta
0: és...
1: importància
0: Exacte.
1: com la de Pisistrat, per exemple,
0: Sí.
1: no? Escolta, també ens vam preocupar dels diners, de com aconseguíem diners amb els caixers
0: Sí, vam
1: automàtics.
0: dir com es va crear, no? D'allò d'aquell home que va voler anar a treure diners i per, ara no me'n recordo si eren 3 minuts o 5 minuts, que ja li havien tancat el banc per poder anar a treure diners, llavors necessitava els diners i estava a la banyera i li va vindre de dir, ostres, haig de crear un sistema de que a qualsevol hora pugui anar i treure diners, no? I llavors va inventar el que seria un primer caixer automàtic, que recordem que anava amb targetes radioactives, no
1: Sí.
0: hi havia targeta de crèdit, però que sí que havies de posar un PIN, i que al principi el PIN havia de ser de 6 dígits, però quan li va
1: No hi
0: dir a
1: havia
0: la seva
1: manera.
0: dona, recordem que vam dir que la dona
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: era capaç de memoritzar els 6 dígits, i va dir, ostres, si jo vull que la meva idea s'adopti,
1: Sí.
0: necessito que tothom se'n recordi
1: Clar.
0: del PIN, i per tant el van reduir a 4 dígits, que és molt insegur, però avui en dia...
1: Li agraïm a aquesta senyora, perquè amb tantes dades que tenim al cap, si li hem de
0: Encara
1: recordar
0: són, sí,
1: 6...
0: encara són els 4 dígits, no? Que llavors ja sí que més endavant ja van afegir la targeta de crèdit, no? Que no
1: Sí,
0: fos això, que fos
1: clar.
0: radioactiu, tot i que ja dèiem que no era perillós, no? Vam parlar recordo que vam parlar d'IBM, no? Molts d'invents que havia fet IBM, i un d'aquests
1: Sí,
0: era la targeta de crèdit, no? Que
1: sí.
0: vam dir, ostres, IBM va descobrir una manera per poder, era en aquell cas, la van descobrir per controlar els horaris dels funcionaris d'Estats Units, per veure, bueno, quan entraven, quan sortien, i d'aquí ho van vendre-ho també a tots els bancs, i que tenien per poder això, per poder treure els diners, i que tenien el problema aquell de la cinta negra, que quan girem una targeta de crèdit que
1: Sí,
0: la tiés,
1: sí.
0: que se'ls desenganxava, i que va ser la dona de l'enginyer que va fer la targeta de crèdit que va dir, ostres, i si ho planxes? Li va dir que un dia que estava planxant, i planxant-ho va ser la solució a aquest problema.
1: Quantes aportacions de dones s'han perdut al
0: Sí,
1: llarg de la història,
0: és una
1: Sí,
0: aportació...
1: sí, sí,
0: Clar, o sigui,
1: important.
0: al final era...
1: Fàcil, senzilla,
0: Sí.
1: però que sembla una tonteria, però que no ho és. Al final és ben útil, tu.
0: Sí, tecnològicament la targeta de crèdit era complicada,
1: Sí.
0: però faltava o sigui, a vegades és el punt que falta.
1: Clar.
0: És el punt, bueno, doncs la dona va posar el punt,
1: Que
0: no,
1: bo, que bo.
0: que faltava. Sí, vam parlar també que si IBM va inventar també el codi de barres
1: Sí.
0: d'aquests de les botigues, que si era el 666, no, que si era l'invent
1: Sí.
0: del diable, tot això, bueno, això hi ha
1: Bueno,
0: sí,
1: històries que...
0: històries vàries. Vam parlar també de la màquina de vapor, que era molt més antiga també, que venia de Roma, recordem que vam dir, no, si Roma ja tenia màquina de vapor, però que fins que no es va poder, diríem,

0: d'una manera que fos més òptima, pues no va arribar a la...
1: No li van donar tanta importància com més endavant, no?
0: Fins a la revolució industrial i de més. Vam parlar dels captxes l'última vegada.
1: Sí.
0: I llavors sí que he deixat aquí pel final...
1: La meva secció preferida.
0: Sí, la teva secció, exacte. És el, tot un trimestre, podem dir que és la teva.
1: Home, és que eren molt interessants. Vam començar una secció que vam parlar dels opars, aquests elements que estan com fora de la seva època, no? S'han descobert i s'han atribuït a èpoques que, dius, no pot pertanyar a aquesta època, doncs perquè no concorda, no? Amb el temps, amb els materials, amb tota la tecnologia que hi havia en aquell moment, i ens vam començar a animar, i com dius, vam fer gairebé un trimestre d'opars,
0: Sí, i teníem també, recordo que la gent em deia, volem un altre d'opart, això
1: home,
0: era...
1: Home, clar, no era per nosaltres, era petició popular,
0: Petició popular, al final ja era petició popular, i allà buscant oparts, sí. Vam fer també oparts espanyols, recordo.
1: Sí.
0: I de més, i bueno, no... Vull dir que va estar bé, i... Sí que n'hi havia molts que deies, ostres, això...
1: Agafats amb pinces, sí. I alguns que s'ha descobert que no era que tal, no?
0: Sí, que dius que segurament assumíem que la gent del passat era més, no sé com dir-ho, no tan avançada com realment...
1: Clar. Sí. Com les línies de Nazca, no? Que vas dir, bueno, té una explicació i es podia fer, no?
0: Exacte, es van fer tot des... O sigui, s'han fet simulacions i han dit, sí, seria factible perquè hi havia unes muntanyes, etcètera, llavors... Bueno. També en vam veure algunes com aquella de la estàtua aquella romana que va aparèixer a Mèxic, que al final la més creïble és la de que un dels col·legues d'excavació va voler-li fer una broma en el cap d'excavació i quan va veure-la que va liar va ser un...
1: No, que no, que he estat jo, no?
0: No va dir res. No,
1: és veritat.
0: No va dir res. No va dir res i va dir, oita, tu, ja us ho
1: fareu. Ja s'ho trobaran.
0: I aquí encara...
1: Amb quina et quedes tu, d'opars?
0: Clar, jo potser amb la... Ostres, que no ho sé. Amb l'Helen de Nimrod, potser, que era allò que dels babilonis, que potser ja podien haver fet telescopis, no? Ens creiem que, no, que sí. Fins a Galileu, fins a Copèrnic i de més, no hi havia telescopis, i que potser sí que ja n'hi havia abans. Potser em quedo amb aquesta pel significat també científic, clar. No? Tot una mica, no hi ha... No sé, però vaja...
1: A mi l'Antisitera m'encanta.
0: Antisitera...
1: Sí, potser per les pel·lícules també,
0: les
1: no?
0: Les pel·lícules i... Bueno,
1: Diana perquè, Jones, no?
0: Sí, perquè també té una... O sigui, utilitzar aquest disseny de rodes dentades que es creia de l'època medieval, però molts anys, 1000 anys, o més, 1.500 anys abans, clar, és un... No, és un tema, sí. També és un... I a més que són creïbles, o dins de tot dius, ostres, són més o menys creïbles.
1: Que curiós, jo em passaria totes les seccions parlant dels opars, M'has descobert un món molt interessant i des de que me'ls has descobert els anava mirant jo també, perquè hi ha molts i són força interessants.
0: Sí, hi ha alguns, per exemple, si mai aneu a Londres, al British Museum en tenen algun.
1: Sí?
0: Sí, ah, sí, a més és gratis entrar, sí, o era gratis, suposo que encara ho deu ser-ho.
1: Sí, sí, els museus a Londres ens va dir el nostre company, el Víctor Lozano, que sí que...
0: Que encara ho són,
1: Que encara ho són.
0: És que l'última vegada que vaig anar ho eren.
1: Doncs mira, podem aprofitar per anar a Londres i veure algun d'aquests opars. Àlex Soto, moltíssimes gràcies per seguir una temporada més aquí amb nosaltres. Gràcies per aquestes 100 seccions. Quan vulguis venir acompanyat de l'Ada i l'Aixa, que la tens...
0: Està d'acampaments.
1: La tens d'acampaments, però bueno, també és benvinguda en aquest programa. Ada, que passis un bon estiu.
2: Gràcies.
1: Àlex, passa tu també un bon estiu, desconnecta i t'escolto la temporada.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
4: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona està més a prop de dotar-se amb pistoles elèctriques, les conegudes com a Taser o també DCE, dispositius conductors d'energia, després que la Comissió de Presidència de Seguretat i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona hagi aprovat inicialment el reglament que ha de fer possible la compra d'aquests dispositius. Fa un any que la qüestió es trobava bloquejada, però un any més tard ha acabat tirant endavant amb els vots a favor de PSC, Junts i el Partit Popular. En canvi, Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
2: Després d'aquesta votació favorable, ara s'obrirà un període d'exposició pública i d'al·legacions perquè els grups municipals, els sindicats policials i la resta d'entitats puguin fer esmenes i proposar millores al reglament de les Taser. La normativa planteja algunes restriccions, com per exemple que els agents no puguin disparar a menors de 14 anys i que les actuacions amb Taser quedin enregistrades en vídeo automàticament. El text quedarà pendent d'aprovació definitiva en plenari un cop passi aquest termini d'al·legacions. Fons municipals calculen que aquesta aprovació definitiva podria ser pels vols d'octubre o novembre abans que acabi l'any 2026. A més, després d'això l'Ajuntament també haurà d'obrir procés de contractació pública per trobar l'empresa que proporcioni les pistoles a la Guàrdia Urbana i esperar que arribin al cos. Es contempla que siguin uns 6 mesos addicionals. Això situaria el calendari com a molt aviat a mitjans del 2027. Durant aquest temps, fins aleshores, el consistori formarà els agents que hagin d'utilitzar les Taser. Hem de recordar que el cos de Mossos d'Esquadra ja compta amb aquest dispositiu des de fa 10 anys, un període en el que s'ha utilitzat 236 vegades fins a finals de març del 2025, són les dades amb les que comptem, el que ens deixa una mitjana d'unes 25 vegades.
1: Doncs després d'aquesta votació favorable i pendents del que passi d'aquí a finals d'any, volem escoltar les dues parts i per això avui li dediquem el tema de la setmana. Crec que has pogut parlar amb sindicats policials i també amb una de les entitats que ja estan en contra i que, de fet, han estat presentant recursos des de fa temps. No?
2: Sí, dues postures que, com era d'esperar, com és obvi, estan clarament allunyades. D'una banda, he pogut parlar amb el José Casas, que és responsable del Sindicat de Policies Locals UGT a Catalunya, i de l'altra, amb l'Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, l'entitat que vetlla per garantir el respecte dels drets humans i que, de fet, és molt activa a l'hora de fer un seguiment de les actuacions policials, tant de Mossos d'Esquadra com policies locals. En primer terme, evidentment, el primer que els he preguntat als dos és per com reben aquesta primera votació favorable. Casas es mostra, evidentment, satisfet que tot això tiri endavant i defensa la introducció d'aquest element.
5: Doncs és una gran notícia. Ho vam proposar el 2014, a mesa de negociació, i bé, que per fi arribi, una mica tard pel nostre gust, però que per fi arribi crec que ens donarà un plus en el servei operatiu al carrer. És una eina, és una arma intermitja entre el bastó policial i la pistola. Et dona un reforç en les intervencions cos a cos. Una intervenció amb una arma de foc és més complexa i potser el DC no és l'eina adequada, però per aquests enfrontaments agressius, cos a cos, d'una persona, com va passar l'altre dia a Montaner, sí que et dona aquest plus de seguretat de poder intervenir en distància, de poder reduir a la persona parant-li al sistema motor del cos un moment perquè els companys i companyes ja puguin emmanillar i ja treballar amb seguretat.
2: Una opinió que, evidentment, contrasta amb la preocupació que hi ha des d'Irídia.
6: Em sembla que altra vegada s'està introduint un arma que és lesiva i que, de fet, ha causat la mort ja a Catalunya i a altres llocs de l'Estat, sense una avaluació independent que n'identifiqui doncs, la necessitat real, els motius, quin serà l'impacte, i basant-se també en la típica, l'argument clàssic és que hi ha un buit entre la defensa i l'arma de foc, però no es té en compte que això en contextos com els Estats Units té molt de sentit, perquè s'utilitzen molt les armes de foc, però en canvi en contextos com el nostre, en què les armes de foc pràcticament no s'utilitzen, doncs això també qüestiona la necessitat real de la introducció d'aquest tipus d'armes.
2: Com dèiem a la introducció, aquesta normativa arriba amb certes restriccions, per exemple, que no es pot utilitzar menors de 14 anys i que s'ha d'enregistrar en vídeo quan sigui necessària la seva utilització. En parla Anaïs Franquesa.
6: Clar, aquí la traçabilitat efectivament és molt important, el que passa que segueix dient que s'han registrat en vídeo i sí que especifica molt més, no?, de l'hora, etc. Però aquest enregistrament hauria de ser automàtic. Això és molt important garantir-ho, perquè això ho hem vist també amb l'ús que s'ha fet per part de Mossos d'Esquadra, en què pràcticament la meitat de les vegades que s'hauria d'haver gravat la intervenció no es va gravar. Per què en aquell moment doncs la gent no va activar la càmera, etc, etc. Aleshores, aquí caldria assegurar, en cas que ja s'introduïssin definitivament, que aquesta gravació és una gravació automàtica.

0: que es derivi ja del sol fet de treure la TSF de la seva funda, i així, per tant, no depengui de que la gent en aquell moment ni doncs, pensi en gravar, això d'entrada. I després, pel que fa als infants, és molt preocupant. O sigui, Nacions Unides, Consell d'Europa, vull dir, tota la normativa internacional diu no s'ha d'utilitzar en infants, i a més és de qüestió doncs, és molt evident, també perquè físicament els efectes poden ser molt pitjors i poden ser letals. O sigui, no és només que també una qüestió de cura de l'infant, també és perquè tenen molts més riscos, no? I aquí ens trobem amb aquesta franja de 14 anys que doncs, evidentment, és una edat molt, molt, molt, molt jove. O sigui, entenem que d'entre 20 d'infant, que seria menys de 12, però sí que és una franja jove i que per tant, és perillosa.
1: En aquest aspecte, José Casas coincideix amb l'opinió de Franquesa. Són restriccions lògiques que, a més, en el cas de l'enregistrament, garanteixen la seguretat tant de la persona agressora com també de la gent.
2: Gravar la intervenció és imprescindible per nosaltres, perquè això dona seguretat a la persona agressora i dona seguretat als agents que utilitzen el DCE. S'ha de tenir en compte que les càmeres que ja portem són de gravació contínua i quan tu apretes el botó, comença a gravar amb segons abans de donar-li el botó. Vale? Això ens dona una imatge del que està passant. Un cop actives la DCE, un cop treus la DCE de la seva funda i tal, ja comenci la gravació. En el cas hipotètic que es fes un mal ús, sempre es podrà revisar com s'ha utilitzat. I el que em deies de la restricció dels menors, la DCE s'ha d'utilitzar amb les intervencions que s'han d'utilitzar, persona agressiva i de més. Hi ha vegades que no és evident que una persona és menor de 14 anys. Passa el mateix amb les dones embarassades. Hi ha vegades que no és evident. Aquí és on la professionalitat dels companys i les companyes entra, si s'ha d'utilitzar, si no s'ha d'utilitzar, però clar, en una intervenció d'una persona agressiva que se'l llança a sobre o que està agredint a una altra persona, no pararàs i li preguntaràs, perdona, quants anys tens o estàs embarassada? Suposem que les dones que estiguin embarassades no entraran a intervencions agressives i els menors de 14 anys, doncs, tres o quarts del mateix.
1: Hem sentit molt l'Anaïs Franquesa parlar de la preocupació que hi ha a Irídia de la letalitat d'aquesta pistola Taser, perquè ja hi ha hagut algun cas d'això. Li traslladava tota aquesta problemàtica o aquesta preocupació al José Casas.
2: Sí que hi ha hagut casos en què, per desgràcia, ha mort alguna persona, però està comprovat que és una arma no letal i que sí, que hi ha casos que es poden complicar, temes de marcapassos i de més, però que en general no és una arma letal, com sí que pot ser l'arma de foc, és el que diem sempre. Hi ha intervencions que és preferible utilitzar el DCE, que és molt més segur, que no arribar a un moment límit en què s'hagi de fer ús de l'arma de foc, que l'arma de foc sí que és una arma letal. La utilització de les armes sempre comporta un risc, però el que s'ha de buscar són eines i armes que ens rebaixi aquest risc de que acabi succeint una mort d'una persona. Un cas que tenim molt present va ser una intervenció a Ciutat Vella fa molts anys amb Mossos d'Esquadra, una persona que havia consumit cocaïna, estava molt agressiva, molt nerviosa. Els companys i companyes van haver de reduir-lo posant-se a sobre, 6 o 7 eren, i la persona va acabar morint asfixiada. Potser amb la DCE una descàrrega i no hagués passat això. El DCE, el sistema que utilitza no és una descàrrega contínua, és una descàrrega a pulsacions per evitar també aquest risc de col·lapse del cos.
1: Com deia Míriam, després d'aquesta votació es poden presentar recursos. En anteriors ocasions, Irídia ja ho ha fet i Anaïs Franquesa confirma que, si després d'analitzar el detall de la normativa ho veuen necessari, doncs en tornaran a presentar.
0: Sí, en l'anterior vegada que va passar això vam presentar al·legacions, hem analitzat en profunditat doncs, com estava el reglament i com està actualment. És cert que algunes de les qüestions que vam sol·licitar s'han doncs, introduït, però encara hi ha elements molt, molt preocupants, que és en la majoria de casos, i això ho veiem també amb Mossos d'Esquadra, però en informes d'Alemanya, d'Estats Units, un elevadíssim nombre de casos tenen relació amb situacions de crisi de salut mental. S'acaben utilitzant contra persones que estan en estats d'agitació per problemes o per crisis concretes de salut mental. Per tant, aquí hauria d'haver un abordatge sanitari. I això és el que ens preocupa més, que s'està introduint un arma que el que passarà és que s'acabi utilitzant i, per tant, causant lesions o fins i tot la mort de persones. En aquest sentit, nosaltres seguirem analitzant en profunditat els canvis que s'han introduït en aquest reglament i, doncs, si considerem que bueno, sí, presentarem noves al·legacions perquè acabin

0: de prohibir-se en menors de o sigui, s'està permetent fins i tot en circumstàncies excepcionals en embarassades i menors de 14 anys. Es prohibeixen, però diuen, però en casos excepcionals es podria utilitzar. Segueixen, es permeten encara en ús de manifestacions, vull dir, en context de manifestacions. O sigui, no hi ha un límit de descàrregues, no hi ha un límit de temps de la descàrrega. Hi ha molts elements que ens preocupen moltíssim.
1: Una de les preocupacions de les entitats que hi estan en contra, entre els Irídia, té a veure amb el criteri a l'hora d'utilitzar la Taser, i en aquest sentit Franquesa recordava que és necessària aquesta formació que planteja o que proposa aquesta nova normativa.
0: Exigim que es faci, entenem que clar que hi ha d'haver formació, però no és només la qüestió del criteri. Els criteris també han d'estar molt taxats i molt ben establerts en la pròpia normativa. És aquí veiem que, malgrat que s'especifiqui que hi ha d'haver un risc per a la vida i la integritat com a principi general, després, quan es va al detall d'en quins casos es poden utilitzar, veiem que segueix podent-se utilitzar en casos de temptatives de suïcidi o conductes d'autolisi, veiem que preveu, i això és gravíssim, que es pugui utilitzar no només per evitar risc a la vida, una amenaça real i imminent a la vida i a la integritat física, sinó fins i tot per preservar danys en béns jurídics. Creiem que, hi ha d'haver una especificitat i una claretat i una rigorositat extrema en els supòsits a la pròpia normativa. Sí. Hi hauria de ser això, risc imminent per a la vida i la integritat de les persones, que això ara no es diu tant així, i després, evidentment, una formació, però no només en com utilitzar les tasers, sinó en com no utilitzar-les, perquè aquí doncs, també amb Mossos d'Esquadra s'ha vist també una evolució, la importància de la mediació i de la desescalada, que puguin evitar l'ús d'aquest tipus d'armes que ja ho hem vist que poden causar la mort.
1: I en aquesta qüestió també coincideix José Casas, que veu obvi, veu normal que els agents hagin de tenir un coneixement i formació previs a l'hora d'utilitzar aquesta eina.
2: Sí, clar, és que és normatiu. Has de tenir aquesta formació, com et deia abans, no només amb l'utilització del DCE, sinó amb l'utilització del DEA, amb reanimacions. Has de tenir tot això molt bé actualitzat, molt bé integrat dins de cada persona, per si passés qualsevol cosa, Déu no ho vulgui, i doncs poder actuar. Mm-hmm. Com et dic, tenim una arma de foc, mai... amb les intervencions que hem tingut amb arma de foc, mai hi ha hagut un mal ús. S'ha fet amb coherència i quan ha tocat. I amb els DCE doncs, passarà exactament el mateix. Les persones que aportin el DCE rebran aquesta formació i s'utilitzarà quan s'hagi d'utilitzar.
1: Clar, aquesta utilització tampoc, o sigui, podríem dir que tampoc és molt habitual, dèiem en la introducció, 236 vegades en gairebé 10 anys, més o menys, aproximadament, el que ens deixa una mitjana d'unes 25 vegades l'any, i és que Casas recordava que això, que la seva utilització és en casos molt extrems i és, doncs, poc habitual.
2: Clar, és això, quan agafes les dades objectives veus que no són tantes les intervencions en què s'ha de fer ús. És això, hi ha un repunt d'agressivitat a les intervencions a la ciutat de Barcelona i arreu. Sí, s'ha d'utilitzar sempre el DCE? No, perquè hi ha vegades que només parlen, només estan amb efectius suficients per fer una detenció diferent sense utilitzar la DCE, ja es pot arreglar. Són intervencions, diguem, més límits en què hi ha una agressivitat evident i un atac imminent.
1: I amb tot això, doncs ens preguntem què passarà a finals d'any, queda la votació definitiva. Evidentment, podem esperar la resposta tant de l'Anaïs com el José, però si et sembla, doncs els escoltem.
2: Bé, vam veure a la Comissió de Presidència i Seguretat l'altre dia, el dimecres passat, que els grups parlamentaris ja van donar el seu recolzament, així que entenem que no hi ha d'haver-hi cap problema.
0: A nosaltres el que ens agradaria que passés és que no s'aprovessin aquesta normativa i la introducció de les tasers com a mínim fins que no hi hagi una avaluació independent real de la necessitat i en tot cas doncs, que el reglament si finalment s'aprova, que el reglament que s'aprovi sigui molt més garantista. Aquest reglament actual no compleix amb totes les directrius que hauria de complir i per tant esperem que es faci una nova revisió introduint tots els elements per fer que aquest, si s'han d'utilitzar, s'utilitzin en casos molt excepcionals i complint clarament la normativa i garantint la integritat de les persones, que al final aquest és l'objectiu.
3: Doncs veurem com acaba tota aquesta qüestió, que com venim dient no es resoldrà fins a finals d'any amb aquesta votació definitiva, que acabarà de confirmar si finalment la Guàrdia Urbana pot comptar a partir de mitjans del 2027 amb aquestes pistoles de descàrrega elèctrica.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Quan pensem en la Rambla de Barcelona, segurament ens venen al cap els floristes, els quioscos, els turistes i també les estàtues humanes, que des de fa dècades formen part del paisatge més emblemàtic de la nostra ciutat. Avui, en aquesta secció que tant ens agrada, el Barceloní Anònim, volem conèixer la persona que s'amaga al darrere d'una d'aquestes estàtues.
5: Avui ens visita el Walter San Joaquín. Ell és un artista argentí que durant molt de temps ha donat vida al Quijote de les Rambles. A més, és el president de l'Associació República de les Estàtues Humanes de les Rambles de Barcelona. Volem conèixer avui el personatge i la persona, però també com està afectant al sector la remodelació de les Rambles.
3: Walter San Joaquín, el Quijote de las Ramblas, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
3: A ver, Walter, explícanos, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo pasas de ser una artista en Argentina y acabas aquí en las Ramblas?
6: Es complejo. Yo estaba en el Teatro Colón 7 años, del 93 al 2000, y se vino algo parecido de lo que está pasando en Ramblas, como una especie de privatización del teatro, no dada a conocer porque es un teatro municipal, pero lo que se hacía era traer las producciones del exterior. No sé si conocen el Teatro Colón, bueno, pero para los oyentes que no, estamos hablando de uno de los teatros más importantes, yo diría, del mundo, que tenía 4 plantas, creo, hacia abajo y 4 hacia arriba, y era un teatro fábrica. Ahí te hacían desde los zapatos hasta la peluca, o sea, y de escenografía, bueno, tenías unas escenografías gigantes, o sea, eso era como Hollywood, estar ahí.
3: ¿Y cómo pasas de este Hollywood argentino a aquí? ¿Cuándo llegas?
6: Bueno,
3: a
6: y entonces, claro, ahí me fui a Miami, me hicieron un traje ahí, hice, yo nunca había hecho calle para ganarme el dinero, sino que en la Escuela de Arte Dramático hacíamos como ensayos de qué nos pasa con la gente. Incluso yo me acuerdo que hacíamos espectáculos en las plazas y pasábamos la gorra, pero no porque necesitábamos el dinero, sino porque era parte de lo que era el teatro de
3: interactuar
6: calle.
3: Con la gente,
6: sí,
3: ¿no?
6: Me da súper vergüenza pasar la gorra.
3: Vaya.
6: Te ponía rojo. Y bueno, esta fue la segunda experiencia, que, porque claro, me iba solo y se me ocurrió esa idea de hacer un personaje que era como mitológico, era como una malla que daba el aspecto de bronce con un verdoso, y la hicieron en el Teatro Color. Y en nada, así hice un poco de experimentos en una plaza que hay en Buenos Aires, llama, donde está el cementerio de la Recoleta, que se suelen hacer actuaciones así
3: callejera,
6: de calle. Y luego pues partí allí a Miami. Y en Miami, yo te juro que no me esperaba nada de lo que pasó. Y se hizo famoso, pero yo no creo que porque sea bueno, sino que nadie había hecho eso en las calles, en la Lincoln Road, porque es todo tecnología, coches de lujo, mujeres, droga. Bueno, lo que vemos en las películas es poco de lo que es Miami, Miami, ¿no? El corazón de Miami.
3: ¿De qué época estamos hablando?
6: Justo el año anterior de las Torres Gemelas, que fue la que suspendió mi visa, sí. Entonces me puse así y luego pues el periodismo empezó a hacer fotos y fui la portada del Miami Herald y nada. Luego pues empecé a buscar, me dijeron, mira, eres bueno, ¿por qué no te regularizas? Ahí me aconsejaron un abogado, fui a un abogado y de extranjería. Y me dijo, en tu caso particular, como no hay mimos, mimos, es un tema para hablar, ¿qué es un mimo? El mimo se cree que es el que anda por la calle haciéndole bromas a la gente, y no es que no sea un mimo, pero es una partecita del mimo. Y entonces el abogado me dijo, mira, puedes aspirar a la visa special ability, que es la, a las personas que hacen una especialidad, tienen especialidad en el arte y Estados Unidos no tiene, en este caso yo veo que no lo tiene, y te la pueden dar. Pero me tienes que traer todo el currículum, que era, ¿no? Y volver

0: lo voy a tratar. Pero luego no pasó nada y luego pues hablaba con la gente de Ada Colau y decían que Colgoni en realidad no había hecho nada y Colgoni decía que Ada Colau no había hecho nada y en realidad nos quedamos en la nada. La nada es algo muy sutil y muy depresivo, pero nos quedamos en la nada.
1: Lo que pasa muchas veces.
0: Sí.
1: Walter San Joaquín, Don Quijote de las Ramblas,
0: Sí.
1: muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por explicarnos lo que es la vida de una estatua aquí en la Rambla. Muchísimas
0: Gracias.
1: gracias
0: Muchas
1: a ti.
0: gracias.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Gerard, tu tornaries a tenir, no sé, 15 o 16 anys?
3: Ja, moltes vegades m'ho he plantejat. Si fos per uns dies, sí, no? Estaria bé,
1: 15,
3: aquesta regressió temporal.
1: 30, jo em quedaria amb 30.
3: Ja, per mi 30 és l'edat
1: 15,
3: ideal, però
1: uf.
3: També aquella... Però clar, amb la mentalitat i tot el que saps ara i la,
1: sí, clar,
3: la duresa
1: clar, clar.
3: Que tens ara i tal, o tornant a...
1: No, si pot ser amb el que sé ara.
3: O tornant a ser un idiota, no? Com...
1: Bueno, amb 15 i sabent el que sé ara...
3: Home, clar, seria...
1: Et menges el món, eh?
3: Buah, et menges el món, i tant, i tant. I a més, sabent el futur, no?
1: Bueno,
3: sabent el
1: clar,
3: que passarà, ja serà,
1: seria
3: vamos.
1: Seria fantàstic, però no pot ser així.
3: No,
1: que,
3: no.
1: Vinga, mentrestant, escoltem quins records teniu vosaltres de la vostra adolescència.
4: Hola, maco.
1: Hola.
4: Bon dia. Mira, records moltíssims, moltíssims. Però, bueno, diré només un per no ser passat. Quan vaig anar no. de colònies, a Tavertet. No sé si tenia 9 o 10 anys o por ahí. I me'n recordo el dia que venien els pares de visita i, clar, va aparèixer el meu pare, la meva mare, amb el meu germà, la núvia, una tia meva... Bueno, impressionant, molt
1: tota
4: content.
1: La
4: meva mare em va preguntar, bueno, pel dematí, quan us aixequeu, què feu? Doncs pues mira, pues esmorzar i tal, rentar-nos, vestir-nos i fer el llit. I em va dir, no m'ho crec, que no, no, ja ho veuré, ja. I quan vaig arribar a casa, el primer dia em va dir, a veure, ensenya com fas el llit. I em va dir, molt bé, molt bé. Diga, a veure demà si queda una mica millor. I des d'aquell dia, cada dia, a fer-me jo sol el llit.
5: Bon dia.
1: Hola.
5: Pues de la juventud recuerdo sobre todo aquellas primeras veces. La primera vez que sales con tus amigos sola, la primera vez que te vas de viaje sola... yo qué sé, la primera vez que bailas, tu primera borrachera, como digo yo, todas aquellas primeras veces que siempre se te quedan en la cabeza. Los amigos del instituto, que todavía, bueno, yo vivo aquí, ellos están en Colombia, pero aún tengo contacto con alguno. Y todos, que lo que digo, que siempre digo a mis hijos, aprovecharlo, porque luego no sabéis
1: vaya.
5: Lo que se extraña, lo que es vivir sin la presión de ser adulto. Que ser adulto, yo siempre lo he dicho, es una mierda. Y no sé por qué quieren correr tanto los jóvenes. Aprovechar la juventud. Buen día.
1: Hola.
5: Pues de la juventud recuerdo sobre todo aquellas primeras veces. Ah. La primera vez que sales con tus amigos sola, ¿ay? La primera vez que te vas de viaje sola.
1: Ya habíamos contado right. a,
3: bueno,
1: nuestra,
3: ya, sí, sí.
1: a la nuestra bien. Las primeras,
3: primeres vegades,
1: vegades
3: que sempre queden al record.
1: Gran, segur que et queden moltes primeres vegades,
3: sí.
1: Però clar, cada cop menys.
3: Ja no les tornes a viure i no tenen aquella màgia, no? De les
1: però ens quedaran
3: vegades,
1: primeres vegades d'altres coses.
3: Ara, ser adulto és una mierda? No sé, en certs aspectes sí, perquè
1: sí.
3: has de carregar cada vegada amb més responsabilitats i tal. Però bueno,
1: però
3: al final també
1: coses
3: està bé,
1: que no?
3: No
1: clar, podies
3: tens
1: fer
3: més,
1: quan eres nen,
3: clar,
1: tens
3: més autonomia,
1: llibertat.
3: Tens més maduresa, tens més pensament crític, no? Vull dir, al final vas guanyant coses. Però sí que és veritat que és especial... O és, clar, és molt còmode, sobretot si tens un entorn molt favorable,
1: sí?
3: familiar, que et mantenen econòmicament, al viure
1: home.
3: Sense cap mena de preocupació.
1: De preocupació. Sí, sí, sí,
3: sí,
1: sí, sí,
3: només disfrutar de la vida.
1: Aquells viatges amb la família, que no havies
3: buah.
1: De pagar un duro. Eh? I ara...
3: Per poder rei, eh? I
1: ara quan prepares un viatge... És, potser aquí no, eh?
3: Ara
1: potser...
3: mires euro a euro, eh?
1: Potser
3: aquesta
1: anem
3: excursió, no, que és molt cara,
1: la Roca, eh?
3: Sí,
1: que...
3: i tant.
1: Que està més a prop. I em sembla molt curiós el primer oient que se'n recordava de les colònies de quan tenia 9 anys. Eh? És curiós
3: les
1: com
3: colònies...
1: alguns records se't queden a dins. I,
3: jo també,
1: i
3: jo recordo colònies i també casals d'estiu i tal, recordo alguns també. A mi m'agradaven
1: no
3: molt.
1: No em deixaven
3: no
1: anar. Fins a cinquè de primària no vaig anar de colònies.
3: Ostres.
1: Un traumet que tinc aquí. Eh?
3: I per què no em deixaven?
1: Me li feia por a ma mare cagar l'autocar i
3: mares,
1: aquestes coses.
3: Les mares patidores.
1: I vaig dir, els meus fills aniran de colònies.
3: Aviam nosaltres què tal amb les colònies de la petitona.
1: Doncs patiràs.
3: Ja,
1: ja t'ho dic
3: ja,
1: jo.
3: Ja, ja, ja.
1: Jo ara entenc a ma mare, però clar.
3: Patiré per qualsevol cosa.
1: Vaig prometre que no...
3: Però clar, no els deixaràs encadenats a casa.
1: No,
3: no,
1: no, no, no, no. S'han de viure experiències.
3: I tant.
1: I les coses dolentes

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda, Carles Puigdemont, més a prop de tornar a Catalunya i Oriol Junqueras de ser candidat en unes futures eleccions.
2: La sentència d'avui i les decisions judicials que encara han d'arribar han de treure definitivament les manilles a l'independentisme. Han de retornar la plena capacitat política a totes les persones i a totes les organitzacions.
3: Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament, mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Aquesta, esclar, és la interpretació que fan els partits independentistes de la sentència del TJUE sobre la llei d'amnistia. Una victòria, diuen, jurídica i política, ja que Junts ha deixat clar que la resolució és també un revulsiu per al projecte secessionista. En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que el dictamen europeu serveixi per a tancar definitivament l'etapa del procés.
4: Ara cal que seguim construint aquest futur sobre la base de cercar allò que ens uneix, de celebrar la nostra diversitat i de transformar la nostra pluralitat política en acords a favor del progrés col·lectiu.
1: Interpretacions, com podem observar, contraposades. Veurem quina en fa el Suprem, ja que les qüestions prejudicials resoltes afecten directament el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional ja ha apuntat que no s'hi posarà fins a la tardor.

0: El Partit Popular ha mostrat respecte per la decisió del TJUE, però ha deixat clar que l'amnistia no esborrarà el que va passar a Catalunya. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. La seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha deixat clar que lluitaran amb totes les seves forces contra els que han atemptat, diuen, contra la unitat d'Espanya i l'estat de dret.
2: Y trabajaremos con toda la firmeza para que Cataluña nunca vuelva a recorrer el camino de la ruptura, de la impunidad y de la división que tanto daño hizo a nuestra tierra.
1: Vox avisa que revertiran la llei d'amnistia si arriben al govern.
0: En plan econòmic, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya adverteix que el Pla de la Generalitat per construir 50.000 pisos avança amb moltes dificultats.
1: Sí, i és que en els primers 6 mesos de l'any no han passat per les seves mans cap document que certifiqui l'execució de cap d'aquests immobles. La degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sandra Bestraten, assegura que la burocràcia ofega la construcció.
3: El que demanem és tornar a treballar de forma més col·laborativa per aconseguir que aquestes mesures siguin efectives i no ens facin allargar els plaços.
1: Segons l'informe de gener a juny del 2026, els visats d'obra privada han caigut un 40% a Barcelona.
0: S'aixequen les restriccions de moviment a Sant Quirze Safaja després que els bombers hagin aconseguit estabilitzar l'incendi.
1: A hores d'ara només es manté el confinament al centre de menors. Mentrestant, els equips d'extinció continuen treballant per consolidar el perímetre de l'incendi. Segons dades dels agents rurals, aquest 2026 s'han cremat a Catalunya 4.500 hectàrees, de les quals més de la meitat al foc de les Gavarres. També s'han detectat 72 focs intencionats.
0: Repunten els naixements a Catalunya per primera vegada des del 2008.
1: L'any passat van néixer 54.249 nadons, un 0,8 més que l'any anterior. El creixement s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil. Segons l'IDESCAT, els noms més posats l'any passat van ser Júlia i Biel.
0: I avui al Notícies Migdia parlarem també de les desigualtats salarials entre homes i dones.
1: Segons un informe de la Generalitat, aquestes diferències s'han reduït fins al 16% gràcies a la pujada del salari mínim interprofessional. Declaracions de la ciutat de Sònia Guerra, secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme.
4: I posar-ho sobre la taula, que si la bretxa salarial es redueix quan incrementen el salari mínim interprofessional, és que la majoria de persones que tenen el salari mínim interprofessional són les dones.
1: Tot i així, encara hi ha bretxes importants, sobretot a partir dels 55 anys o pel que fa a les pensions, on els homes cobren de mitjana un 35% més que les dones.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi.
0: L'actual campiona del món, l'Argentina de Leo Messi, serà l'últim obstacle de la selecció espanyola per aixecar la Copa del Món.
5: Sí, perquè la selecció albiceleste va derrotar Anglaterra en la segona semifinal del torneig, tot i que els anglesos es van avançar al marcador mitjançant el nou jugador del Barça, l'extrem Anthony Gordon, però

0: Leo Messi, amb 39 anys, va tornar a liderar l'Argentina i amb dues assistències. Primer a Enzo Fernández i després a Lautaro Martínez va guiar novament l'equip d'Scaloni, que podrà reeditar el títol de campió del món. Espanya-Argentina, una final inèdita aquest diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey.
1: La previsió del temps ens la porta el David Torres. David, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya es mantenen els avisos actius per altes temperatures a quasi tot el territori. Continuem amb calor, però avui baixen una mica, un parell o tres de graus. Es mantindran així o poden baixar una mica més fins dissabte i avui les màximes es situaran als 32 graus a Tarragona, 33 a Barcelona i 38 a Lleida i Girona. Gaudirem del sol en general, encara que tenim avisos actius per tempestes localment fortes al Pirineu Occidental i que poden aparèixer de forma aïllada a d'altres punts del territori. A zones altes destaquem la pols en suspensió, que farà disminuir la visibilitat, i pel que fa al vent, fluix de llevant i de sud amb algun cop moderat. Demà divendres es manté la calor, sobretot a l'interior, i a la resta continuaran baixant un grau o dos. A la Vall d'Aran, alguns núvols amb precipitacions febles i a la resta, sol amb núvols baixos al litoral al matí i també a últimes hores. Pel que fa al vent, a Girona bufarà la tramuntana moderada. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, David. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic. Els partits independentistes veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i la rehabilitació política d'Oriol Junqueras. Per això insten els tribunals espanyols a aplicar de forma immediata la sentència del TJUE, que avui Ricard ha avalat la llei d'amnistia.
3: Sí, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmat que amb la resolució del Tribunal Europeu ja no hi ha excuses per aplicar la llei d'amnistia en la seva totalitat i perquè l'Estat tanqui una carpeta oberta fa 10 anys. Junqueras confia que la resolució serveixi per facilitar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i que ell, si es dona el cas, pugui participar en unes eleccions.
4: Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
3: Junts també valora la sentència del Tribunal de Luxemburg com una victòria dels independentistes, dels demòcrates i també de Junts, que va esmenar el text inicial aprovat al Congrés. El seu secretari general, Jordi Turull, ha deixat clar que la sentència és un esperó per la causa independentista.
5: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
3: Turull també ha assegurat que el debat jurídic s'ha acabat i ha reclamat el retorn immediat de tots els polítics que van marxar a Europa després del referèndum del 2017, tot i que, això sí, ha evitat especular sobre quan Carles Puigdemont podria tornar a trepitjar territori català. En aquest sentit, ha instat el Constitucional a resoldre els recursos d'empara presentats i no marxar de vacances. Pel que fa a la CUP, els anticapitalistes malfien de l'aplicació que en pugui fer als tribunals espanyols i insten Junts i Esquerra a recuperar la centralitat del moviment independentista per avançar en sobirania.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha demanat l'aplicació integral immediata, ha dit, de la sentència del TJUE. En aquest cas, segons Illa, aquest és un element clau, o ha de ser un element clau, perquè Catalunya passi definitivament, diu, pàgina del procés i afronti un futur sense divisions ni trencaments.
3: En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu català ha qualificat la resolució de molt bona notícia i ha assegurat, en al·lusió als tribunals espanyols, que no hi ha cap escull per aplicar-la.
6: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis?
3: Les diferències entre el govern socialista i els partits sobiranistes és en l'escenari que s'ha d'obrir amb l'aplicació total de l'amnistia. Els independentistes consideren que Europa valida el procés, una etapa que Illa vol donar per tancada definitivament.
6: Els catalans i catalanes no volem ni permetrem que res ni ningú posi en risc allò que tant ens ha costat assolir. La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament.
3: Segons Illa, Catalunya ha d'evitar obstacles que impedeixin continuar liderant la creació d'ocupació, la captació d'inversors o la construcció d'habitatge públic.
1: Doncs més reaccions. Els comuns asseguren que la sentència del TJUE és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem. La presidenta de la formació al Parlament, Jessica Albiach, defensa que vol que Puigdemont, Comín i Puig tornin a casa com més aviat millor.
7: El que avui

0: ACT Europa es donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem i li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
1: I el Partit Popular de Catalunya s'ha limitat a mostrar respecte per la sentència del TJUE i n'ha evitat qualsevol interpretació en al·lusió implícita a l'actitud del govern espanyol davant les causes judicials que l'envolten.
2: Sí, la seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha lamentat que les concessions de Pedro Sánchez, ha dit, permetin alimentar la causa independentista. En aquest sentit, ha garantit fermesa per part del PP per evitar qualsevol intent de trencament de l'Estat.
3: Siguen diciendo hoy que lo volverán a hacer. No hay arrepentimiento. Al contrario, se sienten reforzados por las concesiones del Partido Socialista. Por eso, el Partido Popular seguirá defendiendo exactamente lo mismo que ha defendido desde el primer día: la igualdad de todos los españoles ante la ley, la independencia judicial, la separación de poderes, la unidad de España y el Estado de Derecho.
2: Roldán també ha recriminat a Salvador Illa que exigeixi el compliment de la llei d'amnistia i, en canvi, que ell no acati les sentències sobre la presència del castellà a l'escola.
1: I més contundent que el PP s'ha mostrat encara des de Vox que carreguen contra l'aval a l'amnistia. L'eurodiputat Jorge Buxadé afirma que la sentència posa de manifest que la unitat d'Espanya i el seu ordre constitucional estan en perill i, per tant, han de ser defensats i protegits.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Bones notícies les que ens arriben per part dels bombers. Una vegada estabilitzat el darrer gran incendi que crema Catalunya, Sant Quirze Safaja, al Moianès, han aixecat totes les restriccions de moviment, però amb una excepció.
2: Sí, Gavi, es tracta del centre de menors no acompanyats que s'ha convertit en un oasi enmig d'unes 100 hectàrees que han cremat, sobretot, zones boscoses i massa forestal. El cap d'intervenció dels bombers, Israel Cosonou, explica que les condicions d'aquesta nit han afavorit les tasques d'extinció. Recorda, però, que ara arriben les hores més crítiques del dia, quan es podrien produir revifades.
5: Aleshores, el que ens preocupa sobretot, tot i que l'incendi està tenint un bon comportament i les línies han treballat molt bé, és que principalment no se'ns obri cap al migdia amb la marinada aquest costat nord-est.
2: Sobre l'origen del foc, l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Josep Lluís Roger, nega que sigui intencionat.
6: Aquí hi ha una part que s'ha de mantenir, que és el que es manté, que són franges perimetrals de les urbanitzacions, i es fa una feina per part de Generalitat cada dos anys mantenir-les, però, com veieu, doncs passen accidents i hi ha puestos més propensos i aquest ho és.
2: Ara, doncs, ja es pot accedir a les masies i al càmping que havien quedat confinats per facilitar la feina dels bombers.
1: I, malauradament, aquest és un dels 461 incendis que han cremat Catalunya més de 4.500 hectàrees. El més preocupant de tot és que 72 han estat provocats per persones, com el que va cremar la muntanya de Tian al Maresme a finals de juny. A més, un centenar estan relacionats amb la falta de precaució sobre com actuar en boscos i en zones on és molt senzill originar un foc. I sàpiguen també que en plena onada de calor, Catalunya ha registrat aquest dimecres, ahir, el màxim de demanda elèctrica de tot el 2026.
2: Sí, segons Endesa, el consum va arribar als 8.100 megawatts, la xifra més alta de l'any i gairebé un 10% superior al màxim de l'estiu passat. El pic es va produir a les 3 de la tarda, coincidint amb l'ús intensiu dels sistemes de climatització. Aquest registre és també el tercer més alt de la sèrie històrica a Catalunya. Tot i l'augment de la demanda, l'autoconsum fotovoltaic ha contribuït a reduir part de la pressió sobre la xarxa elèctrica.
1: Hem de parlar ara d'una de les principals preocupacions dels catalans, l'habitatge, i no els acostem gaires bones notícies. Els arquitectes perceben cert estancament en la posada en marxa del Pla 50.000 i que, alhora, avisen, la normativa Ricard ofega la construcció privada.
2: Sí, la Generalitat espera que la construcció de 50.000 pisos protegits solucioni parcialment la crisi de l'habitatge a Catalunya. Tot i ser de propietat pública, la majoria d'aquests estaran construïts per empreses i promotors privats i, per tant, passaran per les mans del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Doncs durant el primer semestre d'aquest any no han rebut cap visat d'obra que s'executi immediatament, un fet que, per ara, preocupa el director d'Àrea Tècnica del COAC, Gerard Miquel.
7: Encara no hem vist cap senyal que ens indiqui que anirem disparats cap als 50.000 habitatges. Al contrari, ens estem estancats. El missatge és que estem estancats.
2: I en paral·lel, els habitatges nous visats cauen gairebé, atenció, un 40% a Barcelona durant el primer semestre de l'any en comparació amb el 2025 i en el conjunt de Catalunya un 2,6%. Parlem d'un total de 7.800 pisos que es construiran d'immediat, però que estan lluny de l'objectiu marcat per la Generalitat d'aixecar 25.000 cada any. El principal

0: L'obstacle, apunten, és que els governs regulen sense el consens dels experts.
1: Creiem que no s'està fent el treball previ que caldria abans de treure una legislació. Caldria contrastar-la amb tots els agents implicats que l'hem de fer possible, perquè al final regular tant i que després no aconseguim els objectius, doncs ens hauria de fer reflexionar.
0: Ara bé, la degana del COAC, Sandra Bestraten, valora molt positivament la voluntat del govern de reduir d'un any a només un mes els terminis per oferir llicències d'obra. Un fet assegura que no perjudicaria la seguretat dels edificis.
2: I el Col·legi d'Economistes de Catalunya aposta per un sistema fiscal català que rebaixi impostos. De fet, la pressió tributària provoca que 8 de cada 10 economistes creguin que la governança de les administracions no afavoreix l'economia catalana.
0: En un context de creixement com el que viu Catalunya, per sobre de la mitjana espanyola i europea, els economistes creuen que les empreses haurien de guanyar pes a l'hora de generar riquesa. Per això reclamen que la Generalitat i la resta d'administracions públiques cedeixin terreny al sector privat reduint impostos. Carles Puigatravi és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
3: Crec que hem de canviar el xip i és molt fàcil. Pues, deduccions per al creixement, deducció per formació a les empreses, del personal o bonificacions per a la inversió. O sigui, hi ha molt ventall de possibilitats que el sistema fiscal català pot introduir per favorir el creixement i el benestar, i sobretot el benestar de l'economia.
0: Aquest, però, no és el model del PSC actual, que segueix l'estela d'Esquerra Republicana i manté una elevada recaptació d'impostos per transferir-los després a la societat, diuen, en forma de serveis públics. Sigui com sigui, des del Col·legi d'Economistes també veuen bonances en la seva gestió, sobretot perquè han aconseguit aprovar uns pressupostos i, en segon lloc, perquè estan avançant en reptes claus com la construcció d'habitatges, la millora progressiva del servei de Rodalies i l'aposta per a la indústria de la defensa, l'espai i la seguretat, uns sectors que avui compten amb el suport de fons europeus.
4: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
2: Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. Ho dèiem en titulars. Els naixements creixen a Catalunya per primera vegada des del 2008. Gairebé 55.000 nadons van néixer el 2025. Són 500 més que l'any anterior, el que ha trencat la dinàmica de descens de la natalitat. Més dades amb el Diego Fernández. Diego, bona tarda.
5: Bona tarda. L'augment ha estat d'un 0,8% respecte al 2024, amb un increment més notable a zones del Penedès, Ponent i l'àmbit metropolità. El creixement es pot atribuir a l'augment de dones en edat fèrtil, que ha estat de mig punt percentual. Les catalanes també són mares cada vegada més tard. L'edat mitjana de maternitat ja és de gairebé 33 anys. I quasi la meitat dels nadons nascuts l'any passat són fills de dones nascudes a l'estranger, un col·lectiu amb un gran pes a l'augment dels naixements.
2: Ja sabem també els noms més comuns i posats en nadons durant el 2025. Júlia i Biel lideren aquest rànquing segons les dades publicades per l'IDESCAT. Júlia recupera així el lideratge entre les nenes, una primera posició que no ocupava des del 2022, mentre que Biel es converteix per primer cop en el nom més escollit per als nens, Montse Valls.
6: En total, 449 nenes van rebre el nom de Júlia durant l'any passat, seguides de Sofia amb 427. Entre els nens, Biel encapçala el rànquing amb 378 naixements, molt a prop de Nil, que ocupa la segona posició amb 375. Les dades també reflecteixen l'impacte de la baixada de la natalitat dels últims anys. Tot i liderar la classificació, els noms més populars registren avui moltes menys inscripcions que ara fa dues dècades. Un exemple és el de Júlia, que anys enrere superava àmpliament el miler de nadons anuals. Marc, que durant molts anys va ser el nom masculí més habitual a Catalunya, torna a situar-se entre els primers llocs del rànquing.
2: 5 anys després de l'aprovació de la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència, coneguda com a l'OPIVI, les entitats socials celebren els avenços aconseguits a Catalunya, però alerten que encara hi ha importants desigualtats en la seva aplicació. Tornem amb la Montse. Montse, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Segons un informe elaborat per la Plataforma d'Infància de Catalunya i la Taula del Tercer Sector, el desplegament de la norma ha estat especialment significatiu en àmbits com l'educació i en iniciatives com el model Barnahus d'atenció a infants víctimes de violència. Tot i això, les entitats adverteixen que la protecció continua depenent massa del territori on viu l'infant i dels recursos disponibles. L'estudi assenyala mancances en àmbits com la salut mental infantil, el lleure, l'esport i l'acompanyament a famílies vulnerables. També alerta que la coordinació entre serveis continua sent insuficient i que molts infants i adolescents encara desconeixen els canals d'ajuda i denúncia existents. Davant d'aquesta situació, les entitats reclamen més inversió econòmica, més professionals especialitzats i una formació continuada per a tots els sectors implicats. També demanen reforçar la prevenció i garantir que tots els infants

0: tinguin el mateix nivell de protecció independentment del lloc on visquin.
1: Més coses, la bretxa salarial entre homes i dones de Catalunya baixa fins al 16% segons un informe del Departament d'Igualtat. Aquest és el nivell més baix registrat fins ara, però la secretària general del Departament, Sònia Guerra, ha explicat al programa La Ciutat d'Onda Cero, aquí a casa nostra, que cal seguir lluitant per aconseguir la paritat. Ho ha recollit l'Eudald Sanz. Eudald, bona tarda.
2: Bona tarda. La baixada s'explica perquè el salari mitjà anual de les dones creix un 6%, 4 punts més que el dels homes. No obstant, encara es mantenen bretxes. El tram on més s'evidencia és a partir dels 55 anys, amb una diferència d'uns 8.500 euros anuals. La secretària general d'Igualtat, Sònia Guerra, assegura a La Ciutat d'Onda Cero que les polítiques transversals, com la pujada del salari mínim interprofessional o la reforma laboral, han provocat la reducció de la bretxa salarial. En el cas de les pensions, la diferència arriba fins al 35%, xifra que també representa una desigualtat molt significativa, segons Guerra.
3: La bretxa en les pensions arriba al 35%, i això marca de manera determinant el poder adquisitiu que tenen homes i dones grans en el final de la seva vida.
2: A banda dels salaris, l'informe també detalla que les dones dediquen pràcticament el doble de temps que els homes a les tasques de la llar. La directora general del Departament de Feminismes ha acabat emplaçant la coeducació i el desplegament de polítiques públiques per eliminar estereotips.
1: Un parell de notícies en plana local. Els desnonaments previstos aquest estiu als blocs de la Rambla de la Mina a Sant Adrià de Besòs han quedat temporalment suspesos per ordre judicial. Són 5 llançaments que s'havien d'executar entre finals de juny i mitjans de juliol i que formen part del procés iniciat per recuperar diversos habitatges del barri.
4: Segons altres s'han dit, el consorci de la mina, propietari dels immobles, va demanar l'ajornament després que els Mossos d'Esquadra recomanessin agrupar els desallotjaments per escales senceres. L'objectiu és facilitar els operatius policials, reduir la conflictivitat i evitar possibles reocupacions immediates dels pisos desallotjats. Amb aquesta decisió, les execucions queden ajornades com a mínim fins al setembre. Per la seva banda, les entitats veïnals i els col·lectius en defensa de l'habitatge atribueixen aquesta suspensió a la mobilització dels residents i reclamen a les administracions que obrin una via de diàleg amb les famílies afectades. En aquest sentit, alerten que continuaran mobilitzant-se si els desnonaments es reprenen a la tardor.
1: I la Diputació de Barcelona comença avui la primera revisió del pla zonal de la xarxa local de carreteres. És un pla que ja va ser aprovat el 2020 i que des d'aleshores ha estat en fase d'execució. Ara la Diputació comença la primera revisió després d'haver executat un 90% de les actuacions previstes. Pere Parés, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. És una revisió que vol assegurar quin rol estan complint els diferents trams de la xarxa i aquest rol canvia bastant al llarg del temps. Ho explica als micròfons d'Onda Cero el diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès.
6: El que estem fent és augmentar la seguretat viària. Hi ha hagut canvis a noves infraestructures, hi ha hagut molt de moviment de població a un lloc o altre, municipis petits han crescut molt. També hem de ser conscients que hi ha moltes coses que ens fan treballar ràpid. Per exemple, també totes les emergències que hi ha hagut aquests últims mesos, tant aiguats com els focs, etc.
5: La distinció entre una carretera local i un camí municipal és important tant per qui la gestiona com per qui la fa servir. Les carreteres les gestiona la Diputació, mentre que els camins municipals els gestionen els diferents ajuntaments. Per tant, quan es considera que un camí està fent la funció d'una carretera, l'Ajuntament queda alliberat del pes econòmic d'haver de mantenir la infraestructura. Quan passa el contrari, que una carretera és considerada camí, l'Ajuntament n'assumeix el manteniment. Per contrapartida, però, els veïns deixen d'haver de complir amb la normativa d'afectació de carreteres que limita les obres que pots fer prop de la calçada.
7: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Víctor i Lucià, repassem l'actualitat esportiva marcada, com no, per aquest Mundial. Ja tenim la final que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina de Leo Messi.
1: Sí, que ja es va desfer també amb patiment, com en totes les eliminatòries fins ara, d'Anglaterra, i amb remuntada inclosa, perquè els Three Lions es van avançar gràcies a una diana del nou futbolista del Barça, l'extrem Anthony Gordon, però la direcció de camp del seleccionador anglès Thomas Tuchel va ser desastrosa i va permetre a l'Argentina remuntar l'eliminatòria. Leo Messi es va tornar a posar la seva selecció a l'esquena i va assistir primer a Enzo Fernández i després a Lautaro Martínez, ja el temps afegit per portar al sud americans cap a la final del Mundial.
2: La suerte de ganarlo, de pasar esto también, con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos, pero viste, se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas de la historia.

0: en la antena de por fin, en la antena de Onda Cero. Que descanséis, aunque poca pinta tenéis vosotras de estar quietas en verano, por mucho que me contéis, por mucha trola que me queráis meter, y que seáis muy felices. Un abrazo muy grande,
1: después,
0: un beso muy grande.
1: Después te pregunta por qué eres tú el jefe, después se pregunta una por qué tú eres. Manda narices.
2: Un beso grande, buen verano.
0: Un beso muy grande, feliz verano a las
1: Felicidades.
0: Dos. Llegan enseguida llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero ya. Claro que huele a verano, claro que huele a vacaciones para algunos. Otros van a estar y van a seguir trabajando. Enseguida, como digo, las noticias de Onda Cero.
3: Por fin.
4: Deja de ir de sombrilla en sombrilla con la segunda al 70% en todos los solares Nivea. Comprando dos, la segunda unidad te sale al 70%. Y eso es un superprecio. Hasta el 27 de julio.
5: Tiri, tiri, tiri. Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
6: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
9: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
8: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
10: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
10: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
10: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
12: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
13: Molt bé, estic molt bé.
12: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
13: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
12: Molt bé.
13: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
14: Llibres? No.
13: Què?
14: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
13: Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
12: Sí?
13: Sí, superguai.
10: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
15: Son las 4, las 3 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes. El gobierno insiste en que existe una causa política abierta contra Begoña Gómez y reitera la inocencia de la esposa del presidente. Lo hace después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado la decisión del juez Peinado de que sea juzgada con jurado por dos delitos. Victoria Verdier.
2: El tribunal levanta otros dos delitos que le imputaba el magistrado y le retira las medidas cautelares.

0: ¡Por fin!
1: Está muy bien que llevar esa medallita en el retrovisor de tu coche te dé seguridad. Pero a nosotros seguridad nos la da que lleves la V16 en la guantera. Porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado, informa al resto de conductores. No salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
2: ¿Qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
5: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
4: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama al 900-272-272.
6: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
7: Bona tarda. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, mantindrà l'ordre de detenció a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, malgrat l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. Fons del tribunal apunten que la sentència no interpel·la directament a l'alt tribunal espanyol, que no farà cap pas fins que el Constitucional resolgui els recursos pendents dels líders del procés. Un parer ben diferent al que ha expressat el president del Parlament, Josep Rull.
8: I el que és exigible en un estat de dret és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis i sense més demores. Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
7: A aquesta hora els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, el cinquè que es produeix a la zona en una setmana. El foc ha fet una primera carrera de 200-300 metres, empès pel vent de marinada, i ara mateix afecta unes 162 hectàrees. Tot això en un escenari de temperatures encara molt elevades. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest 2026 hem viscut l'inici d'estiu més càlid des del 1950, primer any del qual es disposa de sèries climàtiques homogènies i ben distribuïdes pel territori. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys per exhibicionisme i agressió sexual, dos delictes que hauria comès

0: en dies diferents, però sempre en el mateix escenari, un autobús de la línia Barcelona-Igualada. Una passatgera el va denunciar per masturbar-se dins de l'autobús. La policia local d'Abrera va tramitar una denúncia administrativa, però no el va acabar detenint. El cas és que els investigadors van descobrir que tenia una altra denúncia per una agressió sexual anterior a una dona en un autobús de la mateixa línia, un fet que ha desencadenat el seu arrest. Ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. La ciutat, amb Míriam Frank.
2: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
3: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
4: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
5: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
2: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
7: Estats Units avui compensa,
6: Estats Units.
7: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
6: Ah, mira.
7: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
6: No és molt dels Estats Units, no?
7: No és dels Estats Units.
6: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: A Onda Cero Catalunya, la borsa.
1: L'IBEX 35 recupera els 19.300 punts amb una pujada del 0,15%, una millora moderada, malgrat el context internacional advers amb els Estats Units atacant l'Iran. Amadeus, BBVA i Grifols lideren els números verds, mentre que Solaria, IAG i ACS són les empreses amb més pèrdues.
0: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
3: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
2: A Tarragona, el CaixaForum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
3: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
2: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
3: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària d'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
2: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
3: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat, amb Míriam Frank.
4: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
5: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
6: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
7: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
4: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a OndaCero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro.
1: Doncs no s'hi oposa. D'aquesta manera s'ha pronunciat avui el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Cohen Lenaerts, sobre la llei de l'amnistia. El Tribunal Constitucional contesta que necessita temps per estudiar aquest posicionament i que resoldrà els recursos pendents a la tardor. Durant el dia d'avui, les diferents formacions polítiques han valorat aquest pronunciament. La lectura que en fan els independentistes és de victòria.
2: La sentència d'avui i les decisions judicials que encara han d'arribar han de treure definitivament les manilles a l'independentisme. Han de retornar la plena capacitat política a totes les persones i a totes les organitzacions.
3: Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: Opinions del líder republicà Oriol Junqueras i del secretari general de Junts Jordi Turull. Mentrestant, el president de la Generalitat Salvador Illa enarbora la bandera del retorn de la normalitat i defensa que la paraula del Tribunal Europeu permet passar a pàgina del procés independentista.
4: Ara cal que seguim construint aquest futur sobre la base de cercar allò que ens uneix, de celebrar la nostra diversitat i de transformar la nostra pluralitat política en acords a favor del progrés col·lectiu.
1: I des del Partit Popular continuen defensant que lluitaran perquè no es produeixi mai més un escenari similar. Lorena Roldán, portaveu popular al Parlament.
5: Y trabajaremos con toda la firmeza para que Cataluña nunca vuelva a recorrer el camino de la ruptura, de la impunidad y de la división que tanto daño hizo a nuestra tierra.
6: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: El pronunciament del TJUE marcarà el compàs de la brúixola d'avui i serà el tema principal de la tertúlia que farem a partir de 3:15. Serà l'última de la temporada amb el periodista Santi Terraza i l'advocat Pablo de Palacios, però tenim més temes avui. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola.
1: En matèria d'habitatge, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya adverteix que el Pla de la Generalitat per construir 50.000 pisos avança amb moltes dificultats.
7: Sí, i és que en els primers 6 mesos de l'any no han passat per les seves mans cap document que certifiqui l'execució de cap d'aquests immobles. La degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sandra Bestraten, assegura que la burocràcia ofega la construcció.
8: El que demanem és tornar a treballar de forma més col·laborativa per aconseguir que aquestes mesures siguin efectives i no ens facin allargar els plaços.
7: Segons l'informe de gener a juny del 2026, els visats d'obra privada han caigut un 40% a Barcelona.
1: Repunten els naixements de Catalunya per primera vegada des del 2008.
7: L'any passat van néixer 54.249 nadons, un 0,8 més que l'any anterior. El creixement s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil. Segons l'IDESCAT, els noms més posats l'any passat va ser Júlia i Biel.
1: Es redueixen fins al 16% les desigualtats salarials entre homes i dones, segons un estudi de la Generalitat.
7: Un fet que es produeix gràcies a la pujada del salari mínim interprofessional. Declaracions a la ciutat de Sònia Guerra, secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme.
9: I posar-ho sobre la taula, que si la bretxa salarial es redueix quan incrementen el salari mínim interprofessional, és que la majoria de persones que tenen el salari mínim interprofessional són les dones.
7: Ara sí, tot i això, encara hi ha bretxes importants, sobretot a partir dels 55 anys o pel que fa a les pensions, on els homes cobren de mitjana un 35% més que les dones.
1: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lola. Argentina serà la rival d'Espanya a la final del Mundial de Futbol del proper diumenge, 9 de la nit, hora nostra, a New Jersey. Els argentins van guanyar ahir 1-2 a Anglaterra. Karim Adeyemi ha passat avui revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona i el base estadounidenc amb passaport nigerià, Umoja Gibson, signa amb el Futbol Club Barcelona per 2 temporades.
1: Continua la calor, però sembla que ens donarà una treva. Ho volem conèixer de la mà del David Torres. David, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda. Demà divendres es manté la calor, sobretot a l'interior i la Vall de l'Ebre, Aquí amb avisos taronja pel vent de ponent que fa que no baixin les temperatures i a la resta continuen baixant un grau o dos. Les màximes se situen als 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona i les mínimes també segueixen altes amb 25 graus de mínima a Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Girona i 22 a Lleida. Pel que fa al cel, a la Vall d'Aran, alguns núvols i precipitacions febles, a la resta amb sol i núvols baixos al litoral al matí i a últimes hores, i en quant al vent, a Girona bufarà la tramuntana moderada, a la Vall de l'Ebre, com dèiem, amb vent de ponent fluix i a la resta, variable amb algun cop moderat del sud a la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, David. Passant 6 minuts de les 7 de la tarda, al control tècnic, Vicenç Armero.

0: los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas. La mera reducción de la renta nacional bruta del Estado resultante de una supuesta independencia tampoco afectaría los intereses financieros, dice el Tribunal de la Unión. Segundo, tampoco se infringe la directiva comunitaria contra el terrorismo porque se ve legítimo que para reducir tensiones y facilitar la reconciliación se perdonen estas actividades si son limitadas en el tiempo y no han causado violaciones graves de los derechos humanos.
1: No se opone a una ley nacional de amnistía para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.
0: La sentencia es interpretativa, como siempre en Luxemburgo, no ejecutiva, es decir, que le corresponde aplicarla a los tribunales españoles.
2: Gràcies, Jacobo. El Tribunal Constitucional, però, ja ha contestat que no resoldrà la mitja dotzena de recursos que té pendents per part dels líders del procés referents a l'aplicació de la llei d'amnistia fins a la tardor. Ara volem conèixer també les reaccions dels diferents partits polítics aquí a casa nostra. Els independentistes veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i també la rehabilitació política d'Oriol Junqueras. Per això insten els tribunals europeus a aplicar de forma immediata la sentència del TJUE que avui, Joan, ha avalat aquesta llei d'amnistia.
3: El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmat que amb la resolució del Tribunal Europeu ja no hi ha excuses per aplicar la llei d'amnistia en la seva totalitat i perquè l'Estat tanqui una carpeta oberta fa 10 anys. Junqueras confia que la resolució serveixi per facilitar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i que ell, si dona el cas, pugui participar en les eleccions.
4: Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
3: Junts també valora la sentència del Tribunal de Luxemburg com una victòria dels independentistes, dels demòcrates i també de Junts, que va esmenar el text inicial aprovat al Congrés. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha deixat clar que la sentència ha de ser respectada pel Suprem.
5: I el que és exigible en un estat de dret és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis i sense més demores. Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
3: També ha volgut remarcar l'anomalia política que viu Catalunya, diu. Ha afegit que la institució que ell presideix, el Parlament, té dos diputats amb els seus drets polítics escapçats, Carles Puigdemont per una banda i Lluís Puig per l'altra. Pel que fa a la CUP, els anticapitalistes malfien de l'aplicació que en puguin fer els tribunals espanyols i insten Junts i Esquerra Republicana a recuperar la centralitat del moviment independentista per avançar en sobirania.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha demanat l'aplicació integral i immediata de la sentència del TJUE. En aquest cas, segons Illa, aquest és un element clau perquè Catalunya passi definitivament pàgina del procés i afronti un futur sense divisions ni trencaments.
3: En una declaració institucional des del Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu català ha qualificat la resolució de molt bona notícia i ha assegurat, en al·lusió als tribunals espanyols, que no hi ha cap escull per aplicar-la.
6: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis?
3: Les diferències entre el govern socialista i els partits sobiranistes és en l'escenari que s'ha d'obrir amb l'aplicació total de l'amnistia. Els independentistes consideren que Europa valida el procés, una etapa que ella vol tancar definitivament.
6: Els catalans i catalanes no volem ni permetrem que res ni ningú posi en risc allò que tant ens ha costat assolir. La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament.
3: Segons Illa, Catalunya ha d'evitar obstacles que impedeixin continuar liderant la creació d'ocupació, la captació d'inversors o la construcció d'habitatge públic.
2: Aquesta era la visió del president, però les reaccions no acaben aquí. Per exemple, els comuns asseguren que la sentència és una bufetada a la cara al Tribunal Suprem. Diuen, la presidenta de la formació al Parlament defensa que vol que Puigdemont, Comín i Puig tornin a casa com més aviat millor.
7: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.

Paraules de Jéssica Albiach. De la seva banda, el Partit Popular de Catalunya s'ha limitat a mostrar respecte per la sentència del TJUE i n'ha evitat qualsevol interpretació en al·lusió implícita

0: Por eso, el Partido Popular seguirá defendiendo exactamente lo mismo que ha defendido desde el primer día: la igualdad de todos los españoles ante la ley, la independencia judicial, la separación de poderes, la unidad de España y el Estado de Derecho.
1: Roldán també ha recriminat a Salvador Illa que exigeixi el compliment de la llei d'amnistia i, en canvi, que ell no acati les sentències sobre la presència del castellà a l'escola.
2: I més contundent encara s'ha mostrat des de Vox, que carreguen contra la bala a l'amnistia. L'eurodiputat Jorge Buxadé afirma que la sentència posa de manifest que la unitat d'Espanya i el seu ordre constitucional estan en perill i, per tant, han de ser defensats i protegits.

0: Volem analitzar ara a la brúixola les conseqüències polítiques que pot tenir aquest pronunciament del TJUE sobre l'amnistia i per això saludem a Daniel Satrà, és investigador de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Daniel, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, el TJUE considera que la llei d'amnistia pot perseguir objectius legítims de reconciliació política i de reducció de tensions institucionals. Quin impacte té aquest aval europeu sobre el relat polític que han defensat tant el govern espanyol com també els partits independentistes?
1: Bé, que crec que reforça el relat polític que han fet tant el govern espanyol com el PSC com Junts i Esquerra. Tothom podrà dir que n'ha sortit guanyat. El govern espanyol i el PSC podran presentar la llei com una eina avalada també des d'Europa, i Junts i Esquerra podran reivindicar que la seva estratègia judicial europea ha acabat donant fruits. Per tant, pot reforçar un discurs positiu en aquest sentit. Ara bé, a nivell de conseqüències polítiques reals, com sabem, no és tant que Puigdemont o que Junqueras puguin tornar demà a la primera línia política, Això en tot cas passaria a la tardor o a partir de la tardor, sinó que la sentència reforça la possibilitat que aquests dos líders del procés siguin els grans actius electorals de Junts i d'Esquerra de les eleccions catalanes del 2028.
0: Ara en parlarem. Volia parlar també de preguntar-te pel paper del govern espanyol. Deies que reforça el relat polític, però clar, el relat polític actual, podríem dir, perquè el govern espanyol sosté que la resolució valida la seva estratègia de desjudicialització del conflicte català, etc. Però clar, el 2022... Pedro Sánchez deia això.
2: El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
0: Clar, això és el que deia Pedro Sánchez fa uns anys, ara ha fet totalment el contrari, obrint la porta, evidentment, no? Portant aquesta llei de l'amnistia, tenint en compte també el context en què es troba el govern socialista amb els casos de corrupció que hi planen. No sé si això pot ser un afegitó per perdre suport electoral de cara a les eleccions, que si res no canvia se celebraran el 2027, o si bé l'electorat ho pot veure com una rectificació de rumb de el Partit Socialista, que al final doncs ha acabat triomfant?
1: És una molt bona pregunta. Pot afegir soroll en un moment en què al Partit Socialista Obrer Espanyol no li interessa que la clivella nacional o la clivella territorial s'activi de nou, perquè com bé diu, hi ha eleccions a la vista d'aquí poc. Però, per altra banda, intenten donar el missatge de dir, veieu com no fem res fora de la legalitat, veieu com no fem res fora de la normalitat, veieu com tenim aquest reforç europeu i ara el problema en tot cas seran aquests jutges díscols, que de fet són els mateixos jutges que ens fan l'offer a nosaltres. Per tant, els fets són aquests, però el partit intentarà donar-li un emmarcament, un framing diferent i que digui, veieu com estem fent les coses com toquen i el problema no és Europa ni el problema és el PSOE, sinó el problema són aquests jutges que també estan perseguint de totes les maneres el nostre president legítim. Jo crec que aquesta serà segurament l'enfocament que farà el partit per reforçar-se. Però és veritat que no li interessa parlar molt del tema territorial, sinó simplement dir hem aconseguit el fet de reconciliar Catalunya, hem aconseguit el fet de normalitzar les relacions entre Catalunya i Espanya, que són els objectius que s'establien a la llei. I al voltant del primer tema que vostè comentava, sí, Pedro Sánchez ha tingut molta cintura, seria una manera de dir-ho, com a polític, i ha adoptat diverses posicions en el tema territorial, va fer una campanya electoral duríssima contra mesures d'acomodació de Catalunya el 2019, i ara mateix doncs, lidera un govern que proposa una llei d'amnistia.

0: Rússia i ho intenta aconseguir. Això va fruit, evidentment, d'una ideologia flexible i de les necessitats electorals de cada moment.
1: Clar, entenc que de cara a l'electorat del 2027 això podria ser un fet important, tenint també en compte el context en el que es troba ara el Partit Socialista.
0: Podria ser-ho, podria ser-ho. No hi ha cap mena de dubte que la dreta, diguem el PP i Vox, utilitzaran aquest tema per denunciar fluixesa per part del govern espanyol i arguments als quals estem habituats, com és estar lligats de mans i peus del separatisme a l'hora de fer política pública des del govern. Això forma part de... No tinc la sensació que s'introdueixin elements nous, sinó que en tot cas el que hi haurà és un reforçament d'alguns d'aquests temes. Al PP i al Vox li interessa molt que se segueixin parlant d'aquests temes perquè saben que això erosiona la base electoral del PSOE, i al PSOE li interessa passar ràpid d'aquests temes, dir que simplement s'està fent el que ja es va establir per voluntat majoritària al Congrés dels Diputats i que ara l'objectiu és reforçar un govern davant del neofeixisme o davant de les possibilitats d'un govern reaccionari a Espanya.
1: Parlem de les repercussions, les conseqüències que ha tingut aquest pronunciament aquí a casa nostra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que amb això es passa de pàgina del procés de manera definitiva. Creu realment que això serà així?
0: No ho crec. Crec que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya és una qüestió que ve de molt lluny, que ha tingut episodis històrics més actius i d'altres de menys actius. En vam passar un de molt actiu, com tots recordem, evidentment, entre el 2010 i el 2019, i aquest moment no ho és, però les qüestions de fons que tenen a veure amb l'autodeterminació, amb el reconeixement nacional, amb la possibilitat de decidir el futur polític, tot això, doncs, evidentment, segueix obert perquè no ha estat abordat al fons de la qüestió. El que sí que passarà és que a nivell polític, Junts i Esquerra podran tenir, com li deia, aquests lideratges disponibles previsiblement per les eleccions generals del 2028, i això té conseqüències perquè, per una banda, manté aquest personalisme dels dos grans partits sobiranistes al voltant de dues grans figures i també impedeix una possible renovació demanada per veus creixents dins de cada partit al voltant de cares noves i la necessitat d'establir figures que no estiguin tan associades amb el procés i que potser estiguin més associades amb les noves dinàmiques de fer política i amb les noves necessitats i preocupacions de la població catalana, segons recull, per exemple, el CEO.
1: Clar, és evident que el sofre independentista en els últims anys s'ha desinflat. No sé si aquesta possibilitat de que figures com Carles Puigdemont o com Oriol Junqueras poguessin doncs, reeixir, això obriria o reactivaria de nou un moviment independentista aquí a Catalunya?
0: Ho veig molt poc probable. No em sembla gens probable una reactivació del moviment independentista. El que farà previsiblement tots aquests esdeveniments és facilitar el retorn d'alguns d'aquests lideratges, però d'això no es deriva una mobilització ciutadana. Com vostè bé diu, altres temes han topat l'agenda política els darrers temps, habitatge, etc. I és més aviat, és a dir, encara hi ha una quantitat molt important d'independentistes a Catalunya, però el que caldria són habilitats polítiques grans per fer un discurs com el que es va fer doncs, els 2008-2010, és a dir, convertir en greuges territorials la manca de finançament en infraestructures, per exemple, tornar a parlar del dèficit fiscal si no es corregeix amb les negociacions que hi ha a terme ara mateix, etcètera, etcètera. És a dir, el material sobre el qual construir el discurs de greuge que fan tots els moviments nacionalistes subestatals, activen un discurs de greuge respecte a l'Estat per mobilitzar-se i fer demandes polítiques. Això està disponible, però el que calen són lideratges amb talent per poder cosir totes aquestes demandes i vehicular-les a través d'una demanda territorial que sigui doncs, més autogovern, que sigui un nou referèndum, el que sigui. Això no em sembla obvi que depengui de l'arribada d'aquests nous lideratges.
1: Per anar acabant, li volia preguntar per les dades del CEO d'aquests dies on Junts per Catalunya viuria, en aquest cas, una patacada important, segons el baròmetre del CEO. Amb un retorn de Carles Puigdemont, creu que aquestes dades es podrien revertir?
0: És l'esperança de Junts per Catalunya, d'intentar revertir-ho. Aquest personalisme del que parlava es veu reforçat en els dos casos, tant Junqueras com Puigdemont. En el cas de Puigdemont, tornar-lo a tenir actiu, estem parlant en condicional, la possibilitat de poder tornar a fer vida política a Catalunya podria ser un influx d'energia positiva que el partit necessita.

0: aquest moment en què gairebé la meitat dels votants se senten seduïts per la proposta política d'Aliança Catalana. És el que desitjaria el lideratge de Junts per Catalunya. No tinc clar que sigui així, perquè ja ve de fa molt temps que hi ha una certa predilecció per l'oferta política d'Aliança Catalana. Hi ha molts alcaldes que han estat pressionant des de fa temps en reunions a Waterloo, a Puigdemont, per adoptar discursos més forts a nivell d'immigració. No sé quina capacitat real tindria el seu retorn a la política. Després estaria per veure si ell volgués, un cop tornat, fer política o no. Però és l'aspiració que té Junts, com també ho és la que té Esquerra, que alguns lideratges, Esquerra no té aquesta necessitat en el sentit d'una fuita de vots molt gran cap a un altre partit, però aspiren a que aquests lideratges puguin entomar la davallada de les enquestes que especialment manifesten el cas de Junts.
1: Li volia preguntar ara també pel cas d'Oriol Junqueras, en cas que aquesta llei tirés endavant a la tardor i es pogués presentar com a candidat a les eleccions a la Generalitat, podria ser un rival que podria preocupar a Salvador Illa?
0: És possible que ho fos en el sentit que gaudeix d'una aprovació pública a nivell de diversos votants de diversos partits, força alta, que se situa al voltant del 5,8, del 6, etc., és força alta, no especialment alta dins dels seus propis votants, però sí molt alta o raonablement alta en general a la població. Per tant, podria ser, però vagi vostè a saber com ens trobarem el 2028 a nivell de candidats, de dinàmiques de partit, etc., etc. Junqueras, diguem que ara mateix a nivell intern tenen alguns dubtes sobre cap a on encarar la campanya, si fer un discurs potser més assertiu a nivell nacionalista, que torni a parlar de temes com la protecció de la llengua, revertir la minorització de la llengua i la cultura, etc., com potser està fent l'Hisenda Alemanya la seva campanya a Barcelona, o, per contra, mantenir un discurs que posa molt èmfasi en valors republicans, valors una mica amples, que a vegades la gent li costen d'entendre, etc., etc. I tant sigui Junqueras com una altra persona, s'hauran d'acabar de decidir de quina és l'aposta de política pública que fan. Sí, com sigui, una cosa que li volia comentar també abans i que em sembla rellevant és que una de les conseqüències polítiques del que hem comentat fins ara és que la sentència, diguem, dona incentius a Junts i Esquerra per no provocar una crisi immediata amb el govern espanyol. Mentre l'aplicació de l'amnistia encara estigui oberta, tenen menys incentius per provocar una crisi immediata i això, doncs, evidentment, pot donar oxigen a Pedro Sánchez si vol intentar acabar la legislatura aquests propers mesos.
1: Ja per acabar, li volia preguntar pel paper del Partit Popular. Creu que aquesta sentència pot obligar a la formació a reformular la seva estratègia respecte a Catalunya?
0: En si mateixa crec que no. Crec que l'estratègia al voltant de Catalunya està molt establerta des de fa temps i en si mateix crec que no. Crec que segurament el discurs serà de respectar totalment la decisió i dir en tot cas que encara queden les passes del Constitucional i les passes del Suprem, que el Suprem també ho pot tornar a enviar a Luxemburg i, per tant, jugar amb els temps, la dilació de temps, és molt probable que segueixin així. En el cas concret, per això, del discurs respecte a Catalunya, això és molt interessant, perquè el PP, en el fons, té un dilema molt gran que per ara resol per una via, però podria resoldre per l'altra. Una via per part del Partit Popular és la que estan fent actualment, que és ajuntar-se amb Vox, com han fet en diverses comunitats autònomes, i mantenir un discurs dur que es contraposi a un discurs, diguem, d'Espanya plural o plurinacional, que és el que Sánchez fa perquè necessita pels seus socis de govern. L'alternativa seria el que es va especular que seria Feijóo quan va arribar a liderar el partit, que és uns lideratges més moderats que s'allunyin de Vox, que és un partit molt tòxic i que fa que el PP només pugui pactar amb Vox, i potser situar-lo en una posició una mica més intermèdia en el tema territorial, fet que podria fer que arribés a acords amb el PNB, amb Junts, amb altres matèries. Per tant, Feijóo ha de decidir què vol ser de gran. De moment sembla que per la pressió de Díaz Ayuso i per altres pressions internes dins del partit, tot el porta a arribar a pactes amb Vox sense gaire problemes, com hem vist a moltes comunitats autònomes. Sí. Però és veritat que hi ha un altre escenari possible en què hi ha un PP una mica més moderat, una mica més centrat, que s'oblida de Vox i que intenta buscar pactes amb els que han estat pactant amb Sánchez aquests darrers anys.
1: Doncs prenem nota, Daniel Satrà, investigador de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies, bona tarda.
2: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
3: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
4: ¿Qué? No me da facilidad.

0: ¿Te pago?
1: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenia Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
4: La brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
5: Un minut i ens plantem a 8:15 del vespre. Ara deixem de banda aquest pronunciament del TJUE, tot i que el repascarem d'aquí una breu estona, perquè en parlarem a la brúixola avui amb l'advocat Pablo de Palacio, que també ens ajudarà una mica a fer aquesta radiografia de la norma, i també amb el periodista Santi Terraza. Però repassem altres informacions del dia d'avui que passen per l'habitatge. Ja saben que és una de les principals preocupacions dels catalans, i no els acostem gaire bones notícies en aquest sentit, hem de dir, perquè els arquitectes perceben cert estancament en la posada en marxa d'aquell famós pla que va anunciar el president de la Generalitat de 50.000 habitatges i que alhora apunten que la normativa està ofegant la construcció privada. Ens ho explica tot plegat el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Sí, la Generalitat espera que la construcció de 5.000 pisos protegits solucioni parcialment la crisi de l'habitatge a Catalunya. Tot i ser de propietat pública, la majoria d'aquests estaran construïts per empreses o promotors privats i, per tant, passaran per les mans del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Doncs durant el primer semestre de l'any no han rebut cap visat d'obra que s'executi immediatament, un fet que per ara preocupa el director d'àrea tècnica del COAC, Gerard Miquel.
7: Ara no hem vist cap senyal que ens indiqui que anirem disparats cap als 50.000 habitatges. Al contrari, ens estem estancats. El missatge és que estem estancats.
6: I en paral·lel, els habitatges nous visats cauen gairebé un 40% a Barcelona durant el primer semestre de l'any en comparació amb 2025, i en el conjunt de Catalunya un 2,6%. Parlem d'un total de 7.800 pisos que es construiran d'immediat, però que estan lluny de l'objectiu marcat per la Generalitat d'aixecar 25.000 cada any. El principal obstacle, apunten, és que els governs regulen sense el consens dels experts.
8: Creiem que no s'està fent el treball previ que caldria abans de treure una legislació, caldria contrastar-la amb tots els agents implicats que l'hem de fer possible, perquè al final regular tant i que després no aconseguim els objectius, doncs ens hauria de fer reflexionar.
6: Ara bé, la degana del COAC, Sandra Bestraten, valora molt positivament la voluntat del govern de reduir d'un any a un mes els terminis per oferir llicències d'obra. Un fet assegura que no perjudicaria la seguretat dels edificis.
5: I més coses. El Col·legi d'Economistes de Catalunya aposta per un sistema fiscal català que rebaixi impostos. De fet, la pressió tributària provoca que 8 de cada 10 economistes creguin que la governança de les administracions, Ricard, no afavoreix l'economia catalana.
6: En un context de creixement com el que viu Catalunya, per sobre de la mitjana espanyola i europea, els economistes creuen que les empreses haurien de guanyar pes a l'hora de repartir la riquesa. Per això, reclamen que la Generalitat i la resta d'administracions cedeixin terreny al sector privat reduint impostos. Carles Puigdetravi és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
9: Crec que hem de canviar el xip, i és molt fàcil. Doncs deduccions per al creixement, deducció per formació a les empreses, del personal o bonificacions per a la inversió. O sigui, hi ha molt ventall de possibilitats que el sistema fiscal català pot introduir per favorir el creixement i el benestar, i sobretot el benestar de l'economia.
6: Aquest, però, no és el model del PSC actual, que segueix l'estela d'Esquerra Republicana i manté una elevada recaptació d'impostos per transferir-los, diuen després, a la societat en forma de serveis públics. Sigui com sigui, des del Col·legi d'Economistes també hi veuen bonances en la seva gestió, sobretot perquè han aconseguit aprovar uns pressupostos. I, en segon lloc, perquè estan avançant en reptes claus com la construcció d'habitatges, la millora progressiva del servei de rodalies i l'aposta per la indústria de la defensa, l'espai i la seguretat, uns sectors que avui compten amb el suport de fons europeus.

0: relacionades amb els incendis. Ara bé, el que sí que és del tot insòlit és que avui els haguem d'explicar que Aiguamúrcia crema el cinquè foc d'aquesta setmana. En només 8 dies estem parlant de 5 incendis. La bona notícia, però, Joan, és que ja s'ha donat per estabilitzat.
1: Així ho feia saber fa poc més d'una hora el cos de bombers, que hi treballa des de les 2 del migdia quan s'ha rebut el primer avís. Segons els agents rurals, el foc ha cremat una hectàrea i mitja i encara hi treballen 27 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries. Com explicaves, Lola, la principal notícia és la reiteració d'incendis en aquesta zona d'Aiguamúrcia. A Múrcia, el primer dels 5 es va produir fa només 8 dies, dimecres de la setmana passada, 8 de juliol. Aquesta successió de focs ha portat els Mossos d'Esquadra i els agents rurals a investigar si podrien haver estat provocats, com hem anat explicant aquests dies.
0: De fet, acabem de saber que els bombers han donat per controlat poc abans de les 7 de la tarda el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que crema, de fet, des de les 3 de la tarda d'ahir dimecres. Les flames han calcinat, segons dades dels agents rurals, 37 hectàrees de massa forestal. I un altre habitual dels estius són, ja ho saben, i n'estem parlant cada dia, les altes temperatures. La calor no sembla que s'hagi desveït de sobte, però almenys com a mínim aquest matí s'ha donat per finalitzada la tercera onada de calor de l'estiu. La fase d'alerta del pla Procicat per calor intensa s'ha desactivat, però el pla enfocat per elevat perill d'incendi, sí, Joan, que es manté.
1: Sí, de fet, ja portem més de 40 dies amb valors superiors als habituals per l'època en matèria de risc d'incendis. I un cop desactivat el Procicat, el sistema d'emergències mèdiques ha informat que ha atès 150 persones amb afectacions relacionades amb la calor durant la tercera onada de l'estiu. El 62% han requerit l'activació d'una ambulància i s'ha traslladat a la persona a un centre sanitari, i el 38% restant han estat atesos pel servei 061 Salut Respon.
0: Passen 5 minuts de 8:15 del vespre. 5 anys després de l'aprovació de la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència, coneguda com la LOPIBI, les entitats socials celebren els avenços aconseguits a Catalunya, però alerten que encara hi ha importants desigualtats en la seva aplicació. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Segons un informe elaborat per la Plataforma d'Infància de Catalunya i la Taula del Tercer Sector, el desplegament de la norma ha estat especialment significatiu en àmbits com l'educació i en iniciatives com el model Barnahus d'atenció a infants víctimes de violència. Tot i això, les entitats adverteixen que la protecció continua depenent massa del territori on viu l'infant i dels recursos disponibles. L'estudi assenyala mancances en àmbits com la salut mental infantil, el lleure, l'esport i l'acompanyament a famílies vulnerables. També alerta que la coordinació entre serveis continua sent insuficient i que molts infants i adolescents encara desconeixen els canals d'ajuda i denúncia existents. Davant d'aquesta situació, les entitats reclamen més inversió econòmica, més professionals especialitzats i una formació continuada per a tots els sectors implicats. També demanen reforçar la prevenció i garantir que tots els infants tinguin el mateix nivell de protecció independentment del lloc on visquin.
0: I per primera vegada des del 2008, una bona notícia en plana demogràfica, perquè el nombre de naixements a Catalunya ha augmentat. Durant el 2025 van néixer a prop de 55.000 nadons. Diego Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. En total, el 2025 van néixer 500 nadons més que l'any anterior, el que ha trencat la dinàmica de descens de la natalitat que es portava arrossegant des de la crisi econòmica del 2008. El creixement, que ha estat d'un 0,8% respecte al 2024, es pot atribuir a l'augment en el nombre de dones en edat fèrtil. L'increment en el nombre de nascuts ha estat més notable a les zones del Penedès, Ponent i l'àmbit metropolità. A més, les dones catalanes també són mares cada vegada més tard. Ara l'edat mitjana de maternitat és d'aproximadament 33 anys. Tot i això, gairebé la meitat dels nascuts l'any passat van ser fills de dones nascudes a l'estranger, un col·lectiu amb un pes significatiu en l'augment dels naixements.
0: I si estan a punt de tenir un fill i tenen trifulques amb el nom o tenen dubtes, potser els donem alguna idea, perquè ja sabem els noms més comuns i posats en nadons durant el 2025. Júlia i Biel són els que lideren el rànquing segons les dades publicades per l'IDESCAT. Júlia recupera així el lideratge entre les nenes, una primera posició que no ocupava des del 2022, mentre que Biel es converteix per primera vegada, Montse, en el nom més escollit per als nens.
2: En total, 449 nenes nenes van rebre el nom de Júlia durant l'any passat, seguides de Sofia amb 427. Entre els nens, Biel encapçala el rànquing amb 378 naixements, molt a prop de Nil, que ocupa la segona posició amb 375.

0: Inc. Les dades també reflecteixen l'impacte de la baixada de la natalitat dels últims anys. Tot i liderar la classificació, els noms més populars registren avui moltes menys inscripcions que ara fa dues dècades. Un exemple és el de Júlia, que anys enrere superava àmpliament el miler de nadons anuals. Marc, que durant molts anys va ser el nom masculí més habitual a Catalunya, torna a situar-se entre els primers llocs del rànquing.
1: Gràcies, Montse. Més coses. La bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya baixa fins al 16,7% segons un informe del govern. Aquest és el nivell més baix registrat fins ara, però la Conselleria de Feminismes defensa que cal seguir lluitant per aconseguir la paritat. Eudald Sanz, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. La baixada s'explica perquè el salari mitjà anual de les dones creix un 6%, 4 punts més que el dels homes. No obstant, encara es mantenen bretxes. El tram on més s'evidencia és a partir dels 55 anys, amb una diferència de gairebé 8.500 euros anuals. La secretària general d'Igualtat, Sònia Guerra, assegura a la ciutat d'Onda Cero que les polítiques transversals, com la pujada del salari mínim interprofessional o la reforma laboral, han provocat la reducció de la bretxa salarial. Un fet preocupant per Guerra.
3: I posar-ho sobre la taula, que si la bretxa salarial es redueix quan incrementen el salari mínim interprofessional, és que la majoria de persones que tenen el salari mínim interprofessional són les dones.
2: En el cas de les pensions, la diferència arriba fins al 35%, una xifra que també representa una desigualtat molt significativa, segons Guerra.
3: La bretxa en les pensions arriba al 35%, i això marca de manera determinant el poder adquisitiu que tenen homes i dones grans en el final de la seva vida.
2: A banda dels salaris, l'informe també detalla que les dones dediquen pràcticament el doble de temps que els homes a les tasques de la llar. La directora general del Departament de Feminismes ha acabat emplaçant la coeducació i el desplegament de polítiques públiques per eliminar els estereotips.
1: Gràcies, Eudald. A les 7:40 també els expliquem que els delictes sexuals es mantenen en màxims durant el primer semestre del 2026. D'altra banda, Joan, baixa la criminalitat un 7,6%.
4: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa que és un fenomen preocupant i reclama abordar-ho des de la policia i també els diversos departaments. Parlon manté els jutjats Vido com una peça clau per poder avançar.
5: Hem d'incidir en quines són les eines que hem de practicar i que hem de dur a terme, i també des de l'àmbit de justícia amb l'ampliació d'aquests jutjats Vido que ens permetin treballar i abordar el fenomen des d'una múltiple perspectiva, no? Des de govern, doncs, feminisme.
4: Parlava d'aquest auge dels delictes sexuals i que es manté a màxims històrics i, d'altra banda, disminueix en un 7,6% la criminalitat a Catalunya. Entre gener i juny s'han registrat 266.197 infraccions penals.
1: Obrim plana local. Avui doblement parlem de desnonaments, perquè en aquest cas els previstos per aquest estiu als blocs de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, han quedat temporalment suspesos per ordre judicial. Són 5 llançaments que s'havien d'executar entre finals de juny i mitjans de juliol i que formen part del procés iniciat per recuperar diversos habitatges del barri.
4: Segons ha transcendit, el Consorci de la Mina, propietari dels immobles, va demanar l'ajornament després que els Mossos d'Esquadra recomanessin agrupar els desallotjaments per escales senceres. L'objectiu és facilitar els operatius policials, reduir la conflictivitat i evitar possibles reocupacions immediates dels pisos desallotjats. Amb aquesta decisió, les execucions queden ajornades com a mínim fins al setembre. Per la seva banda, les entitats veïnals i els col·lectius en defensa de l'habitatge atribueixen aquesta suspensió a la mobilització dels residents i reclamen a les administracions que obrin una via de diàleg amb les famílies afectades. En aquest sentit, alerten que continuaran mobilitzant-se si els desnonaments es reprenen a la tardor.
1: D'altra banda, també s'ha aturat el macrodesnonament d'un bloc de 18 pisos al barri de Sant Narcís de Girona, davant la incertesa dels veïns, a qui se'ls ha garantit un lloguer social. Wilder Palacios és un dels afectats.
6: No tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testifiqui.
1: Els desnonaments dels 7 immobles, que de moment no tenen vulnerabilitat, hauran d'esperar fins a finals de setembre. Més coses. La Diputació de Barcelona comença avui la primera revisió del pla zonal de la xarxa local de carreteres. És un pla que ja va ser aprovat el 2020 i que des d'aleshores ha estat en fase d'execució. Ara, la Diputació comença la primera revisió després d'haver executat un 70% de les seves actuacions previstes.

0: Festes. Ens en dona més detalls el Pere Parés. Pere, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. És una revisió que vol assegurar quin rol estan complint els diferents trams de la xarxa i el paper que acaba tenint una carretera és una cosa que canvia bastant al llarg del temps. Ho explica als micròfons d'Onda Cero el diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès.
2: El que estem fent és augmentar la seguretat viària. Hi ha hagut canvis de noves infraestructures, hi ha hagut molt de moviment de població a un lloc o altre, municipis petits han crescut molt. També hem de ser conscients que hi ha moltes coses que ens fan treballar ràpid. Per exemple, també totes les emergències que hi ha hagut aquests últims mesos, tant aiguats com els focs, etc.
1: Vallès ha posat en valor que aquest pla ha permès posar-se d'acord amb els ajuntaments per tal de connectar els pobles no només amb les carreteres, sinó desplegant serveis com la fibra òptica.
0: La revisió que està fent la Diputació està enfocada a veure si una via compleix amb la funció d'una carretera o un camí municipal. Per què és important això, Pere?
1: La resposta curta és perquè si compleix una funció o una altra, interessa fer servir un tipus de recursos i de normatives diferents. Les carreteres les gestiona la Diputació, mentre que els camins municipals els gestionen els diferents ajuntaments. Per tant, quan es considera que un camí està fent la funció d'una carretera, l'Ajuntament queda alliberat del pes econòmic d'haver de mantenir la infraestructura, ho gestiona la Diputació. Quan passa el contrari, que una carretera és considerada camí, l'Ajuntament n'assumeix el manteniment, però deixa de ser necessari complir amb la normativa d'afectació de carreteres, que pot resultar força restrictiva per a veïns i entitats. D'aquesta manera, quan s'acabi la primera fase del pla, la part de la xarxa gestionada per la Diputació haurà incrementat un 10% pel que fa a la següent fase. La Diputació planteja 71 actuacions potencials, de les quals se'n prioritzaran entre 30 i 40, amb un pressupost total de 84,5 milions d'euros.
0: Gràcies, Pere. Anem ara cap a Ascó, perquè el seu alcalde, Miquel Àngel Ribas, demana al govern espanyol que consideri allargar la vida útil de les centrals nuclears després d'un informe favorable a allargar 3 anys més el seu funcionament. Un estudi del Consell de Seguretat Nuclear.
3: Entenem que ara el govern de l'Estat doncs, ha de ser responsable i hauria d'anar a la mateixa línia que ha pres el Consell de Seguretat Nuclear.
0: I més coses. Els Mossos han detingut un home de 34 anys per exhibicionisme i agressió sexual.
4: Dos delictes que hauria comès en dies diferents, però sempre en el mateix escenari, un autobús de la línia Barcelona-Igualada. Una passatgera el va denunciar per masturbar-se dins de l'autobús. La policia local d'Abrera va tramitar una denúncia administrativa, però no el va detenir. El cas és que els investigadors van descobrir que tenia una altra denúncia per una agressió sexual anterior a una dona en un autobús de la mateixa línia, un fet que ha desencadenat la seva detenció.
0: I la Guàrdia Civil comissa més de 5.300 piercings, tintes de tatuatges i agulles il·legals a Lloret, Platja d'Aro i Girona.
4: Els productes havien arribat a Catalunya sense complir la normativa sanitària ni tampoc les obligacions duaneres de la Unió Europea. Entre els productes s'hi troben eines i tintes per fer tatuatges, piercings, agulles i altres productes de cosmètica amb un valor total de gairebé 22.000 euros. Tot el material comissat s'ha enviat al Departament de Duanes de la Jonquera per ser destruït.
0: A les 7:46 fem un repàs de totes les notícies del dia d'avui en clau cultural. El Primavera Sound ha xifrat en més de 344 milions d'euros l'impacte econòmic de la seva edició del 2026 a Barcelona.
4: Sí, del total, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe generat per la despesa dels assistents en allotjament, restauració, transport i oci. El festival també calcula que l'activitat associada ha generat 63 milions d'euros per la hisenda pública, tot plegat en una edició que va reunir 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Igualment, tot i la baixada dels assistents, el Primavera Sound ha tornat a destacar per l'impacte econòmic i cultural que suposa per la ciutat de Barcelona.
0: 13 punts en agenda musical. A Manresa continua el Festival Camins. Aquest vespre ho fa amb el concert de Sergio Dalma.

0: El cantant presentarà el seu últim treball, Ritorno a Via d'Alma, però també repassarà les cançons clàssiques que l'han acompanyat durant tots aquests anys de carrera. Serà una oportunitat de veure en directe aquest artista que, amb 36 anys de carrera, és sens dubte un dels cantants més reconeguts de la música pop espanyola.
1: A Barcelona, concert de les Migues.

El concert forma part de la programació del festival Les Nits de Barcelona, que se celebra als jardins del Palau de Pedralbes. La formació presentarà a Barcelona el seu espectacle Flamenques, basat en el disc publicat el 2025. Amb més de 20 anys de carrera, les

La cantant Ana Torroja actuarà aquest vespre dins el cicle Guitar BCN 2026 per presentar la seva gira Se ha acabado el show, amb què inicia una nova etapa musical, coincidint amb el llançament del seu nou disc. Torroja interpretarà noves cançons i també alguns dels grans èxits de la seva carrera en solitari i de la seva etapa amb Mecano.

0: I amb Anna Torroja donem pas a tota la informació esportiva. Una informació que ja saben que repassem cada dia amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ahir deia, no es poden fer apostes amb el José. I ho haig de tornar a repetir. La música ho diu tot.
2: Ha entrat amb una cara, eh? Bueno, amb aquell somriure.
0: Amb, que... casa, amb cara de victoriós ha entrat. Com els argentins.
2: Confiat.
1: Demà farem la de la final.
0: Tinc ganes, tinc ganes de fer-ho.
2: José, jo no m'atreveixo, ja. Començaràs tu, començaràs
1: teniu
2: tu a dir
1: dubtes?
2: Pronòstic. No, jo crec que és molt difícil que no guanyi Espanya.
0: Ostres, mai se sap,
2: eh?
0: A mi, saps què m'agradaria? Uns penals que tinguéssim allà Messi amb Lamin. M'agradaria molt això, he de dir. Però
2: què?
0: Sí, jo...
2: Què, José? Tothom està esperant, tota Catalunya espera...
1: Ahir et comentava. Espanya va guanyar a Portugal i era el comiat, possiblement, de Cristiano Ronaldo a la selecció.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Va fer amb Bèlgica Kevin De Bruyne, Courtois.
0: Que tot apunta que acomiadarà Messi, també, no?
1: No ho sé. Mm-hmm. No ho sé. Però és un cercle que es pot tancar perquè està voltant molt per les xarxes. Una fotografia que ja fa molts anys
0: sí.
1: es va fer famosa quan el Lamine va començar a jugar i és aquella en la que surt el Leo Messi banyant un nadó. Un nadó de 5 mesos. Messi tenia 20.
0: Que això està contrastat, que no sí, era intel·ligència artificial, no? Perquè no, en aquell moment no existia la intel·ligència artificial, clar.
1: Jo conec el fotògraf, el Joan Montfort,
0: perfecte.
1: Que aleshores treballava al Diari Esport. Mm-hmm. I era una campanya d'UNICEF que va fer el Diari Esport en el seu moment. I a la fotografia es veu a Leo Messi amb un nadó, amb una banyera, i s'ha fet famosa perquè bueno, és un nadó, ja està. Però, com explicava el Joan, fa uns mesos, bueno, ja fa més d'un any, va arribar una trucada a casa seva, pràcticament tocada a les 12 de la nit, d'un company de Líder Esport. Diu, escolta, aquesta foto és teva? Quina foto? Doncs mira, aquesta que vas fer per la campanya UNICEF amb un nadó i Leo Messi i tal. I diu, sí. Saps qui és el nen? No. La menja mal. I tothom es va quedar... Clar, i aleshores aquesta fotografia ara està voltant per tot arreu i és com tancar un cercle, com donar Messi un relleu a en clau blaugrana, perquè per cert Leo Messi ahir parlava del partit contra Espanya, de com coneix la selecció espanyola i del seu passat a Can Barça.
3: Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandíssimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: Una final, jo almenys era la final que esperava.
0: Sí, o que desitjava. Jo que desitjava.
1: També. Més desig que realitat, perquè no es podia saber aleshores
0: clar.
1: Que Espanya
2: quadres, no?
1: O Argentina, sí. Clar, els quadres com podrien creuar-se els equips. Bueno, al final tots dos pel seu camí han arribat a aquesta gran final. A Argentina ja tothom sap que hi va remuntar el partit, que va començar perdent 1-0 contra Anglaterra, gol de Gordon, el nou fitxatge del Futbol Club Barcelona, i dues entrades de Messi

0: i van permetre a la selecció els seus companys rematar 1-2 i ja és història dels mundials. La tercera final per Leo Messi.
1: Li dones opcions a Argentina?
0: Li dono opcions a les dues seleccions. Sí. Cadascuna en les seves virtuts. Jo crec que el punt fort d'Espanya és el seu lloc i el punt fort d'Argentina és la seva vessant competitiva. És una selecció que competeix. I compte, que té qualitat, eh? Té qualitat, perquè moltes vegades diu no, és que Argentina hi va jugar i al començament només donava patades. Sí. No, Argentina té jugadors com McAllister que va arribar i va obligar a Pickford a fer aturades en les seves rematades de cap. Enzo Fernández, que té capacitat per moure el joc. Té a Julián Álvarez, que es mou, que té pegada. És a dir, té jugadors que poden fer mal. I té Leo Messi. Clar, Leo Messi va començar que no li sortien les coses. Va tenir una petita picabaralla amb Bellingham i el va mirar d'una manera i dius ja s'ha empipat. I aleshores quan Messi s'empipa, això ho explicava Gerard Piqué, deia, sembla mentida que amb els anys que porten els equips i els jugadors de la Lliga jugant contra Messi no hagin après la lesió. O sigui, no t'emprenyis amb ell, no li diguis res, deixa'l, passa d'ell, perquè si li dius, l'actives i aleshores és pitjor. I ahir Messi, doncs, al començament d'aquella manera i
1: guanya el partit.
0: Quan li va dir Bellingham dos cosetes,
2: ja
0: doncs, es va reactivar. És com una qüestió psicològica que porta dins.
2: Sí, sí.
0: Per tant, la finalíssima, diumenge, 9 de la nit. Compte perquè els incendis de Canadà estan afectant a l'ambient de l'aire. I ja s'han començat a publicar com... compta amb determinades zones de Nova York, perquè si els incendis continuen i pot haver-hi problemes en quant a com es carregui
2: l'aire.
0: 9 de la nit, falta per saber qui serà l'àrbitre, no serà europeu, no serà sud-americà, s'està parlant d'un australià amb origen iranià. A mi em fan molta por els àrbitres d'aquest Mundial.
1: Sí, eh?
0: Molt. He vist
1: el
0: d'ahir mateix era el que va fer l'Espanya-Uruguai. Déu-n'hi-do, o sigui, no sé per què determinats països han de tenir àrbitres, perquè sí, si no tenen nivell. Espanya portava Hernández, només va xiular un partit. Brasil-Haití, no va tornar a arbitrar. Això també demostra que la FIFA no confia en els àrbitres espanyols. Però bueno, també hi ha, entre cometes, polèmica,
2: sí,
0: perquè al final del partit, en les celebracions, els jugadors van treure una pancarta on sí, es podia llegir: les Malvines són argentines. La FIFA ja ha anunciat que obrirà investigació sobre aquesta pancarta. Res. Tot això acostuma a acabar una multa econòmica i cap a casa. Espanya ja ha fet avui entrenament a New Jersey, on està allotjada i on es jugarà la final, al Mid Stadium, Midlife Stadium, concretament, 82.000 persones de capacitat. Ahir veia una oferta d'una agència de viatges que treballa amb la federació, 8.900 euros.
2: Res.
0: Què? Anada i tornada, sense hotel ni res, les tasses, l'entrada garantida, el vol. 9.000 euros, pràcticament.
2: Sí, sí.
0: I estava veient ara entrades sense viatge ni res, sinó agafant-les en d'altres jocs, 4.600, 7.000. I quan la FIFA ha posat aquesta nova modalitat de que les entrades poden variar de preu,
1: preus dinàmics, sí, sí, sí, això la música ho fa, sí, sí.
0: Clar, això, déu-n'hi-do com estan...
1: Home,
0: sortia avui una quantitat, eren 800 euros, em sembla, la més cara al Mundial del 82 a Espanya.
1: Com ha escalat tot plegat,
0: clar,
1: eh? Com ha escalat.
0: I al 2030 es farà el Mundial aquí a Espanya
2: i...
0: Quins preus hi haurà?
2: Sí, sí, exacte.
0: Espanya, Marroc i Portugal, per ser correcte. Per cert, Carina,
2: sí,
0: de Gemi
2: ha passat
0: avui revisió mèdica,
2: sí,
0: pendents de que es faci oficial el seu fitxatge, a veure si demà ja entrena amb l'equip de Hansi Flick. Ter Stegen ja no ha entrenat avui, està cada vegada més a prop de tancar definitivament la seva sessió a l'Ajax, i el base estadounidenc amb passaport búlgar, no nigerià, com deia abans, Umoja Gibson signa amb el Futbol Club Barcelona per dues temporades.
2: Molt bé, doncs, José, demà ja farem aquesta aposta de cara a la finalíssima, com deies.
0: Penseu.
2: I pensem, reflexionarem. Gràcies, que vagi molt bé, molt bona tarda. Nosaltres
0: ara
2: fem una petita pausa per la publicitat i ens posem amb la tertúlia, avui parlant del TJUE.
3: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
4: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
5: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
6: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
7: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
3: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
8: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
9: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
8: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama al 900-272-272. Medishore.
2: Dia molt interessant per fer tertúlia avui, em deien ara els tertulians fora de micro, ara ho abordarem. Per què? Doncs per aquest pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al voltant de la llei de l'amnistia. Una norma que la sala avala perquè considera que no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni tampoc la lluita antiterrorista. Aquest serà el tema que ens ocuparà fins a 9:15 del vespre i que demetrem, com sempre, temps de tertúlia quan falten res uns segons per arribar a les 8 del vespre. Abans de tot, però, com sempre, comencem escoltant l'editorial última, per cert, editorial del cap d'informatius de la casa d'aquesta temporada, Gabriel Figueredo. Què tal? Molt bona tarda.
10: Bona tarda, Lola. Els partits independentistes han celebrat la decisió del TJUE com una victòria, això sí, una victòria que de moment es mou més en un pla simbòlic que no pas real, perquè els seus efectes, siguin els que siguin, no seran immediats. Avui Junts ha estat molt prudent sobre un retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Una de les proclames dels partits sobiranistes és que els tribunals espanyols acatin la sentència de Luxemburg i l'apliquin de forma immediata, però no serà així. El Tribunal Constitucional ja ha deixat caure que no abordarà la qüestió ni tots els recursos d'empara presentats fins a la tardor. I això vol dir que el Suprem, qui va denegar l'amnistia pel delicte de malversació, tampoc farà cap pas en aquest sentit. Veurem també quina serà la reacció de l'Audiència Nacional o del Tribunal de Comptes, implicats directes en les qüestions prejudicials que avui es resol el TJUE. Fins i tot el mateix Carles Puigdemont ha reconegut que la batalla legal no s'ha acabat. De totes maneres, políticament, els partits sobiranistes ja han alimentat la idea que el líder de Junts està una mica més a prop de Catalunya i que Oriol Junqueras podria presentar-se a les properes eleccions catalanes. Les forces independentistes continuen ancorades en el passat, vivint encara de la mística del procés i deixen clar que, tot i que han passat gairebé 10 anys del referèndum, la causa independentista continua viva. En canvi, els socialistes, i especialment el president de la Generalitat, Salvador Illa, volen que la pacificació sigui total i definitiva per no alimentar el discurs victimisme d'Esquerra i de Junts i poder consolidar així la seva hegemonia política a Catalunya. Per això, també exigeixen l'aplicació immediata de la sentència. D'alguna manera, socialistes i independentistes comparteixen la mateixa reclamació, però amb objectius polítics ben diferents.
2: Gràcies, Gavi. Doncs tenim sobre la taula totes les respostes polítiques a aquest pronunciament del TJUE. Moment ara de saludar els dos tertulians que ens acompanyen avui, el periodista Santi Terraza. Santi, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
2: I l'advocat Pablo de Palacio. Pablo, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda, Lola.
2: Ara entrarem en qüestions. Primer de tot, però, una valoració inicial d'aquest pronunciament, Santi.
11: Doncs, vaja, som al 2026, érem al 2017, han passat 9 anys, encara no s'ha tancat el procés de normalització, tot i que fa anys que la societat catalana també es mou a grans trets, amb tota la seva pluralitat, diversitat, heterogeneïtat, amb uns canals d'una normalització bastant més evident que no pas el sistema polític i sobretot el sistema judicial. Tot allò va ser un despropòsit, de mans del Partit Popular de judicialitzar el que era un problema polític. I encara, després de 9 anys, encara està vigent aquest problema polític, encara no s'ha resolt, i sobretot per la intervenció directa del que pueda hacer que haga, és a dir, del Partit Popular, amb tots els seus, totes les seves extensions des del punt de vista polític, des del punt de vista mediàtic, des del punt de vista de l'estat més profund i també des del punt de vista de la judicatura. Recordem que ara fa uns dies La Vanguardia va treure una enquesta molt interessant que deia que el 60% dels espanyols consideren que la justícia està polititzada. I efectivament està polititzada perquè és una evidència per culpa d'una minoria, però en tot cas per culpa clarament doncs, del senyor Llarena i del jutge Peinado, que també és protagonista avui, i de tots aquests doncs, que en fan una causa política del que hauria de ser una causa doncs, estrictament que es mogués amb els termes jurídics i la política en el terme polític. Això és el que va fer el Partit Popular en el seu dia. Dit això, és a dir, encara no hem arribat al punt final, tot i que el que ha succeït avui, que era previsible, perquè ja s'havia anunciat, perquè hi havia anat doncs, uns pronunciaments previs, doncs home, és un pas bastant, si no definitiu, doncs bastant a prop, doncs, bueno, perquè aquell despropòsit doncs, de judicialitzar un tema polític doncs, bueno, torni als canals polítics i, per tant, doncs, bueno, això que hi hagi uns senyors polítics que hagin de viure a l'estranger, que és una cosa absolutament anormal en un sistema democràtic i en un sistema polític de la Unió Europea, doncs, d'una vegada per totes, després de 9 anys llargs, doncs, es pugui tornar a la normalitat.
2: Pablo?
12: Bé, jo, primer de tot, penso que, com bé deia, és una situació esperable, no?, la resolució que hi ha hagut avui per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A mi m'agradaria concretar, no?, una miqueta on estem. Al final, el Tribunal de Justícia avui no ha fet res més que contestar dues preguntes prejudicials que li havien fet dos tribunals. Per un costat, el Tribunal de Comptes li preguntava si la llei d'amnistia, és a dir, amnistiar una sèrie de fets, podia atemptar contra el que era la normativa de la Unió Europea des del punt de vista comptable o de malversació, i per un altre costat estava l'Audiència Nacional, que li havia preguntat també si amnistiar una sèrie de presumptes delictes de terrorisme que s'imputaven almenys indiciàriament contra el CDR entrava dins d'una interpretació que era coherent amb la normativa europea. Això què vol dir a grans trets? Que avui a Europa el que ha fet ha sigut contestar en aquests dos tribunals aquestes dues qüestions que se'ls havia plantejat. Per tant, amb aquestes dues qüestions concretes sí que és cert que hi han d'haver uns efectes immediats. Per què? Perquè Europa ja ha contestat, ja ha dit precisament com s'ha d'interpretar la norma en aquests dos supòsits concrets i, per tant, si bé és cert que en termes generals assenta un precedent, però sobretot els efectes immediats són sobre aquests dos procediments, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Altra cosa diferent és quan el Tribunal Constitucional finalment s'acabi pronunciant aquí sobre els recursos d'emparament que han presentat els diversos actors polítics que han considerat doncs, que la interpretació que fa el Suprem és contrària a la normativa. I és precisament el Constitucional, també ho ha recordat avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és el Constitucional qui ha de dir si allò és o no és coherent amb la normativa nacional, és a dir, la normativa d'aquí. El Tribunal de Justícia no pot entrar a determinar si el que s'està fent interiorment dins d'un estat membre és o no és coherent amb la seva pròpia legislació. Només pot entrar amb allò que afecti directament els interessos de la Unió Europea. Per tant, a mi em sembla que és un pronunciament que evidentment marca una miqueta quina és l'estratègia o quin és el rumb d'ara en endavant. Tenim un pronunciament previ també de fa tot just un any del Tribunal Constitucional sobre uns recursos que s'havien interposat contra la norma, que també els avalava, i ara veurem de quina manera acaba avalant o no avalant finalment aquests recursos d'emparament que han presentat individualment aquelles persones que s'han considerat perjudicials per aquest pronunciament que va fer el Tribunal Suprem de considerar que no eren amnistiables aquests fets. Per tant, sí que és cert que és un precedent que marca, però els efectes sobre aquestes sentències són relativament concrets únicament en aquests dos procediments. Aquí hem de continuar esperant a que sigui el Constitucional que acabi resolent aquests recursos que es van presentar.
2: Ara volia abordar aquesta qüestió, perquè durant el programa hem parlat de les conseqüències polítiques, ara també ho farem, però aprofitant que et tenim aquí, volia abordar també les qüestions més jurídiques. Per tant, amb el que estàs dient, perquè quedi també molt clar, representa que és una informació que ara mateix té el Constitucional sobre la taula, una informació que ve d'Europa, però que això no vol dir que s'hagi d'acatar com a tal, és a dir, el Constitucional pot decidir no donar l'amnistia a Carles Puigdemont i companyia?
12: Clar, el Constitucional podria decidir que aquell recurs d'emparament que s'ha presentat i, per tant, que estan recorrent una vulneració de drets fonamentals no existeix. Em semblaria estrany, perquè em semblaria estrany amb un pronunciament d'Europa en aquest sentit, que el Constitucional, que a part ja va avalar la pròpia llei, ara digués que realment no, però perfectament ho podria fer, perquè el Constitucional, aquest pronunciament d'Europa no li és vinculant. El Constitucional únicament valorarà si la normativa nacional, no europea, nacional, és o no és coherent amb la llei d'amnistia. Per tant, vull dir, són dos pronunciaments totalment diferents, un que valora interessos de la Unió Europea i l'altre de valorar si amb la normativa nacional és o no és coherent aquesta llei. Per tant, ens podríem trobar, ja dic, em semblaria molt estrany jurídicament parlant, que el Constitucional fes alguna diferent al que ha dit Europa i al que va dir el propi Constitucional fa un any.
2: I això quan pot tardar a aplicar-se? Perquè el Constitucional li ha dit que ara queden, res, 5 dies perquè comenci l'estiu, que ara no es veuen capaços doncs, d'estar, entrar en analitzar aquestes qüestions i que es volen esperar a fer un calma de cara a la tardor. Això vol dir que la resolució sí o sí l'hem de tenir a la tardor o encara es podria allargar?

0: més aquest procés.
1: No, es podria allargar més, és a dir, la tardor començaran a estudiar aquests recursos d'emparament i diran aviam quin dia es reuniran realment, com va fer el Tribunal de Justícia, per poder deliberar i arribar a una sentència i un pronunciament sobre aquells recursos d'emparament. Per tant, podem estar parlant de finals d'any o inclús l'any vinent.
0: Doncs a veure, hem fet aquesta anàlisi així més jurídic amb el Pablo. Santi, et volia preguntar, el TJUE utilitza aquesta reconciliació per avalar l'amnistia. Això com ho hem de llegir? Que l'escenari de reconciliació passa per davant de tot, sigui o no delicte els actes vinculats al procés, o que tot i reconèixer l'aval per la millora de la convivència, també s'està dient que els actes sí que eren delictius?
2: És que el terme reconciliació és l'argument que va fer servir el Partit Socialista, el govern de Pedro Sánchez, el Partit Socialista i Sumar, per tirar endavant l'amnistia, que és evident i és innegable que això és fruit d'un pacte polític, un pacte doncs, que Junts, també Esquerra, però sobretot Junts, doncs, va posar com a condició per votar la presidència doncs, de Pedro Sánchez. El govern està en les seves competències el donar indults, i aquest govern dona indults, com els anteriors governs del Partit Popular i del Partit Socialista, doncs han decretat indults, i per tant l'amnistia forma part doncs, dins de les atribucions que té un govern doncs, per decretar la seva política. Que forma part d'un pacte polític és evident, però és que com tantes normes, com tantes lleis, com tantes decisions que prenen els governs són conseqüència de pactes polítics, o en tot cas responen a programes d'actuacions i a programes polítics. I per tant, en el context que això s'ajusta a la normativa i que per tant hi ha una decisió del poder executiu i avalada, sobretot, pel poder legislatiu, doncs vaja, el que és absolutament anormal és que el poder judicial intervingui amb uns condicionants clarament polítics, perquè aquí el que està posat sempre des del 2017, el que s'ha posat sempre l'ull és de els condicionants polítics que ha tingut el poder judicial, derivats de l'acció de judicialitzar un problema polític, que és el que li va passar doncs, al govern de Mariano Rajoy. I, per tant, home, això és, sens dubte, és una esmena de la justícia europea, doncs, aquesta manera de fer que tenen doncs, bueno, tota una sèrie de jutges que formen part doncs, d'aquest entorn del Partit Popular, d'aquest entorn del que puede hacer que haga, que s'ha vist molt clarament, es va veure molt clarament en l'independentisme i que ara també que es va veure també molt clarament amb l'entorn de Podemos, doncs, que van arribar fins i tot a tramitar fins a 19 denúncies que després no en van poder demostrar ni una, i ara s'està demostrant doncs, també amb l'entorn del Partit Socialista i de Pedro Sánchez, doncs, el que succeeix a la seva família, el que va succeir amb l'exfiscal general. Hi ha un problema polític molt gran de que una sèrie determinada de jutges estan intentant segrestar la democràcia en aquest país. I mentre continuïn, se'ls hi permeti, fins que el mateix govern no sigui suficientment valent per intervenir, per aturar aquest intent de segrestar la democràcia que estan fent aquests jutges espanyols, doncs bueno, continuarem tenint els problemes que ara que estem tenint. Fins aleshores, fins fa uns anys, doncs eren uns problemes que només afectaven els independentistes i l'esquerra més alternativa i que està més a l'esquerra, ara hi afecta també el Partit Socialista, és a dir, un dos partits grans, amb la qual cosa doncs, bueno, ja estem veient que això té una altra dimensió. Amb la qual cosa també doncs, el Partit Socialista està prenent consciència, i l'enquesta aquesta doncs, que a la qual em referia abans, a la intervenció d'abans, doncs, bueno, que hi ha una opinió molt estesa, molt generalitzada i fins i tot majoritària a la població espanyola, a la població catalana encara més, sobre doncs, aquestes pràctiques que són poc democràtiques per part d'una doncs, part del sistema judicial.
0: No sé si em fas tu també la mateixa lectura pel que fa a aquesta politització de la justícia que comentava ara el Santi Pablo.
1: Clar, des del meu punt de vista jo el que puc dir és que evidentment els jutges, hi ha jutges que potser doncs, una interpretació que es fa subjectivament de la norma doncs, la fan d'una manera, diguéssim, una mica més cap al seu costat, això no ho podem negar, però sí que és cert que un jutge al final, amb els estàndards judicials que tenim, perquè al final no és que un jutge la seva veu o la seva sentència sigui inquebrantable i ningú la pugui tocar, no, vull dir, hi ha uns recursos i aquests recursos acaben inclús a Europa, vull dir que no és que acabi tot aquí a Espanya, això acaba a Europa, per tant, clar, sí que és cert que estem veient i estem veient certs pronunciaments judicials que des del punt de vista estrictament objectiu judicialment no puc comprar.

compartir. Però per un altre costat, avui tenim també un clar exemple que l'Audiència de Madrid, per exemple, ha revocat unes mesures cautelars contra Begoña Gómez. Aquestes mesures cautelars, precisament, de Begoña Gómez, li va imposar el juez Peinado.

0: i per tant ho canvio i ho modifico. Clar, d'aquí a poder afirmar que hi ha molts jutges, no?, que en aquest cas estiguin doncs, servint a ideals polítics o ideals no polítics, jo aquí no m'hi ficaré. No tinc la informació com per poder-ho dir, i tampoc seria prudent des del meu punt de vista dir això. El que sí puc dir és que la interpretació, doncs, no només pot ser objectiva, sinó que hi ha interpretacions subjectives, i això m'ho trobo en el dia a dia de la pràctica habitual. Hi ha moltes vegades que aquestes interpretacions subjectives són coherents amb la norma, però potser no són tan coherents amb la qüestió que està sent objecte de debat.
1: M'agradaria parlar de les conseqüències polítiques que pot tenir en les diferents formacions amb aquest pronunciament, i avui durant el programa, aquesta brúixola, precisament hem abordat aquesta qüestió amb l'investigador de ciència política de la UB, el Daniel Satrà, i ens deia això, escoltem-lo.
2: Una de les conseqüències polítiques del que hem comentat fins ara és que la sentència diguem, dona incentius a Junts i Esquerra per no provocar una crisi immediata amb el govern espanyol. Mentre l'aplicació d'amnistia encara estigui oberta, tenen menys incentius per provocar una crisi immediata, i això, doncs, evidentment, pot donar oxigen a Pedro Sánchez si vol intentar acabar la legislatura aquests propers mesos.
1: Ho veieu, Santi, de la mateixa manera, una eina que pot aprofitar Pedro Sánchez?
3: Sí, home, és innegable que li dona aire en un doble sentit. En primer lloc, perquè avala la decisió del seu executiu, del seu govern, i després perquè era la principal bandera que feia Junts, doncs, per tirar endavant qualsevol acord. No era l'única, perquè Junts també, el discurs de Junts és que no s'estan complint la major part dels acords, i sobretot també la major part d'inversions programades o acordades per part del govern a Catalunya. Per tant, no és només aquest punt, però sí que per Junts, que era una condició sine qua non. El que passa és que Junts també, durant aquest temps, per buscar les diferències amb el govern, o per justificar que no donava suport als pressupostos o altres mesures del govern central, posava el dit a la nafra dient que no s'estava executant l'amnistia, quan era evident, i això ho sabia tothom, els mateixos que ho deien, que no era pas per voluntat del mateix govern, sinó, doncs, bueno, perquè es troba, doncs, amb això que estàvem dient abans, segrestada per part d'una sèrie de jutges, no pas del govern. Ara, que això pot Pedro Sánchez arribar a beneficiar-se parcialment, sí, tot i que jo hi confio bastant poc que Junts canviarà notablement, ja no dic radicalment, la seva línia, i que de cop i volta, doncs, donarà oxigen al govern. No, perquè Junts, sobretot, el que li pertoca és llegir les principals lectures que fa Junts des d'un punt de vista polític i electoral és amb l'Aliança Catalana, i aleshores qualsevol mesura que ha de prendre és veure com pot patir això en els votants que està perdent cap a l'Aliança Catalana. I el que vol, sobretot, és tallar o reduir el màxim possible aquesta fuita, que és evident que té, que ho diuen totes les enquestes, i, per tant, qualsevol decisió que pren, estratègica, de gran nivell, està condicionada per aquest factor. I això, precisament, aquests votants que eren de Junts i que estan marxant cap a l'Aliança Catalana, precisament el que no volen és que Junts doni suport o doni estabilitat o afavoreixi l'estabilitat del govern de l'Estat.
1: Ara tornarem a Junts, però abans m'interessa parlar del paper de Pedro Sánchez, perquè té dues cares aquest pronunciament. D'una banda, tenim un Pedro Sánchez, doncs, que diu jo, doncs, he tirat això endavant, he portat aquesta amnistia i ara mireu el resultat, però també de l'altra, el 2022 escoltàvem un Pedro Sánchez que deia que l'amnistia de totes no es produiria. Per tant, això de cara a l'electorat, quina lectura? Perquè són dues coses totalment oposades. Quina lectura creieu que faran, i quina repercussió pot tenir en clau electoral quan tinguem eleccions generals, en un moment en què el PSOE també està a la corda fluixa?
0: Clar, en clau electoral, evidentment, hi haurà qui dirà que s'ha contradit, no? I que, per tant, la seva paraula en aquest sentit no ha valgut, perquè primer va dir una cosa, després l'ha canviat. Però jo crec que des del punt de vista estrictament, i ja parlant sobretot des d'aquí, des de Catalunya, jo crec que al final la normalització aquí tothom li agraeix, amb independència dels seus ideals polítics i de si és o no és independentista. Però al final és veritat que no podem negar que des del moment en què va haver tota aquesta normalització, el carrer també es va notar, i per tant això jo crec que és una qüestió que evidentment se li agraeix. Cosa diferent també és una altra qüestió, i és que va ser precisament amb el govern de Pedro Sánchez que es va canviar el delicte de malversació. I aquest delicte de malversació, al qual ara s'està agafant la interpretació que s'està agafant el magistrat Llarena, és precisament una interpretació que es fa d'una

0: una normativa que ha canviat precisament el govern de Pedro Sánchez. Amb la interpretació o amb la redacció que tenia la normativa, el delicte de malversació, abans d'aquesta modificació, aquesta interpretació que s'està agafant ara hagués estat impossible. Per tant, probablement tota aquesta qüestió que tenim ara sobre la taula també hagués estat impossible. Clar, aquí ja entrem en temes molt concrets en quant a la manera de redactar i les figures que es van incloure després també com a delictes de malversació. Però jo crec que aquí també és una qüestió a tenir en compte. Jo no crec tant que se li pugui dir, no?, que d'alguna manera doncs, bueno, tingui responsabilitat en quant a aquesta contradicció que sembla ser que és evident en quant primer va dir una cosa i després l'altra, però jo crec que sí que des de Junts el que una mica per darrere se li està posant encara també és, escolta, aquesta interpretació que s'està fent de la norma és precisament per un canvi legislatiu que es va fer amb Pedro Sánchez com a president i amb Pedro Sánchez com a principal actor d'aquesta iniciativa parlamentària. I jo crec que aquí és precisament on hi ha la qüestió de fons.
1: Pel que fa a Junts, Santi, la setmana passada veiem aquesta patacada que patiria el partit si es celebressin eleccions. Això, evidentment, és un baròmetre del CEO que, com sempre, són enquestes, s'ha d'agafar amb pinces, però de totes maneres sí que veiem una pujada estratosfèrica, ho deies tu, a la tercera força d'Aliança Catalana. En un hipotètic cas en què la tardor o més endavant el Constitucional tira endavant la llei de l'amnistia, ens posem un escenari en què retorna Carles Puigdemont. Creieu que aquest escenari podria canviar? Aquesta patacada de Junts es podria revertir d'alguna manera?
2: Les enquestes són enquestes, però també mostren tendències, i això ho expressava el CEO, però també ho han expressat altres enquestes de diaris seriosos, que també doncs, coincideixen a remarcar que hi ha un descens evident i sobretot una pèrdua, una fuita d'una part del votant de Junts que se'n va cap a Aliança. I per tant, al moment que ja són moltes enquestes, o gairebé totes que ho diuen, doncs bueno, cal considerar-ho. Ara, després, en el moment que es produeixen les eleccions, intervenen molts factors. També és cert el que diu Junts, que moltes vegades el CEO els hi ha donat per sota del que després han obtingut. Això també és evident. Òbviament, al moment doncs, que retorni Carles Puigdemont, això doncs, Junts ho aprofitarà com una energia, si bé cal tenir present, cal valorar si realment Carles Puigdemont estaria en condicions doncs, de tornar-se a enfrontar un altre cop per la presidència de la Generalitat, perquè tant el CEO com altres enquestes hi ha una dada molt interessant que és la de valoració de líders polítics i Carles Puigdemont sempre està entre els més baixos, és a dir, només per sota d'ell només hi ha els de l'extrema dreta. Amb la qual cosa, doncs, bueno, sí que en un ambient molt determinat és molt valorat, però en el conjunt de la societat més enllà de quan surt del seu àmbit estricte, doncs té uns nivells de votació de consideració molt baixos, molt per sota dels que, per exemple, té l'Oriol Junqueras. I això, totes les enquestes, no només el CEO, que des de Junts es pot considerar que té una certa orientació, sinó totes les enquestes senyalen això. Una qual cosa, a mi en aquests moments, ara, a juliol de 2026, se'm fa molt difícil entendre doncs, que Carles Puigdemont seria un actiu determinant per tal de que Junts tingués l'opció doncs, de poder ser la força més votada. En tot cas, veurem, perquè intervindran molts factors. El que sí que li interessa probablement més a Junts és que les eleccions de generals siguin abans que les municipals. I fonamentalment perquè en principi, Aliança no es presentarà en les eleccions generals. O si més no, això és el que ha dit. Després cal veure, perquè Pedro Sánchez va dir una cosa el 2022 respecte a l'amnistia i el 23 en deia una altra. I estem molt acostumats que els polítics de tots els signes diguin una cosa i després en facin una altra. I ens n'hauríem de remuntar doncs, ja fa 40 anys quan Felipe González deia d'entrada no a l'OTAN. Felipe González dic perquè vaja, és una de les persones més crítiques amb Pedro Sánchez. No? Doncs, bueno, ell va fer campanya i va prometre que no hi hauria entrada a l'OTAN i després va avalar i va votar i va demanar el vot a favor per entrar a l'OTAN, cosa que al meu entendre doncs, va ser encertat. Per tant, a Junts sí que li interessaria que les eleccions generals fossin abans, és a dir, hi hagués unes eleccions en què no es presentés Aliança Catalana, perquè la fuita que tindrà serà inferior i, per tant, si això ho pot retenir, doncs, bueno, jugarà més al seu favor i, per tant, es presentarà a les eleccions municipals, que són molt importants també per ells, doncs, bueno, amb unes condicions més sòlides que si les generals i sobretot les del Parlament, que són les que més li interessen, doncs venen després de les municipals i allà doncs, de ben segur que tindrà unes pèrdues molt importants en determinades zones de Catalunya per part d'Aliança.
1: A Pablo, si

0: Parlem ara d'Oriol Junqueras, en cas que ell es pugui presentar com a candidat a les eleccions, aquest baròmetre a les eleccions autonòmiques, aquest baròmetre del CEO deia que Esquerra Republicana seria la segona força, ho preguntava abans també el Daniel Sadrà. Hauria de preocupar això a Salvador Illa de cara a unes eleccions municipals? Autonòmiques.
1: Bé, jo crec que Salvador Illa està fent una feina bastant ben feta aquí a Catalunya. Jo crec que, evidentment, com qualsevol altre govern té coses a retreure, no? Però des d'aquest punt de vista, jo crec que Salvador Illa ha consolidat una posició i una situació aquí a Catalunya, està sabent fer front a situacions de crisi molt importants que possiblement amb un altre govern doncs, haguéssim trontollat en quant a la presa de decisions. Penso que també ha sigut molt capaç de desvincular-se per part del Partit Socialista de l'Estat i quedar una mica, no?, com aquest apèndix, no?, aquí a Catalunya que sempre ha tingut del Partit Socialista de Catalunya i que no l'acabessin de vehicular o de vincular amb totes les qüestions judicials que han estat atacant directament al Partit Socialista. I per tant jo crec que en aquest moment, si bé és cert que les enquestes donen aquest resultat i per tant donen també un creixement per part d'Esquerra Republicana, no crec que en aquest moment pogués d'alguna manera fer-li combat en unes eleccions a Partit Socialista a Catalunya. Algú molt estrany hauria de passar en quant als mesos que o al temps que queda de legislatura, però en aquest moment a mi no em sembla que Salvador Illa s'hagi de preocupar gaire d'això. Va haver un moment en el qual sí que semblava, no?, que potser doncs, el govern de Salvador Illa tenia certs problemes en quant a la gestió, que ja ho hem comentat aquí, almenys sota el meu punt de vista, que es van juntar tant el tema de les vagues d'educació, no?, i que per tant va haver tota una sèrie doncs, de crisi que finalment doncs, sembla ser que més o menys s'ha no diré solucionat, però sí s'ha calmat, i per tant jo crec que solucionat o passat aquest punt, Salvador Illa en aquest moment està gestionant totes aquestes crisis d'una manera bastant adient. Jo crec que l'electorat en el seu conjunt no està descontent amb la gestió que està fent Salvador Illa. Ha sabut també aglutinar certes persones que possiblement no són votants del Partit Socialista i que perfectament doncs, podrien tenir dubtes en quant a un vot, i per tant encara que Esquerra Republicana és evident que puja en quant a les anteriors enquestes, però no crec que en aquest moment li pogués fer l'ombra a Salvador Illa.
0: Ja per acabar, Salvador Illa avui defensava que aquesta norma permet passar pàgina del procés. Ho veieu així? Perquè d'altra banda els independentistes ho veuen com una victòria i per seguir treballant per l'independència de Catalunya, Santi.
2: L'independentisme existeix i és molt més, té molt més suport ara que el 2010. O que el 2012, que és quan va començar, doncs va començar el procés, sobretot el 2010, arran doncs, la sentència constitucional de la reforma de l'Estatut. És més gran ara, tot i que és inferior al que tenia el 2017, i és inferior al 2017 doncs, perquè en aquells moments es veia una situació doncs, d'emoció, d'emotivitat màxima, que hi va haver molta gent que es va creure realment que allò era possible, quan els mateixos que ho estaven tirant endavant sabien que no era possible, etc etc. I per tant, si l'independentisme o el suport a la independència, que no és majoritari entre la població, tot i que tampoc és... és important, és molt important, perquè aquí les xifres també fluctuen i varien, però és que només que sigui el 40% és molt, o si més no, és un problema molt important per a l'Estat. Però si ara és notablement superior al del 2010, és en molt bona part per culpa del Partit Popular, o gràcies al Partit Popular, segons la lectura que pugui fer cadascú, perquè la negació per part del govern de Rajoy de quan l'Artur Mas li va oferir doncs, fer un acord per un pacte fiscal i per desenvolupar doncs, un estatut que fos possible, aquesta reiteració en la negació doncs, és el que va encendre l'independentisme. És a dir, si l'independentisme va pujar tant, no va ser perquè tingués uns líders que fossin realment messiànics, no, va ser perquè li va servir en safata doncs, aquesta obsessió del Partit Popular de perseguir l'anticatalanisme i al qual ens havíem de remuntar ja el 2005, quan el mateix Mariano Rajoy es dedicava a recollir signatures en contra de l'Estatut que no suposava cap trencament d'Espanya. L'independentisme té un gran aliat, que és el PP i Vox. I hi ha una part de l'independentisme que fins i tot li agradaria que per fi tornin, o que vinguin, que governin un altre cop el PP amb l'ajut de Vox, perquè això, sens dubte, alimentarà el suport que té.
0: Doncs hem de deixar aquí l'última tertúlia de la temporada. Com sempre, moltíssimes gràcies per la temporada, evidentment, i també per estar aquí analitzant.

0: amb aquest pronunciament del TJUE. Pablo i Santi, que vagi molt bé, moltes gràcies, molt bona tarda.
1: A vosaltres.
2: Gràcies.
0: I nosaltres tornem demà a partir de les 7. Que vagi molt bé, molt bona tarda.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
4: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
5: Pero cero dudas, ¿eh?
4: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
7: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
6: ¿Pero parece tan fácil?
7: Ese es el secreto.
6: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
8: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
9: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
8: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama al 900-272-272. Verisure.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
0: Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a la brúixola d'estiu.
3: Ara comença la brúixola d'estiu amb Núria Mora.
0: Arrenquem aquest dijous mirant al cel perquè just a aquesta hora, el dia 12 d'agost, estarem immersos en l'eclipsi total de sol que es podrà veure en la seva totalitat des de bona part de Catalunya. L'eclipsi de la nostra vida, perquè fins ben entrat el segle XXII a Catalunya no n'hi haurà cap altre amb aquestes característiques. Què podrem observar? Des d'on? Com s'estan preparant els municipis que es troben dins de la franja de totalitat que abraça pràcticament des del Garraf, passant per Tarragona i sobretot Terres de l'Ebre i Plana de Lleida. En parlarem en uns instants amb Salvador Ribas, és el director del Parc Astronòmic del Montsec. Què més tindrem avui? Doncs lectura pels amants dels clàssics del gènere negre, del terror, de la fantasia. Avui, Carrin, de Stephen King. Ens en parlarà Montse Parra, d'aquesta novel·la i també de tantes altres que ha escrit el que es considera el rei del terror. La Clàudia Moreno ens portarà avui fins a Albània, un país que està despertant turísticament amb uns paisatges increïbles i del qual tothom n'està parlant últimament. I entrarem en el tram final anant al Solsonès per instal·lar-nos durant uns minuts a l'Hostal de Pinós en companyia de Mònica Segués, responsable de la fonda més antiga de Catalunya que ha servit àpats de manera ininterrompuda des de l'any 1524. El proper mes de setembre celebraran com cada any l'aniversari, en aquesta ocasió 502 espelmes, poca broma. I donarem toms a la nostra brúixola també amb en Joan Ramon Zaballos, que avui ens porta de viatge fins a Dinamarca. Un menú realitzat per l'equip tècnic d'aquesta casa, amb el suport en la producció de Gerard Sanz i Clàudia Moreno. Som-hi!
3: Entrevistes, música i bon ambient. Això és la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
0: El pròxim 12 d'agost el cel ens regalarà un dels fenòmens astronòmics més extraordinaris que es poden contemplar i a més a Catalunya i en concret a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre sense sortir pràcticament de casa, com aquell qui diu. Un eclipsi total de sol, una oportunitat històrica perquè no se'n veia cap des de l'any 1905 i no n'hi haurà un altre fins al segle XXII, poca broma. Fa mesos que es treballa per tenir-ho tot a punt per aquesta data a la que cada cop ens hi apropem més i avui en volem conèixer tots aquests detalls i per això aquest vespre ens acompanya Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec. Què tal, Salvador? Molt bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Un eclipsi total de sol és un dels fenòmens més espectaculars que ens ofereix la natura. Què té que el fa tan excepcional?
10: Té diverses coses, no? Però realment la definició que han dit doncs, moltes persones, molts astrònoms tan afeccionats com professionals que s'han dedicat part del seu temps als eclipsis, és que realment és un fenomen molt especial perquè tenim un fet que ens, d'alguna manera, ens trasbalsa o ens xoca, no? El fet que estem acostumats doncs, que si està el sol, doncs veiem el sol, com a molt passarà un núvol davant, no? Però que amb un cel, per exemple un cel serè, tinguis el sol allí i doncs hi hagi alguna cosa que s'interposi davant i el tapis faci que sigui de nit en ple dia, doncs això ja des de l'antiguitat ha xocat molt amb

0: qual cosa és un fenomen que té aquest punt de una miqueta, doncs, que ens sembla estrany, no? Que es produeix una situació que dona lloc a unes circumstàncies que el nostre cervell no està acostumat, no? Que es faci de nit durant el dia i que no sigui perquè veus uns nuvolots de tempesta que veus a venir, no? Sinó que sigui d'un fenomen que està més enllà, no? És la Lluna, en aquest cas, la que es posa davant entre la Terra, entre el Sol i la Terra, no? També hi ha el fet del que podem veure, no? Durant aquest moment, doncs, de totalitat, durant el moment en el qual la Lluna està totalment tapant el Sol, el Sol està, per tant, en eclipsi total, podem veure estels en el cel, no? No, per tant, de dia podem veure estrelles o algun planeta, no? En aquest cas segurament podrem veure Venus i podem veure alguns estels, doncs, amb relativa facilitat si el temps acompanya. I a més, doncs, també el fet de que podem veure les capes externes del Sol, que normalment no les podem veure. Al Sol veiem una bola molt brillant, diguem-ne, que és la capa que en diem la fotosfera, però quan està eclipsat, com que aquesta capa queda tapada, veiem l'atmosfera més externa del Sol, la que en diem la corona, i també, doncs, amb una miqueta de sort podem veure algunes de les flamarades del Sol, aquestes protuberàncies, que són les que acaben provocant aurores a la Terra, doncs aquests esdeveniments més violents del Sol, doncs amb una miqueta de sort en podem també veure, que normalment la llum del resplendor del Sol no ens ho deixa veure. En canvi, com que està tapat la part del mig, a la voreta podem veure, doncs, aquests fenòmens i més extensament aquesta corona, aquest halo del Sol, que és l'atmosfera externa solar, que els antics i no tan antics, no? Doncs fins fa un segle, els científics i curiosos viatjaven a veure eclipsis només per poder fotografiar aquestes capes del Sol que de normal no es poden veure.
1: Clar, això es podrà veure, imagino que des del punt de vista científic estareu molt pendents de tots aquests fenòmens, però a ulls nostres, en tots aquests punts que hi ha d'observació i tenint en compte també que segons el lloc on estiguem serà un temps o un altre, això ho podrem observar?
0: Sí, la corona solar la veurem bastant bé, jo crec. És cert que, com que l'eclipsi es produeix molt de capvespre, que és un dels reptes que tenim, no? És un eclipsi que la totalitat es produeix al voltant de les 8:30, 8:29, amb la qual vol dir que el Sol estarà només 5 graus d'alçada, doncs, pràcticament per tot Catalunya, també aquí a Lleida, no? I, doncs, amb la qual cosa, doncs, ens trobarem, doncs, que hem de tenir un horitzó molt net, i igualment, doncs, com que aquestes capes més baixes, aquesta alçada més baixa en l'horitzó, si estem acostumats que quan veiem sortir el Sol a aquelles alçades està vermellós, per exemple, perquè passa més capes de l'atmosfera i el Sol queda com esmorteït. Per tant, en aquell moment de totalitat, la corona també es veurà una miqueta esmorteïda, aquesta capa més externa del Sol. En el qual pot ser que sigui menys vistosa, quasi segur que serà menys vistosa que en un eclipsi que es produís amb el Sol molt més alt. Però sí que ho podrem veure. Al moment que hi ha la totalitat, és el moment en el qual ens hem de treure les ulleres famoses d'eclipsi, perquè és l'únic moment que podem veure a ull nu. Hem de tenir molta cura amb el tema de seguretat, després si podem ho comentem amb més detall, però aquí sí que és important que al moment de la totalitat hem de treure'ns aquestes ulleres, perquè llavors no hi ha Sol, el Sol està tapat,
1: clar,
0: i l'únic que veiem és aquest resplendor, diguéssim, de la corona solar, i ho podrem veure també des de Lleida, ho podem veure des dels punts del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, doncs es podrà veure, però sí, estarà molt baixet, en la qual cosa no serà tan esplendorosa segurament com podria ser si fos un eclipsi de migdia, que llavors com que està molt alt, aquesta corona es veu molt més esplendorosa.
1: I què passa durant aquests segons en què la Lluna passa per davant del Sol? Nosaltres què notarem? Perquè jo recordo, per exemple, un eclipsi que hi va haver a l'agost, no sé si era finals dels 90 o principis del 2000.
0: 11 d'agost del 99.
1: 11 d'agost del 99. Doncs jo recordo estar a la platja i que era migdia, o era una hora que no era el capvespre. I la sensació aquesta com...
0: I no era total.
1: No era total.
0: Va ser total a França, a Alemanya...
1: Va ser total. Però va ser com una sensació de, ostres, està passant alguna cosa i ho estàs notant moltíssim.
0: Es nota moltíssim, especialment en els eclipsis d'estiu, que per tant, doncs, rebem molta insolació i que sol fer més calor. Notem, jo crec que el que més es nota, fins i tot en parcialitat, això notaran també totes les persones de Catalunya que estiguin fora de la franja d'aquesta totalitat que comentàvem abans, que notes la reducció de la llum. En aquest cas serà com una sensació de capvespre avançat. La claror que queda, a mi sempre utilitzem alguns la paraula que té una tonalitat metàl·lica. És molt difícil és aquestes coses que són sensacions que un té, no?, de com veu la llum, no?, sinó és com que és un resplendor esmorteït i d'alguna manera la sensació cromàtica que tens al veure és com si fos una llum, doncs, sintètica, no?, una miqueta com de mentida, no?, perquè sembla que allò que no sembla real, perquè pel nostre cervell la llum del Sol és d'una altra manera, és molt més intensa, és tot el disc il·luminat, no? No un trosset. I ens fa aquesta sensació de llum esmorteïda, d'ombres menys persistents. Hi ha ombres, però són menys persistents. Només desapareix l'ombra en la totalitat, en principi, tot i que potser hi ha

0: alguna cosa que hi hagi claro, potser sí que es veu alguna ombra, no? Però deixem, però en general les ombres d'un nen només desapareixen en totalitat, però sí que veiem unes ombres esmorteïdes. I llavors això sovint ens passa per alt perquè estem molt obsessionats amb un eclipsi en alçar la mirada i mirar el sol. Però a vegades és molt més interessant, el que passa que és difícil de fer, de mirar què passa a l'entorn, no? Perquè moltes altres coses més interessants passen a l'entorn. Des de veure com la gent està encuriosida pel fenomen,
1: sí,
0: fins a veure com, per exemple, doncs, si hi ha algun arbre una miqueta frondós, per allà on passa la llum a través de l'arbre, en el terra s'està reproduint l'eclipsi pels forats dels fulles, allò de l'efecte de pinhole, que es diu en anglès, de la càmera fosca, del principi de la fotografia, que feien allò un foradet i feien la imatge, no? Doncs clar, les fulles dels arbres en l'altre moment poden fer petits forats entre elles i al terra pots veure doncs la imatge del sol, i com normalment no hi pares atenció perquè com que és rodona et sembla normal, però aquell dia no serà rodona sinó que estarà mossegada per la lluna. Doncs aquesta mena de detalls de mirar l'entorn, també quan t'apropis a la totalitat, doncs si hi ha fauna a l'entorn, veure si fan algun canvi de comportament. En aquest cas, com que hi és molt de capvespre, no serà tan evident, segurament, clar, però sí que succeeix, no?, que hi ha espècies nocturnes que s'activen i s'activaran segurament abans d'hora, i espècies diurnes que segurament començaran el seu protocol d'anar a dormir una miqueta abans d'hora, perquè hi haurà doncs, una hora abans que el sol es pongui, el sol ja s'estarà amagant per degut a que la lluna hi passarà al davant. Per tant, això accelerarà aquesta sensació. Aquestes coses també passen i són sensacions que s'han de veure. L'altre dia comentava, no, és perillós pels animals de companyia? Dic, no. Dic, perquè jo no veig que cap gos, ni cap gat, ni cap altre animal que puguem tenir es posi i es planti i es posi a mirar el sol. Ells no ho faran, això ho fem
1: clar,
0: nosaltres.
1: Clar, exacte, perquè a més tenim la informació, tenim ho sabem informació, i ho
0: per
1: farem.
0: Per ells no cal posar-los i ells no ho miraran. És tot el que poden passar, especialment doncs, en el cas dels animals de companyia aquests que tenim a casa, és que si nosaltres ens posem nerviosos perquè el fenomen doncs, és allò que t'excita, no?
1: Sí,
0: que t'activa,
1: clar, que t'altera d'alguna manera.
0: Que t'altera d'alguna manera pel fet de la singularitat del fenomen, no perquè l'eclipsi et produeixi cap cosa en el teu cos, sinó que ets tu que estàs intensificant-te perquè passa un fenomen poc comú, no? Evidentment, doncs, els nostres animals de companyia poden notar que nosaltres estem nerviosos i es poden posar ells també nerviosos, però no és per l'eclipsi, és perquè ens veuen nerviosos a nosaltres, no? Fa pocs dies que publicaven una guia, no?, sobre el comportament animal, una guia de 7 o 8 pàgines, i deia això, és que ells no es posen nerviosos per l'eclipsi, es posaran nerviosos perquè veuran que nosaltres ens tornem una miqueta histèrics, sobretot si estem observant l'eclipsi en un lloc i volem fer fotos o el que sigui, ens comencem a posar nerviosos, que falta, no sé què, prepara-ho tot, doncs detectaran aquest nerviosisme, però per ells ells no agafaran i es plantaran a mirar el sol. En canvi, els éssers humans tenim la informació, com tu molt bé deies, i podem fer coses que normalment no faríem. Si nosaltres sortim pel carrer en qualsevol moment del dia que hi hagi claror i ens dona el sol de cara, el que fem ràpidament és apartar-nos,
1: sí,
0: de manera automàtica,
1: sí,
0: un acte reflex del nostre cos és apartar la mirada, no? Però aquell dia el nostre cervell diu, no apartis la mirada, perquè passa alguna cosa i ho vull veure. La qual cosa ja vens aquest acte reflex i podríem cometre l'error de mirar-lo a ull nu, sense protecció, i podríem perdre la vista. Hi ha retinopaties derivades d'observar doncs, el sol de manera continuada que poden arribar a la ceguesa o a la pèrdua parcial de visió de manera permanent. No és una cosa allò com quan et disparen una càmera de fotos i que és amb el flash enorme i et quedes uns segons cegat.
1: Sí,
0: no. Això pot tenir una lesió permanent, en la qual cosa hem d'anar amb cura i s'han d'utilitzar els sistemes de protecció correctes, que són les ulleres especials d'eclipsi, aquestes ulleres que semblen, doncs, que són com una mena que van muntar en un cartronet i hi ha un material que sol ser com brillant en el lloc on hi posem els ulls, és una làmina d'un polímer especial que filtra el 99,99% de la llum del sol, em sembla, o 99,9999, és a dir, ens deixa menys d'una mil·lèsima de llum del sol, de manera que això ja és segur pels nostres ulls, tot i que tampoc no recomana estar tota l'hora de la parcialitat mirant-ho. Tampoc no cal estar tota l'hora mirant l'evolució. Mirant de tant en tant, això sí, quan s'apropi el moment clau, llavors sí que tots tindrem la necessitat de mirar-ho. I el moment que el sol es tapi, que amb les ulleres deixem de veure res, perquè allò ens deixarem de veure res, i ostres, ha marxat, sí, allò està el sol tapat, ens traiem les ulleres i gaudim d'aquests 20 i tants segons, si ho fem des de Lleida, minut i escaig, si ho fem des de Tarragona, des de Terres de l'Ebre, pràcticament minut i mig, gaudim d'aquesta totalitat, veiem aquests elements del sol que normalment no podem veure, la corona, si hi ha protuberàncies, i després veurem un nou flash, podríem dir, una nova llamarada del sol, que començarà doncs, a treure el nas per l'altra banda de la lluna s'anirà desplaçant, que sol ser el que li diem l'anell de diamants, perquè és un punt molt brillant a un cantó, i un anell a la resta del sol, i se li diu popularment l'anell de diamants, i llavors vol dir, atenció, ulleres altre cop, perquè el sol torna a ser visible.

0: directament, per tant ja no podem mirar directament. El qual és aquestes les normes de seguretat. I aquelles persones que estiguin en parcialitat, tota l'estona amb ulleres. En parcialitat, tota l'estona s'ha d'observar amb ulleres. En totalitat, tenim un avantatge, que és que veurem el fenomen del tot, però tenim aquest moment que hem de saber quan treure'ns les ulleres i quan tornar-les a posar per poder gaudir realment del fenomen amb seguretat.
1: I les persones que estiguin en aquestes zones de parcialitat de l'eclipse, què és el que podran veure o què és el que notaran? Quines diferències hi ha entre els que estan en la franja de totalitat i els que no hi estan?
0: De fet, l'altre dia em deien un eclipsi parcial al 99%, que és el que tenim, per exemple, a la Serra del Montsec, on no és total, és un eclipsi total al 0%. Perquè vol dir que té totes les coses de la parcialitat, però no té les de la totalitat. No podrem veure, en parcialitat, no podem veure pràcticament o gens cap estrella en el cel, a diferència de la totalitat, que se'n veuran diverses, no podrem doncs, veure la corona solar, no podrem veure aquestes flamarades, el cel no es farà negre, o sigui, en la totalitat el cel es fa negre a una part bastant important del cel, només queda il·luminat a l'horitzó, perquè l'ombra té una mida, i per tant a llarga distància segueix donant el sol, per tant és com si estiguéssim a una mena d'embut, no? Diguéssim, doncs, a les vores, a la part baixa, doncs, tinguéssim un embut damunt del cap, no? I doncs, aquesta part d'aquí la tenim fosca, però mirant cap a les vores és brillant, en canvi la parcialitat, el cel sempre es manté de color blau, un blau potser més esmorteït perquè hi ha menys llum, però sempre es manté de color blau, no ens podem treure les ulleres d'eclipsi i fem ombra. O sigui, si estem al sol fem ombra perquè el sol ens està il·luminant, encara que sigui menys, però fem ombra, en canvi la totalitat, doncs, aquesta no tenim llum directa del sol que ens faci ombra i doncs el cel acaba també fent-se fosc. O sigui, és un fenomen completament diferent, però tot i així la parcialitat, quan no tens oportunitat de veure un eclipsi en totalitat, està molt bé, i més a més amb un percentatge tan alt com el que tenim a Catalunya. És a dir, aquelles persones que no es puguin desplaçar a la franja de totalitat, doncs, malauradament, doncs, no podran veure-ho en totalitat, però que no deixin de veure el fenomen, encara que sigui en parcialitat del 99%, perquè és un eclipsi molt important també en parcialitat. Però clar, si estàs a un municipi que està a 10 quilòmetres de la franja de totalitat, doncs potser sí que et convé agafar el cotxe i anar-hi.
1: Clar,
0: perquè
1: no? Desplaçar-te.
0: És de no veure'l a veure'l, no? Però, doncs, si no pots, laboralment o pel motiu que sigui, desplaçar-te i estàs en una zona de parcialitat, doncs sí que aprofita per veure'l, encara que sigui incomplet, però que sí que serà un percentatge altíssim. La lluna taparà el sol, això, amb un 99%, veurem un filet de sol a les zones de parcialitat, en la qual serà super, super poqueta cosa de sol el que es veurà, però es veurà una mica.
1: S'està treballant des de fa mesos en molts municipis, en molts indrets dins d'aquesta franja de totalitat per tenir tota l'experiència, no? I que tothom, amb totes les mesures de la seguretat, pugui fer aquesta observació. Però també hi ha una altra qüestió que és més incontrolable, que és la meteorologia, les condicions climàtiques que es poden donar, que es puguin donar aquell dia. Com es treballa aquesta part que requereix més improvisació del moment i que no es pot preveure a hores d'ara?
0: Efectivament, és una part que no podem preveure, no podem treballar. Podem treballar amb antelació una miqueta què fer, no? Però no sabem el que passarà.
1: Tenir alternatives,
0: no? A tots els grans caçaeclipsis, que doncs, al món hi ha persones que són experts en caçaeclipsis, estic segur que a hores d'ara tenen, doncs, els que han vingut d'altres parts del món i vindran a l'estat espanyol per veure-ho, perquè és l'únic país del món on es veuen garanties, perquè l'altre lloc que trepitja civilitzat, diguem-ne, és Islàndia, i és una zona que meteorològicament és molt més difícil que es pugui observar. Per tant, Espanya serà doncs, el centre del món amb l'eclipsi. Doncs aquests milions de persones que segurament es desplaçaran, molts d'ells estic segur que tenen més d'una reserva d'allotjament o tenen un allotjament pensat que poden desplaçar-se cap a diversos punts, és a dir, no en un lloc sense sortida, per entendre'ns, sinó a un lloc que els hi permeti el dia abans, segons la previsió, tirar cap aquí o tirar cap allà. Això pot passar. A Catalunya, doncs, els mapes estadístics de meteorologia per aquesta data donen que, segons la zona, estem entre un 50-50, només, és a dir, per tant, tant que...
1: I allà t'ho jugués, allà, encara ho creu.
0: Encara ho creu, o millor, diguem-ne, doncs, per exemple, el cas de Terres de Lleida, del Planeta de Lleida, el percentatge és millor, perquè, doncs, just en la direcció que es veurà l'eclipsi, cap a la direcció oest-nord-oest, doncs, no és una zona que necessàriament hagi d'haver-hi formació de núvols per tempestes o el que sigui, perquè no tenim una zona muntanyosa realment en aquella direcció, com sí que podríem tenir en altres direccions, no? En canvi, això no és el mateix, el camp de Tarragona, zona del litoral, hi ha un risc una miqueta més alt de que la cosa no pugui sortir bé, perquè just en la direcció nord-oest-oest que comentàvem, doncs hi ha les serralades litorals i prelitorals que a l'estiu poden formar núvols per escalfament, poden formar tempestes en alguns casos, doncs hi ha un major risc a priori,

0: i teòric, doncs en aquestes zones del peritoral i litoral, que no pas a les zones del Pla de Lleida, o també doncs, les sísmiques donen bons números també per la zona del Delta de l'Ebre, perquè precisament doncs, en aquella zona queda una miqueta més separada de la serralada del litoral i del peritoral, i també en la direcció de posta del sol no coincideix amb la direcció exacta dels ports, que podria ser un altre lloc on s'acumulessin núvols, perquè ho fan de forma regular a l'estiu per escalfament, perquè doncs, clar, òbviament hi ha molta evaporació a l'estiu, el mar està molt calent, doncs això provoca doncs, meteorològicament que es puguin formar més núvols, en la qual cosa tenim un eclipsi amb uns certs riscos, tenim un eclipsi que no és un eclipsi al mig del desert on tens un 90% de possibilitat d'èxit, sinó que estem doncs, en un eclipsi que és de capvespre. Si hagués sigut a les 12 del migdia, com el que comentàvem abans
1: Sí,
0: de
1: era
0: l'agost del
1: 99.
0: 99, allí el percentatge d'èxit aquí seria altíssim, perquè
1: Clar.
0: al migdia a l'agost normalment està serè, però a l'agost, al vespre, poden passar coses. Poden passar tempestes que s'hagin format abans i ens deixin núvols, poden passar tempestes que
1: En
0: estiguin
1: el moment.
0: formant, pot haver-hi mala visibilitat perquè estiguem en un anticicló persistent i tinguem, com aquests dies enrere, que vam tenir doncs, episodis doncs, de pols sahariana, episodis de mala visibilitat. Tot això a l'estiu pot passar i afecta més el capvespre o a primera hora del matí, que és quan el sol està més baix. I tenim un eclipsi, no de capvespre, no, sinó ja amb els
1: Sí,
0: últims
1: clar.
0: rajos de sol. A l'eclipsi comencem a tenir la primera mossegada, el primer contacte és a 2:15. I la totalitat és a les 8:29 aproximadament, en la qual vol dir que estem amb el sol
1: Al límit,
0: al límit, a
1: pràcticament.
0: 5 graus d'alçada. Ens hem d'imaginar que és allò que quan si sortim i mirem cap a la zona aquesta i hi ha un edifici, segur que no el veurem, perquè el sol quedarà tapat per un edifici, per un arbre, anem a una zona amb una bona obertura. Per això doncs, els punts d'observació que la Generalitat amb el projecte aquest de Catalunya Mira el Cel ha anat buscant emplaçaments a Catalunya amb aquestes condicions, entre altres, entre que tinguin serveis, entre que tinguin puguin acollir un volum important de persones, però clar, òbviament la primera prioritat és que tinguessin un horitzó cap a l'oest-nord-oest ben net. Doncs Lleida doncs, és el turó de la Seu Vella, és la zona de Magraners, el turó de Seu Vella es va omplir de seguida doncs, els espais que hi havia, Magraners hi cap molta més gent, allí estarà també l'equip del Parc Astronòmic del Montsec donant suport al projecte de la Paeria de la Generalitat en aquell punt. Doncs, a Lleida també doncs, hi ha el punt de Borges Blanques, que també és un espai extens per també molt bona visibilitat, i el mateix s'ha fet doncs, en els punts del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, buscar espais al màxim oberts possible per poder no tenir ni un obstacle que pugui dificultar l'observació del fenomen doncs, a la posta de sol, perquè serà just al final del dia que tindrem l'eclipsi.
1: Què passarà en aquests espais? A partir de quina hora la gent doncs, pot ser-hi? I com serà la prèvia, el moment d'observació i el post-eclipse?
0: Jo crec que cada municipi doncs, té la capacitat d'organitzar una miqueta el que farà, però hi ha una certa tendència general, que és que tots, per intentar que la gent arribi ordenadament, intentar que la gent no col·lapsi els accessos, doncs si l'eclipsi comença a 2:15, la majoria d'ells es posen en marxa a les 6 de la tarda o fins i tot més tard. En el cas de Lleida, crec que és a les 6 de la tarda que s'obren els espais i no tancaran fins a les 10, quarts d'11 de la nit en molts dels casos, perquè la gent pugui sortir esglaonadament, que no surtin tots pitant a les 8 i 35 quan s'hagi acabat l'eclipsi i el sol s'estigui amagant, perquè llavors és quan hi haurà col·lapse, perquè si
1: Clar.
0: hi ha 10.000 persones a Magraners, doncs si surten tots de cop, segur que hi haurà col·lapse, perquè, a veure, al final les carreteres són les que són, no? I això passarà el mateix, doncs, la P7 és un dels reptes que té la Generalitat i el govern per gestionar, no? Perquè és una artèria principal de comunicació,
1: Clar, que et
0: i
1: comunica
0: en
1: de
0: aquest
1: nord a
0: cas
1: sud.
0: la gent de Barcelona no veurà la totalitat, en la qual cosa doncs, tindrà tendència a desplaçar-se cap al sud-oest, i la P7 és una artèria bàsica. Però més avall, a València, també doncs, a València i Castelló es veu l'eclipsi com a total, però més al sud-nord, la qual cosa vol dir que en aquelles zones també hi haurà mobilitat, saps? Que serà una artèria viària complicadíssima, no? Amb la qual cosa hi haurà col·lapses d'aquest tipus, per tant, doncs, intentar esglaonar la gent, no? I en el cas d'aquí de Lleida, doncs, han previst, doncs, la ciutat ha previst, doncs, aquests punts d'observació faran música, faran alguna mena d'activitats perquè les persones puguin esperar-se tranquil·lament i deixar passar el temps gaudint de manera tranquil·la d'alguna doncs, altra activitat per evitar sortir corrents i que doncs, es trobin doncs, amb les cues típiques. Això és allò, si vas a veure un partit de futbol o un dels
1: Un
0: grans camps de
1: concert
0: futbol o un
1: d'aquests
0: concert que hi ha
1: multitudinaris, sí.
0: 15.000 persones, si surts de cop et trobes amb tothom allí. En canvi, si tu t'ho prens en calma, acaba el concert, com diu, te'n vas al lavabo, vas a fer la volta, surts per fora, vas tranquil, dius, ja farem, doncs quan arribes al cotxe probablement ja la cua principal ja ha començat a moure's, no? Doncs una miqueta és això, és estirar l'hora d'entrada i l'hora de sortida, i aquesta és l'estratègia que tots els municipis doncs, estan plantejant amb molt bon criteri i que, diguem, lligant en aquesta idea que va proposar la Generalitat amb el Catalunya Mira el Cel, d'evitar que la gent només no només estigui l'hora i escaig de tot el fenomen de l'eclipsi, perquè si no arribaran tots a l'hora i voldran marxar tots a l'hora.
1: Poden allargar també per les llàgrimes de Sant Llorenç,
0: sí, de fet,
1: no?
0: En alguns
1: que a més aquest any estan quedant una mica eclipsades, mai millor dit.
0: Aquest any les llàgrimes estan quedant eclipsades, però seran un molt bon any per les llàgrimes de Sant Llorenç, perquè els millors anys de llàgrimes de Sant Llorenç són quan tenim lluna nova, és a dir, quan no tenim lluna a la nit, i lògicament si la lluna està davant del sol vol dir que a la nit no la veurem, serà lluna nova, perquè la lluna es queda davant del... perquè hi hagi una eclipsi de sol ha de ser lluna nova com a mínim. Hi ha més condicionants, però un inevitable és que la lluna ha de ser nova, que és quan està doncs, no visible durant la nit, amb la qual cosa vol dir que no tindrem lluna a la nit, tindrem una nit molt fosca, per tant, als llocs on lliures de contaminació lumínica. Per això, a la Serra del Montsec, malgrat no es veu l'eclipsi en totalitat, farem el que en diem, tancarem per l'eclipsi i obrirem per la pluja d'estels. I nosaltres, a l'hora de l'eclipsi, no obrim portes, perquè allí no és total. Millor que les persones vagin a llocs on es pugui veure com aquests punts d'observació del projecte Catalunya Mira el Cel. I després, a la nit, a les 11 de la nit, nosaltres obrim portes fins a les 2 de la matinada per fer el seguiment de la pluja d'estels com tots els altres anys. Perquè serà una pluja d'estel interessant, perquè el cel serà molt fosc. Si la meteo acompanya, doncs tindrem dos menús, no? Tenim un menú de tarda i un menú de nit per gaudir de l'astronomia. Serà un dia de festa major astronòmica. Però sí que és cert que en parlarem menys de la pluja d'estels que mai, perquè estarem tot aquest mes que ens queda aproximadament, estarem parlant només d'eclipsi, eclipsi, eclipsi, perquè evidentment, com deies a la introducció, és que no hi ha... no hem tingut cap eclipsi a Catalunya des del 1905, total. Hem tingut parcials, evidentment, però total no n'hem tingut cap des del 1905, que és precisament quan es va construir l'Observatori de l'Ebre allí a Roquetes, es va construir per poder observar l'eclipsi del 1905. I ara doncs tornarà a passar pel mateix lloc, tornarà a ser total a l'Observatori de l'Ebre, doncs aquest eclipsi, no? La qual cosa doncs vol dir que han passat 121 anys. Segurament no hi ha, crec que no hi ha, no sé si hi ha ningú que tingui més de 120 anys viu a Catalunya en aquests moments, però no
1: ho
0: crec.
1: O clar, si, o no, que ho recordi.
0: O no podria recordar en qualsevol cas, que pugui recordar que va haver aquest eclipsi del 1905. Hem d'anar a les publicacions de l'època, als diaris de l'època, llibres que es van editar, pamflets, documentació de l'època, per saber com ho van viure, no? Aquesta, hem de recórrer la informació perquè no hi ha una memòria viva, perquè han passat 120 anys. I el proper total a Catalunya ens hem d'anar al 2180 i alguna cosa, una cosa així. Sí que tenim molts parcials, evidentment, i tenim algun eclipsi anular. Tenim ara el 27 tenim un parcial, el 28 tenim un eclipsi anular, que la Lluna no és prou gran per tapar el sol i tenim l'anell de foc, que això ens passa amb aquest trio d'eclipsis que en diem el trio ibèric. I després als anys 50 d'aquest segle tenim altres eclipsis, algun d'anular, si no recordo malament, que podrem veure des de Catalunya. Però total, d'aquests que es facin negre nit, no en tenim cap més en el segle XXI, per tant, és l'eclipsi de la nostra vida.
1: Doncs una oportunitat única que tenim la sort de poder gaudir a Catalunya en aquesta franja de totalitat que estàvem comentant, amb totes les mesures de seguretat, amb aquests punts d'observació que estan ubicats a diversos indrets i que ens ofereixen aquest espectacle de la natura únic. Salvador, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
4: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
5: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: ¡Valorado!
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
6: ¡En España!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: El próximo 19 de julio, Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, estará en Julia en la Onda para hablar con Julia Otero de la alianza que la asociación ha hecho con A3 Media y sus servicios informativos. El cáncer afecta a 2,3 millones de personas en España, por eso esta alianza llamada Contra el Cáncer con Todo tiene más sentido que nunca. Además, Ramón Reyes nos contará por qué el cáncer es el problema de salud pública número uno en España. El 19 de julio en Julia en la Onda. Onda Cero, tu radio.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
2: La brújula d'estiu amb Núria Mora.
1: Seguim avançant i ho fem ara per parlar de llibres i en concret de grans clàssics. Ens acompanya la Montse Parra per parlar-nos de Stephen King, El rei del terror, i avui en referència doncs, a una novel·la que va marcar l'inici de la seva trajectòria

0: com un dels grans noms del gènere. Parlem de Carrie, una novel·la que més enllà del terror incideix a través de la paraula en la diferència, en la pressió social, en la violència latent en entorns aparentment quotidians, no?, als nostres ulls. Una primera novel·la que també, doncs, ens permet aprofundir en tot aquest univers literari, en la seva capacitat per convertir allò més proper en inquietant, connectant amb aquestes pors, amb aquests temors més profunds que podem reconèixer i que continuen interpel·lant al llarg de tots aquests anys, aquestes dècades, als lectors d'avui, Montse. Parlem de Stephen King i aquí, quan parlem de Stephen King, ja se'ns obre un univers.
1: Sí, sí, bueno, és el mestre incontestable del terror, del misteri, també del suspense,
0: sí,
1: perquè té aquesta capacitat de que quan tu comences a llegir les seves novel·les, pues de seguida t'enganxen, no? I és un personatge, ell mateix, té algo de fascinant, ell com a autor, com a personatge, el que ha viscut, com ha superat addiccions, perquè ell diu que és un personatge addictiu, que és un home al que li costa molt poc tenir una addicció, que pues, fumava moltíssim, bevia moltíssim.
0: Tot amb excés, no?
1: Tot amb excés. És un personatge allò que en diuen un personatge excessiu, no? Però sí que és veritat, per una altra part, que és un personatge molt metòdic, perquè ell diu que encara ara, ell cada dia escriu. Es posa davant de la pantalla, i escriu. Llavors, això vol dir que malgrat totes aquestes addiccions, probablement l'escriptura també és una addicció,
0: també,
1: però que és tremendament metòdic, disciplinat, no? I, bueno, i per això és un dels mestres, és un dels autors més traduït, conegut, i també és veritat que el cinema ha contribuït.
0: Sí, t'anava a dir, no? Sèries i pel·lícules n'hi ha moltíssimes.
1: N'hi ha moltíssimes. Diuen que ell i la Agatha Christie són dels escriptors que més han anat a la pantalla i que continuen, és que es continuen fent versions més modernes de les seves novel·les, i això suposo que també ha influenciat, no?
0: Uh-huh.
1: Carrie és la millor de les seves novel·les? Probablement no.
0: Clar, és molt difícil, quan hi ha tanta obra també, és molt difícil fer allà un top, eh?
1: Té 60 novel·les i 200 relats curts,
0: sí.
1: Centes novel·les curtes. És un home realment molt, molt prolixe, que escriu moltíssim i que ha escrit moltíssim. I 87 pel·lícules, probablement ara ja són... Ja
0: clar,
1: són
0: cap al centenar, no?
1: Va cap al centenar, vull dir que és una... Sí, sí, més de 100 adaptacions cinematogràfiques, sèries... I després hi ha molta influència seva amb altres autors, perquè hi ha molt autor de novel·la negra, de novel·la de misteri o de novel·la de terror, no?, que ha anat a buscar, que ha anat a veure d'aquestes fonts, no? Mm-hmm. Els primers veien de la novel·la gòtica, no? I aquests, avui en dia, la gent, pues, la seva font d'inspiració és l'Stephen King amb algunes de les seves novel·les. Carrie és la primera.
0: Sí.
1: És la primera i és la novel·la que li provoca, que el fa saltar a la fama, no? I a més hi ha com una mena de llegenda al voltant de Carrie, perquè diuen que ell va escriure una part d'aquesta novel·la. Ell sempre diu que s'ha inspirat en coses que li han passat, en gent que ha conegut, i per escriure aquesta novel·la s'acaba inspirant, pues, amb una companya que li feien bullying, uh-huh, amb una altra companya que teníeu, que vivia d'una família molt, molt religiosa, extremadament estricta, i llavors ell que fa d'alguna manera...
0: Ho ajunta tot, no?
1: Ajuntar-ho amb un sol personatge. I ella escriu les primeres pàgines de la novel·la, el primer capítol, la primera part, escriu una part de la novel·la, i com que no li acaba d'agradar, ho tira a la papelera, no? I la seva dona... que ho recupera, a més és un personatge que està casat amb la mateixa dona
0: tota la vida,
1: sí, sí. No? Que es van casar molt jovens i vivien amb una caravana, això que veiem a les pel·lícules americanes, no? Que viuen amb aquests càmpings de caravanes, i la seva dona veu això i ho recupera i li fa acabar la novel·la, i ella acaba la novel·la i l'acaba publicant, i té un èxit relatiu. Hi ha una segona edició, va tenir més èxit, però clar, quan hi ha la catapulten és quan fan la versió cinematogràfica, que la fan als 2 anys.
0: Molt recent, també.
1: Molt recent. Als 2 anys de publicar el llibre, se fa la pel·lícula. La pel·lícula aquella del Brian De Palma, que per mi és... Home, no està mala. Les altres que he vist un parell més, i llavors ja és excessiva la violència, és excessiu tot, no? La sang, tot, és com a molt tremendo, no? I llavors el 24 feia 50 anys de la publicació de Carrie, la van tornar a reeditar, l'han reeditat en tots els idiomes. Jo us confesso que jo llegeixo Stephen King en francès, no? Fins i tot hi ha gent que està plantejant per què no considerar-lo literatura i que entri a les universitats, perquè jo no l'he llegit en anglès, però escriu bé, és un home que escriu molt bé. Quan ha arribat on ha arribat,
0: alguna cosa hi ha, no?
1: Tonto, sí. No ha de ser, no?
0: Sí.
1: Llavors el personatge és, ja per si és interessant. Clar, després té novel·les com Misery, que és aquella obsessió del fan número 1 d'un autor, que està... Qui no ha dit, ostres, sóc la fan número 1 d'aquest... Clar, quan llegeixes Misery no ho tornes a repetir mai més, no? Perquè la novel·la és realment angoixant, no? És una... Que de fet també en fan una pel·lícula, i no sé si els hi van donar o no, però va estar nominada als Oscars, i la de Carrie també, vull dir, són pel·lícules que han tingut un gran ressò i són unes bones.
0: Clar, a mi el que em crea l'atenció és com aquest nivell d'angoixa que deies és capaç de transmetre-la al lector, no?
1: Sí.
0: O sigui, quan estàs llegint, com entres tan dins de la novel·la? Que amb una pel·lícula, doncs, evidentment, hi ha els efectes, tens la música, tens l'ambientació, i tot contribueix, sí. Però amb la lectura, que és una cosa tan personal, no?
1: Sí.
0: Com aconsegueixes entrar dins i com, doncs, realment passes moments d'això, d'angoixa.
1: Una mica d'angoixa. Pues això és l'habilitat de l'escriptor.
0: Sí.
1: Hi ha escriptors que tu agafes una novel·la seva i saps que a partir de la pàgina 2 és que ja no la deixaràs perquè t'ha cautivat.
0: Sí.
1: El suspense, la literatura de suspense és aquella que és capaç de mantenir-te sempre amb allò que diuen en vilo, no?
0: Sí.
1: Te qüestiona o te deixen aquella pregunta que necessita una resposta, no? Tu vas llegint per a veure què passa, no?
0: Ja, clar, no, però on tira, quina és la resolució,
1: sí,
0: de tot
1: com,
0: això, cap a on es resoldrà?
1: Hi ha autors que ho aconsegueixen, que aconsegueixen que tu, lector, no deixis la novel·la. Llavors ens ha passat tots de començar un llibre, ser a les 3 de la matinada,
0: ja
1: i estar
0: llegint seguint
1: allí al vàter perquè no t'ha ningú a digui res, no? Una mica d'amagatotis, fins que no has acabat la novel·la. Però això és el suspense, anar qüestionant el d'allò. Aquí a Carrie què fa? Carrie és com una novel·la que té moltes veus, no és una única veu narrativa que t'explica una història, hi ha moltes veus. Llavors ell t'està explicant la història però la talla i llavors parla la sua, llavors la talla i veu un article, està fent un interrogatori i al mig de l'interrogatori te posa la veu d'un altre un article que ha sortit al diari. De fet, ell s'inventa una ciutat, s'inventa un lloc, no? I allí, allò és... Hi ha una història tremenda en la que passen coses. I els temes, si vas a mirar, són temes molt actuals, perquè el bullying fa estralls. Vull dir...
0: Clar, i ara li posem etiqueta.
1: Ara li posem
0: un nom, però clar, fa 50 anys, no?, quan es va escriure la novel·la...
1: Quan ell va escriure la novel·la no
0: coses
1: deia.
0: Que passen.
1: Sí, bueno, doncs eren gent, doncs aquests alumnes, que després, si vas a mirar, doncs la tragèdia de Columbine, aquestes grans massacres que hi ha hagut als instituts, a l'origen hi ha aquest bullying, aquest menyspreu per l'altre,
0: sí,
1: no?, aquest voler anul·lar a l'altre, que és el que li fan amb aquesta pobra noia, no?, amb un fil conductor que és la sang, el fet de la sang, no?, i quan ella té la primera menstruació, que no sap el que és, no?, pues, aleshores és aquesta sang la que desperta amb ella també aquest element, no?, de dir, ostres, que com aquesta mena de poder mental que té aquesta nana que li ve suposadament d'una herència, no? I de fet el llibre acaba amb una nana també molt boniqueta, molt roseta, mig família, que juga a les bitlles sola. Aquesta és el final de la novel·la, que no és el final de la...
0: L'escena final,
1: de la pel·lícula, diguem-ne. Sí. No? És a dir, que és una cosa que també ara està molt de moda, que són els finals oberts.
0: Sí.
1: És a dir, tu quan llegeixes una novel·la de por, si te fixes, lo normal és que no te la tanquin, perquè si te la tanquen ja...
0: Clar,
1: si
0: ja és no, com el punt final,
1: ja,
0: no?
1: Ja no tens més por, no? El resplandor. Mm. El resplandor, no? Que també parla de poders mentals, de transforma... El resplandor, que és una angoixa, pam, i al final allò podria continuar. No? Pues una mica és aquesta capacitat de fer que el lector s'enganxi amb les seves lectures, la tradueixis a la llengua que el tradueixes, no?
0: Bueno, clar, que a més que aquí n'hi ha... està traduït a... Sí.
1: Llavors jo vaig llegir fa amb un Figaro Literaire que darrerament Stephen King és un dels autors més censurats als instituts i a les escoles de segons quins estats dels Estats Units, sobretot a Florida, Texas i Tennessee, que és una mica aquest feudo republicà,
0: sí,
1: que estan en contra de l'autor del que ell ha escrit i que l'han censurat i l'han eliminat de totes les prestatgeries de les biblioteques dels instituts, no? I deien això, que hi ha alguns d'aquests polítics que truquen als instituts, als directors, pràcticament amenaçant que ho retiren amb aquest escriptor. Tenen més escriptors.
0: Sí, no? Tenen la llista negra. No?
1: Però diguem-ne que uns dels que està a la llista negra és l'Stephen King. No? Clar, i perquè King està amb aquesta novel·la i amb altres, també hi ha aquest element d'aquestes creences, aquesta mena de... És que no sé ni si és catolicisme, ni si
0: bueno,
1: és
0: una fe extrema,
1: religió,
0: no?
1: Una fe extrema, no? Del pecat, del dimoni, de la puresa, de la... Però, bueno, un pecat, o sigui, una puresa que te porta a voler matar la teva filla, perquè és fruit del pecat, no? De la debilitat de la carn, bueno, que és un altre dels elements que fa que aquesta noia, la Carrie, doncs sigui doncs el centre de totes les burles de les seves companyes, la mare, no? Com la fan a vestida, com aquesta mena, aquesta por de tot, aquesta religió exagerada, no? Que et quarte tota mena de llibertat, no? Que aquesta noia, un adolescent, que el que vol és
0: ser un adolescent,
1: doncs no pot ser-ho, no? I llavors hi ha totes aquestes burles que arriben a ser violentes, pràcticament a voler que ella desaparegui. En realitat, aquesta Christine, ella el que vol és matar-la. Passa que, bueno, al final...
0: Passen coses
1: i tot li va en contra, no? Llavors, sí que és veritat que l'Stephen King, tothom ha vist pel·lícules seves, sèries, perquè està...
0: O ha llegit, no? Si és que no, encara que no vulguis...
1: Sí, però jo recomano llegir-lo, perquè, bueno, quan el llegeixes, clar, en una pel·lícula no hi és tot, no hi ha totes aquestes veus, no hi ha tota aquesta sensació que tens tu a mesura que vas llegint, que te va atrapant, que va fent que disfrutes i entres dins de la història, no?
0: És curiosa, perquè és el que deies, són temes que al final estem parlant d'una novel·la que es va escriure fa més de 50 anys, però que són totalment vigents, del tema de la fe, dels extremismes, del bullying que comentàvem, o fins i tot doncs, el fet aquest, no?, que en aquest cinturó bíblic dels Estats Units doncs, encara continuï sent censurat
1: un autor que està per tot arreu, no? I més ara, bueno, sobretot amb el Donald Trump, que el pensament únic és molt perillós, eh? Llegiu, que la gent llegeixi, que llegeixi coses diferents, però que llegeixi... Perquè mira, quan tu llegeixes, llegir porta a la reflexió d'alguna manera, no? Veure una pel·lícula te pot deixar més o menys indiferent, surts i la pots comentar, el teatre, jo també soc una gran fan.

del teatre. A mi m'agrada molt el teatre de text, però llegir, tu llegeixes, tu ets tu i aquell autor, aquella autora, que de fet quan tu llegeixes

0: que encara que no l'hagis patit, t'acabes.
1: Ja, ja, sí, no? Acabes simpatitzant tu una acabes mica, no? Malgrat les circumstàncies i tot, acabes empatitzant.
0: Sí, acabes simpatitzant sí. amb aquesta noia. I després, aquest món d'aquests instituts americans, que no deixa de ser un món una mica tancat i una mica cutre, no? Aquest, bueno, cutre pel que pensem nosaltres, no? aquests balls, aquestes festes. I després aquí també hi ha pues, el tema de la venjança, no? De dir, ostres, al final, aquestes persones ferides, quan tu has ferit una persona, aquella persona, d'alguna manera, sap que pot sobreviure, perquè tu l'has estat ferint tantes vegades que o l'anules.
1: Ja, clar, o la fas més forta.
0: O la fas més forta, no? I d'alguna manera l'acabes fent forta.
1: És una lectura que, per tant, recomanaries?
0: Jo la recomano. Jo recomano llegir Stephen King. No?
1: Així en general.
0: En general. Ja us ho he dit, probablement no és la millor, no? Però llegeixes Misery i tancant... Ja, Misery, hi ha moments que l'has de deixar. It, El resplendor, La torre oscura, vull dir, Dolores Claiborne, té moltes novel·les, ni té moltes, ni té moltíssimes, no? I realment, almenys a la vida, n'has d'haver llegit un parell. És un clàssic, ja, no? És un dels clàssics.
1: Doncs vinga, ens apuntem a Carrie o qualsevol de les novel·les de Stephen King per tenir també a la llista. Montse, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i llegiu.
2: Entrevistes, música i bon ambient. Això és La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
3: Per què tothom parla de... amb Clàudia Moreno.
4: Bona nit, Núria. Benvinguts i benvingudes a Per què tothom parla de... la secció on posem sota la lupa aquells temes que, de cop i volta, sembla que apareguin a tot arreu. Tendències, modes, aliments, fenòmens, dels que tothom opina, però que potser no coneixem tan bé com ens pensem. Perquè quan una cosa es posa de moda, sempre hi ha una pregunta que val la pena respondre. Avui parlem d'un destí turístic que n'estic segura que portareu tot el que portem d'estiu veient mil stories i publicacions. Platges paradisíaques, plats que fan bavejar, monuments històrics que semblen trets d'un conte i paisatges preciosos. Clar, amb aquesta descripció, doncs, potser cadascú us vindrà un destí al cap. Maldives, Mèxic, Bali... la llista és llarga. Però aquests, al final, són destinacions que sempre han estat en boca de tothom. De la que parlem avui s'ha posat de moda en els tres... què, en els tres últims estius? Veritat que ja anem acotant, oi? Clar que sí, parlem de la Ribera d'Albània. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. El Carib europeu, la nova joia del Mediterrani o les Maldives d'Europa són alguns dels sobrenoms que rep Albània. Aquest país de l'est del continent, que fins fa uns pocs anys no era un destí popular, ara està en boca de tothom. Viatges d'amics, comiats de soltera, viatges de fin de curs, creuers relaxants... Molta gent de moltes franges d'edat i gustos diferents està passant les seves vacances allà. I no és per menys. Albània ofereix platges d'aigües cristal·lines, pobles amb encant, paisatges de muntanya, ciutat plena d'història, una gastronomia cada cop més valorada i, sobretot, uns preus molt més assequibles que els altres destinacions mediterrànies. Una combinació que l'ha convertit en una de les grans revelacions turístiques dels últims anys. Però què té exactament Albània perquè s'hagi convertit en un dels destins de moda d'aquest estiu? Jo no he estat mai, només l'he vist per fotos, però no puc negar que m'encantaria anar-hi. El que he vist que fa molta gent és volar a Tirana, la capital, visitar una mica la ciutat i ja des d'allà agafant un cotxe i baixant cap a la ribera albanesa a fer tot el recorregut de la costa i les platges. Clar, tu veus les fotos i si no posen l'etiqueta d'ubicació que és Albània, te la poden colar fàcilment per una illa paradisíaca enmig del Pacífic o un poblet ben famós de Grècia. I això és precisament el que fa Albània una destinació turística tan atractiva, que pots visitar llocs pràcticament iguals al d'altres destins que se'n van una mica més de pressupost. Però és clar, jo aquí em plantejo, què hi ha de cert en aquesta glorificació al país com a destí de vacances? Perquè ara ha pagat el boom i tothom parla superbé. Però a les fotos no veiem si està massificat, si s'ha de fer una cua de 40 minuts per fer-se una selfie de 3 segons... I si ara que s'ha convertit en una destinació tan famosa i demandada, els preus

0: ja no són, no són el que eren. Com sempre, en el món dels viatges, cada destinació ve acompanyada d'un debat sobre si val la pena, si és massa cara, si és bonica... I més si és un destí que està tan, però tan de moda com la Ribera Albanesa. Avui ens preguntem per què tothom parla de viatjar a Albània i qui millor per ajudar-nos a entendre bé aquesta febre per viatjar a aquest país que una professional del sector. Avui tenim amb nosaltres la Sílvia López, de l'agència de viatges Pangea. Sílvia, benvinguda.
1: Hola.
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo el primer que voldria preguntar-te és per què de cop i volta un destí que era un tresor amagat i que gairebé la gent et mirava raro si deies que marxaves de vacances a Albània, per què ara és tan popular?
1: Mira, realment quan es descobreix un destí amagat hi ha diversos factors que afavoreixen el seu descobriment. Primer de tot és l'estabilitat política. ¿Vale? Albània era un país que estava amb els Balcans i que durant molts de temps ha tingut una mica un desgavell polític, llavors es veia com un destí no gaire segur per anar. ¿Vale? Ara ja és un país que està aspirant a la Unió Europea i ja se'l veu més pròxim, més mediterrani, més Europa. No? Llavors, la segona, que això és el més important, és l'operativa aèria. Si les companyies aèries aposten per anar a tenir una freqüència quasi diària i a low cost, perquè al final a Albània la majoria de companyies que hi van és low cost, això afavoreix moltíssim a que la gent es llenci a descobrir aquest país. I després, també, una cosa molt important és la massificació dels destins semblants o pròxims, com podria ser doncs, tota la costa mediterrània, però, com tenim així més pròxim Itàlia, Croàcia, Grècia... Com això està massificat, doncs la gent intenta, aviam, no? Jocs alternatius que no estiguin massificats. Doncs a dia d'avui, davant d'aquesta resposta, et surt Albània. Després, el preu de l'alça, el fet de la massificació en altres zones, doncs fa que el preu hagi pujat, que hi hagi... llavors la gent intenta apostar com per nous destins, menys massificats, preus més assequibles... i que el destí es desvingui més interessant. I en aquest cas, doncs, Albània s'ha posat en el mapa.
0: Clar, una de les coses que més criden l'atenció, que l'acabes de mencionar, és el tema dels preus. Però amb tanta gent que ara està anant, continua sent un destí econòmic o aquesta popularitat ja s'està començant a notar?
1: Continua. La realitat és que continua. Si tu fas pressupostos i tu fas un pressupost una mica de Croàcia i d'Albània i segueix sent més econòmic. També perquè no ens enganyem. Al final, Albània encara té una oferta hotelera podríem dir limitada, ara està creixent, grans cadenes hoteleres estan apostant pel país, i llavors al final tampoc no té una estructura molt de luxe, té una ara cada mes més, és veritat que s'estan obrint noves, però tampoc no és un destí que es pugui pujar molt de preu, perquè tampoc no té un estàndard molt alt, no?, pel moment. Llavors, l'estil del país, també el país és un país barat, llavors el seu dia a dia és econòmic. Llavors, a dia d'avui, tot, i que la gent ja està anant, que ja, està com podria anar decantant-se cap a un destí massificat, que li queden uns anys, encara és un destí econòmic, sí.
0: Una altra cosa que la gent es pregunta és quina és la ruta o el tipus de viatge que s'acostuma a fer? Més a la zona de platja, turisme d'interior, van a la capital i ja d'allà es desplacen, i sobretot, quants dies caldrien per conèixer bé el país, per emportar-se un bon tast?
1: Vale. Jo, és veritat que, i tu ho has comentat, ara no, es veu com el Carib europeu, llavors s'estan fent paquets i estades de platja. No? Arribes a Tirana, perquè és l'únic aeroport que tenim, entrada i sortida per Tirana, i llavors s'agafen, doncs, ja sigui un trasllat o el cotxe, i se'n van cap a la Ribera Albanesa, cap a la zona de platja. Això seria una opció, que seria... Però jo, més que aquesta, en tenim una segona part, que jo, per exemple, és que almenys la que jo més ofereixo, almenys des de Pangea, que és el viatge més complet, que és amb l'objectiu tant de descobrir la naturalesa salvatge, els pobles de muntanya, com el seu patrimoni històric i cultural, i, per suposat, si es vol, amb platges. Vale? Tenim aquestes dues vertents. Qui només vulgui fer platja, ho pot fer, però Albània és molt més enllà. Llavors, hi ha molts circuits i jo, personalment, doncs, recomano una ruta amb cotxe per tots aquests paisatges. La zona de muntanya, la zona dels pobles i les platges. Ja... realment aquí doncs, estaríem parlant doncs, dels viatges en grup que més es ofereixen des de l'agència o bé el semiguiat amb cotxe de lloguer. I sempre doncs, la idea d'aquests itineraris és descobrir la diversitat que té el país, no? Més que enllà de les platges. Després, la pregunta de que si Tirana és bona opció com per establir-te a Tirana i fer excursions radials, jo personalment no la recomano. A mi personalment Tirana és una ciutat que està bé, però no per estar-hi

0: molts dies, i llavors hi ha molts quilòmetres com per fer-la de punt nucli, no? És a dir, doncs, em dormo tots els dies aquí i em vaig movent. No seria una bona opció, jo recomano sempre agafar un cotxe. Llavors, per conèixer bé el destí, jo diria mínim 8 dies, mínim, per veure una mica els pobles, el seu patrimoni i gaudir de la seva naturalesa. Ara bé, 12 per mi seria l'ideal. També tenim en compte que Albània és una bona porta d'entrada per països que té com a veïns, Macedònia i Kosovo, que per si no podem arribar amb avió, no tenim una freqüència bona de vol directe o un vol low cost. Llavors, molta gent com Albània aprofita la ruta amb cotxe per entrar i veure algun poblet molt pròxim a la frontera de Macedònia i Kosovo. Llavors, això, si afegim aquestes visites, podem aprofitar per allargar una mica més la ruta i incorporar-ho en el nostre viatge. Llavors, és això, jo faria mínim plantejar-se entre 8 i 12 dies per conèixer bé i no anar tampoc a toc de pito, no? A vista, visto, seguim, no? Seria la meva recomanació, sí.
1: I un paquet d'aquests, quant pot costar aproximadament? Comptant que sempre hi ha factors que poden variar, però una cosa aproximada de, no sé, 7-8 dies per Albània, quant pot costar?
0: Pot estar una mitja de 1.200-1.500.
1: Ok, ok.
0: Amb el vol i això.
1: Ah, vol inclòs? Ah, bueno, és un preu prou raonable.
0: Sí, sí, sí, realment. Perquè és això, no tenim una categoria, un estàndard hoteler com molt alt. Llavors, també hem de tenir en compte que és això, no busquem tampoc, és un destí emergent que encara s'està preparant el turisme, llavors tenim molts hotels locals, estàndards, no? Llavors s'ha de saber també quin tipus de país vas a visitar. A mi em sembla encantador, és preciós, i llavors, doncs, bueno, és aquí, no? Econòmic per això, perquè tenim, ja, això ja creixerà, ja s'implantaran cadenes hoteleres, probablement. Però és això, és perquè es manté, doncs, un país molt autèntic i el preu, doncs, de moment, el tenim, realment val la pena. La relació qualitat-preu segueix sent un destí molt interessant.
1: Si haguessis de recomanar 3 imprescindibles a visitar, quins serien?
0: Mira, per mi, la ciutat de Berat, com a patrimoni, com una mostra de patrimoni de la construcció i del tipus de pobles que hi ha en el país. Després, la Vall del Tet, com a la zona alpina, molt es diu de la Ribera Albanesa, però la zona alpina de l'Albània és increïble per fer rutes de senderisme i llacs amb aigües cristal·lines. I la platja Egipe. És una platja amagadeta que s'ha d'accedir, seria com una mica anar a la Costa Brava, que has de caminar alguns quilòmetres per arribar a alguna platja. És bastant desèrtica perquè és això, costa accedir. És una petita caleta ficada entre així com un canyó, al final d'un canyó de muntanya, i aquests per mi serien els 3 punts claus que s'han de visitar per veure la diversitat del país.
1: M'imagino que més enllà del turisme, platges, els boscos, tot això que estem comentant, hi ha altres coses que poden fer Albània un destí tan atractiu, no? Gastronomia, tradicions...
0: Correcte. Per mi, doncs, lògicament, el destí de la seva bellesa natural, doncs, per si sola, crec que no tindria poder tant d'auge com ha tingut. I per això hem posat, doncs, una cosa que l'acompanya molt és la gastronomia. La gastronomia d'Albània és boníssima, té una mescla amb influències turques, balcàniques i mediterrani, destaca per a l'ús de les verdures fresques, les carns especiades, llavors a nosaltres, la gent de Mediterrani, doncs, això ens encanta, i la gent de fora també, perquè sempre ve el Mediterrani precisament per la gastronomia que tenim. I la veritat és que és molt bona. I es menja econòmicament, molt bona. Tenim peix, tenim carn, tenim verdures. I després una coseta que també hem de tenir en compte d'Albània és un concepte que es diu Besa, que és l'hospitalitat. Ells tenen com un codi d'honor que obliga els albanesos, obliga entre cometes, a oferir hospitalitat incondicional als seus visitants. Per tant, és un país amigable en el que et sents còmode visitant-lo. I després, per suposat, té una història per descobrir, que això fa que desperti l'interès d'aquest país.
1: I tema seguretat?
0: Seguretat perfecta, la veritat. No, com, jo no destacaria ni més ni menys que qualsevol país europeu a dia d'avui. O sigui, et pots sentir còmode. O sigui, pots anar amb cotxe perfectament, pots passejar perfectament per Tirana, pots passejar per la costa tranquil·lament, no hi ha cap, més enllà d'algun punt concret, o sigui, cosa concreta que podria ser, com sempre, recomanacions, no?, d'anar, doncs, no deixar-te els mòbils a la vista i cosetes d'aquestes que recomanem en totes les ciutats europees, res a tenir en consideració.
1: I quin perfil de viatger hi va més?

0: més a Albània? Parelles, grups d'amics, famílies? O és un destí que es pot adaptar a tothom?
1: Jo, per mi, és un destí que es pot adaptar a tothom, realment, perquè com tenim varietat d'activitats, per dir-ho d'una manera, d'atractius, si li agradi més una parella que vol descobrir més el patrimoni, doncs una persona més sènior, que doncs, va més en viatge guiat, que tingui una miqueta de tot, gent que vulgui agafar el cotxe i vulgui fer una ruta així a improvisada, també ho pot fer. Realment és un país que és per tothom. Jo li podria remarcar menys interès per famílies, perquè crec que les platges no estan encara preparades o no estan ambientades per un públic familiar. Si més no, no és, soc, jo no sóc molt partidària d'oferir-ho, no, ho desconec poder més aquesta part, no la vinculo tant a famílies, i primer també perquè les visites, doncs, les rutes amb cotxes i tal, per a nens es poden fer una miqueta més pesades perquè és patrimoni, poder si són famílies molt viatjades, doncs endavant, eh? Però si no, d'entrada, poder el públic que una mica més ficaria en dubte seria públic familiar, no? Així amb nens i tal. Però per la resta pots anar amb amics, t'ho passaràs bé, pots anar amb la parella, hi ha moments per estar a la platja relaxada i per viure aventures i gent que vulgui fer senderismes, trekkings, és que és per tothom.
0: I ja per acabar, Sílvia, si Albània s'acaba convertint en una Croàcia o en un Carib així molt massificat, quines alternatives de destí que tinguin característiques semblants podries recomanar?
1: Uf, està complicat. Aquesta pregunta és molt complicada de respondre perquè realment el més semblant que tenim és el Mediterrani. I el Mediterrani ja el tenim bastant explotadet. Tenim Croàcia, tenim Grècia, tenim les costes italianes. Així semblant, semblant... Bueno, a mi no té ni molt menys els quilòmetres de platja, però a mi, per exemple, un destí que m'agrada molt, que està molt pròxim, és Montenegro. Montenegro té menys platja, això que és veritat, però a nivell d'interior, de muntanyes, de pobles i llacs, és increïble, Montenegro. I després, si no, així, a descobrir que a nosaltres ens costa una mica, tot i que està evolucionat, serien poder les costes turques, tot el que seria la part de platja de Turquia. Això seria el més semblant.
0: Doncs Sílvia López, de l'agència de viatges Pangea, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor què hi ha darrere d'aquesta popularitat creixent d'un destí desconegut com és Albània.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Avui hem descobert la veritat que s'amaga rere les fotos d'uns dels destins més populars a xarxes socials. Albània ha arribat trepitjant fort i posicionant-se al top de destinacions estiuenques d'Europa. Tinguem més o menys ganes d'anar-hi, està clar que encara ens queden temporades de sentir-ne parlar. El que està clar és que hem pogut esclarir una mica per què tothom parla d'Albània com a destí ideal per passar les vacances. Platges de revista, pobles amb encant i una gastronomia que sorprèn han convertit aquest país en un dels grans protagonistes de l'estiu. Ara bé, com sempre passa amb qualsevol destinació de moda, el millor és descobrir-la abans de que deixi de ser el secret que tothom ja coneix i que pugin els preus. Ha estat un plaer acompanyar-vos una nit més aquí a Onda Cero Catalunya. Soc la Clàudia Moreno i això ha estat tot per avui per què tothom parla d'això? Demà tornarem amb una nova tendència que estigui en boca de tots. Gràcies per escoltar-nos. Que passeu una bona nit.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: ¿Qué, qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción. Para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
6: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
7: En verano es tiempo de soñar. Con que las fiestas del pueblo no se acaben. Con que la orquesta toque una más. Con bailar todos juntos en la plaza.
8: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí?
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salir, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
11: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
12: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
13: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
12: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
13: Llama al 900-272-272.
10: Verisure.
14: Ens n'anem ara fins a la comarca del Solsonès, al costat del Santuari de Pinós i del Centre Geogràfic de Catalunya. És on hi trobem l'Hostal de Pinós, 500 anys d'història, 502 en concret, de portes obertes i de servir àpats de manera ininterrompuda. Des de l'any 1524 hi han passat pelegrins, traginers, pagesos i avui també doncs, excursionistes i amants de la cuina tradicional catalana, segurament també influencers. En parlem amb la Mònica Segués, responsable de l'Hostal de Pinós, que juntament doncs, amb la seva família manté viu aquest patrimoni gastronòmic únic que tenim a Catalunya. Mònica, què tal? Bona nit.
15: Hola, bona nit.
14: Avui en dia molta gent busca experiències gastronòmiques espectaculars, però des de l'Hostal de Pinós els oferiu, a més de l'experiència gastronòmica, l'autenticitat d'aquests 5 segles d'història. Com s'explica aquesta constància?
15: Doncs, mira, les explico una miqueta perquè el 1524 els hospitalers ho obren com a hostal. I l'obrir-ho com a hostal és el que fan és donar menjars durant 400 anys seguits fins que per les desamortitzacions de Mendizábal passa a mans particulars. Però això és una sort que no s'hagi tancat mai, perquè diguéssim, no va ser convent. Ells això van fer com hostal i sempre van anar oferint àpats, per això sempre s'ha mantingut obert. Això sí que fins al 1970 deixa d'haver-hi habitacions, perquè no és gestionable el lloc on ara hi ha menjadors, allò eren les antigues habitacions.
14: I què ha passat durant aquests 5 segles? Perquè hi haurà hagut moments de tot. No sé si ho teniu documentat d'alguna manera tota la història del vostre establiment.
15: No tenim tot documentat, no, perquè és impossible. Però, clar, tenim documentació de tots els anys, vull dir, de sempre, del 1500, del 1600, del 1700, del 1800, del 1900. Vull dir, documentació sempre. El que sí que se sap és que, diguéssim, del 1524 fins al 1670 hi ha la generació de la mateixa família. És a dir, sempre és la mateixa família que ho continua. Després del 1670 hi ha una renovació i es fan contactes de 5 anys, sempre. Es van fent contactes de 5 anys i això es manté fins al 1800 i escaig que hi ha les desamortitzacions. Un cop hi ha les desamortitzacions, l'hostal passa a mans particulars. Les mans particulars, llavors sí que continua haver-hi contactes de 5 anys, fins al dia d'avui. Vull dir, ha anat de llogater en llogater.
14: Clar, suposo que és una història que des de que vau commemorar aquests 500 anys l'heu explicat molt perquè ha despertat molt interès, no? El fet de saber que estem davant de l'hostal més antic que hi ha a Catalunya i que heu seguit treballant de forma ininterrompuda. Ho heu notat, això, a l'hora doncs, de que vingui més gent, de que hi hagi més interès?
15: Sí, es va notar, sobretot l'any dels 500 anys, eh? Vull dir, el 2024 i després el 2025 és quan ho vam notar més. Bé, i sobretot el 2024. El 2024 es va fer 500 anys al setembre, però es van fer actes durant tot l'any. Uh-huh. Es van fer actes al febrer, a l'abril, perquè no ho podíem fer-ho tot en una setmana o en un dia. Es van fer actes, va ser quan es va buscar més informació de l'hostal. És quan es van fer també unes visites teatralitzades a través de Solsona Experience, que llavors aquí molta gent va saber la història. I és quan ho vam, aquell any és quan vam fer més cosetes i és quan es va notar més, perquè a més, l'interessant d'això és que ho tinguis molta cosa documentada. Sí que molta cosa està a l'arxiu del bisbat, lògicament.
14: Sí.
15: Llavors allà pots anar a fer fotocòpies, ells t'ho expliquen. Llavors tota la informació que es va treure de la majoria de l'arxiu del bisbat de Solsona.
14: I vosaltres n'éreu conscients que hi havia aquesta trajectòria de 500 anys i que estava documentat o simplement doncs, havíeu mirat molt antic, però aquí continuem i anem fent?
15: No, sí que ho sabíem. Nosaltres això ho vam començar a regentar el 2002 i ja se sabia. Ja hi va haver un historiador als anys 90 que ja va escriure un llibre explicant tota la història de Pinós, no només de l'hostal, sinó de Pinós, del santuari de Pinós, de com es va fundar l'església, i arran de l'església va venir l'hostal, i ja es tenia constància. I es va escriure un llibre, no sé dir-te si l'any 98 o l'any 97, per això ja hi havia una documentació prèvia i hi havia uns estudis previs.
14: Hi ha famílies que, generació rere generació, també doncs, són clients fidels que venen i que us poden explicar doncs, històries que han sentit sempre i que s'han transmès de forma oral en la pròpia família, que la vulguin compartir amb vosaltres?
15: Sí, hi ha gent que quan ve em diu «Mira, jo vaig venir, que encara saps, era molt petit i havia dormit aquí encara». Sí que hi ha gent que t'explica. Hi ha molta gent que ve que explica històries de quan eren petits, gent gran, o fins i tot gent que ho havia regentat, que ho havien regentat els seus avis, els seus pares, i que venien de petitons de vacances. Això sí que encara hi ha molta gent que m'ho explica, gent que potser va estar de l'any 62 al 66, saps? Vull dir, llogaters que havien estat aquí i m'expliquen, pues, hi havia la meva tieta, o aquí vaig néixer jo en aquesta habitació, saps? Vull dir, hi ha gent que m'explica aquestes coses.
14: La durant aquests 5 segles doncs, han canviat moltíssimes coses, evidentment, però segurament n'hi ha d'altres que continuen iguals, no? I és el simple fet aquest de servir àpats, de tenir la cuina oberta. Com més manté aquest llegat? I no sé si noteu aquest pes de la història, del patrimoni, de la trajectòria, o hi sabeu conviure doncs, per tirar-ho tot endavant.
15: No, hi sabem conviure, perquè a més, vull dir, som gent d'aquí Pinós, vull dir que tot havíem viscut a Pinós, i clar, l'hostal te l'estimes molt, vull dir, ja no és només perquè sigui històric, vull dir, perquè ja és de casa, ja forma part del territori, ja forma part de tota la vida, saps? Llavors és una cosa que com que sempre, no sé, jo era petita, que ja havia l'hostal, no? Anaves a fer el cafè a l'hostal, vull dir, és una cosa que és de poble, de part d'aquest patrimoni és de poble també.
14: Clar, i aquest 500 aniversari doncs, suposo que també ha servit una mica per crear aquesta consciència que moltes vegades tenim molt clar que cal preservar doncs, amb esglésies, monestirs o castells, però que després doncs, hi ha altres elements que se'ns passen per alt. Ens ho creiem una miqueta més, que forma part del nostre patrimoni i que l'hem de defensar.
15: L'hem de defensar. Penso que potser aquests últims anys hem començat a defensar una mica més el nostre territori, però fins aquests últims anys no valoràvem el que teníem. I potser ha valgut la pena d'aquests últims 15 o 20 anys valorar una mica del que tenim. Perquè, per exemple, nosaltres quan vam venir aquí sabíem que era antic, però tampoc no hi ficàvem massa valor. Potser també hem après a donar una mica més valor de tot el que tenim al territori, que és el que ens ha faltat, potser una mica els catalans, de valorar, sempre hem valorat una mica el que hi ha fora. Saps? Hi ha això fora, però a casa ja ho comencem a valorar. I ho hem de valorar, perquè malauradament per les guerres s'ha perdut molta cosa, s'ha perdut molta documentació, i si més no valorar-ho, escriure-ho, deixar-ho anotat, fer coses que quedi pel futur.
14: I això es trasllada també en la cuina, comentaves, doncs moltes vegades valorem més el de fora, moltes vegades en el món de la cuina valorem molt la innovació, però oblidem la tradició, oblidem d'allà on venim. Imagino que això vosaltres doncs, també manteniu, no? Com és la cuina que feu a l'hostal de Pinós?
15: Fem una cuina molt tradicional catalana, vull dir, fem l'escudella mandonguilla, fem el peu de porc, una vedella estofada, unes patates emmascarades, uns canelons, vull dir que és una cuina molt tradicional i molt típica de sempre. Sí que ara potser es valora més coses de territori i també és bo que ara s'hagi anat valorant més. Potser anys enrere la gent deia, bueno, no ho valoro tant, ara si tens un pollastre de pagès, potser la gent te l'aprecien més, però te l'apreciaven fa 10 anys, vull dir, saben el valor, perquè això sí que s'hi ha ficat bastant d'èmfasi, que la cosa del territori és el que és bo, saps? I bé que ara la gent sí que s'està conscient, perquè si hi ha alguna cosa que un dia no entens perquè no n'hi ha, doncs no n'hi ha. Saps què vull dir? Si un dia no tens pollastre, perquè el pollastre tarda un mes a arribar, doncs tarda un mes a arribar.
14: Bueno, hem de ser més conscients, no?, del producte de proximitat, i a més el món rural, doncs a vegades amb les dificultats afegides que hi ha, donat el context i les situacions que se'ns escapen una mica de la nostra mà, també heu de preservar, no?, i heu de fer aquesta defensa d'aquest patrimoni més immaterial.
15: Tot això ho hem d'anar preservant per tot el que va passant ara dels canvis climàtics, s'ha de preservar, agafar coses del país, saps?, un corder del país, botifarra d'aquí, pollastre, conill, saps? Com més coses triem del país, millor, saps? Més bé estarà tot, més bé estaran els boscos, més bé estarà tot.
14: Al setembre, per tant, el 502 aniversari, no sé si quan arriba el mes de setembre, a partir d'ara feu algun tipus de celebració especial.
15: Home, aquell dia sempre fem alguna coseta especial.

0: Vull dir, alguna coseta sempre fem. Vull dir, el dia 26 de setembre sempre fem alguna cosa, perquè és el dia dels, que farà els 502 anys. Sí que, ja dic, fa dos anys es va fer durant tot l'any, perquè era impossible, però sempre fem alguna coseta. Però no ara des dels 500, sempre, cada any. Sempre. Però el 26 de setembre fem alguna coseta, algun detallet durant el dinar, sempre. Mm-hmm.
1: Doncs vinga, ens apuntem la data, 26 de setembre, per tenir-ho aquí ben present. Mònica, moltíssimes gràcies i molt bon estiu, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: La brúixola d'estiu, amb Núria Mora.
1: Doncs tornem a agafar la nostra brújula, la fem girar per anar-nos-en fins al nord d'Europa, ens n'anem fins a Dinamarca i ens hi acompanya en aquest viatge per descobrir aquest país en Joan Ramon Zaballos. Què tal, Joan Ramon? Bona nit.
3: Molt bones. Dinamarca és un gran país amb les seves peculiaritats. Es viu bé, és una població doncs, amb una qualitat de vida molt, molt elevada, agradables, són nòrdics, diguem-ne no tan nòrdics com siguin els suecs o els noruecs, perquè recordem doncs, on està col·locat Dinamarca, fa frontera amb Alemanya, sí. I per creuar ja la qüestió de la península escandinava es fa a través de Copenhague i després doncs, ja agafes el ferri i creues generalment a Malmö o Göteborg, que és on comences
1: sí, ja a partir de, cap,
3: de,
1: sí.
3: de Suècia. No? És un país amb una ciutat que pràcticament es menja la resta de poblacions de Dinamarca, que és Copenhague, que és una ciutat molt peculiar, i el món danès, també la característica que té, és un país és molt pla, amb la qual la gent que no li agrada el vent li pot ser problemàtic, perquè evidentment està entre el mar Bàltic i el mar del Nord.
1: Les butxaques carregades sí, de pedres per si de gas.
3: I el no tindre muntanyes molt elevades, doncs allà, quan bufa el vent, doncs és considerable. I per tant, molts llocs de la península que són molt plans, doncs les cases que es fan i tal, doncs es fan una mica enterrades, de manera que el diable del vent passi per sobre i per poder protegir-se una miqueta del tema del vent. Uh-huh. Per tant, té molta costa, molt de mar. Un dels llocs més bonics precisament són els penya-segats de Mørn, que tenen 120 metres d'alçada, que per lo que és el país, diguem-ne que seria una distància bastant considerable, que són de pissarra blanca. Per tant, és un dels elements naturals, a part de les platges grandioses que tenen, doncs aquest tema natural que són interessant. Tret, doncs, aquest és molt pla i aquests temes del vent, parlem de Copenhague. Copenhague té 3 o 4 llocs molt emblemàtics. Primer, el Palau. El Palau de Christiansborg, que és diguem-ne, on està la família real, i que es pot visitar també el canvi de guàrdia, aquest tipus de coses, doncs, diguem-ne, una de les visites obligades. L'altra és més característic, és el barri de Nyhamn. La meva pronunciació del danès no és de... però és el barri doncs, més marítim, amb les cases de colors. Passejar per allà doncs, dona un caràcter més marítim i més autèntic i antic que el passeig per Copenhague. I després una de les coses més famoses de Copenhague és el famós parc de Tívoli, perquè és un dels primers parcs d'atraccions que es va fer el 1843, i a partir d'aquí es van anar, altres ciutats van anar copiant aquesta idea de tindre un parc d'oci familiar dins de les grans ciutats, perquè les famílies els caps de setmana o quan fa bon temps doncs poguessin anar a gaudir-lo en companyia, no? I aquest parc s'ha anat mantinguent al llarg dels anys. Per tant, Copenhague i Parc del Tívoli és pràcticament una simbiosi, no? I l'altra figura emblemàtica ens porta la Sirenita, vinculada amb el conte d'Andersen, mm-hmm. Que el conte d'Andersen no el tenim allà, sinó que la casa natal i museu del Hans Christian Andersen, el famós escriptor de contes.
1: De contes populars que sí. Tots hem llegit.
3: És a Odense, que si es va amb cotxe, és a dir, si vas amb cotxe des d'Alemanya i per tant no vols agafar el ferri per anar directament a Copenhague, és a dir, vas pujant per la península, hauràs de pensar per Odense, que és la ciutat gran, abans d'arribar fins a Copenhague. Hi ha una altra ciutat gran, és Aarhus, que s'escriu Aarhus amb la O, una petita O a sobre de la A, que quan és així s'ha de pronunciar com si fos una O, Aarhus, mm-hmm. Que és la gran ciutat, després de Copenhague, la gran ciutat danesa, que allà està vinculada al món de la modernitat i la cultura. És a dir, així com Copenhague potser és més turística i culturalment també interessant, però diguem-ne la modernitat,

0: i els elements doncs, de música, de teatre, estan més vinculats a la ciutat d'Aarhus, que és una ciutat, diguem-ne, més...
1: més moderna.
0: Sí, més moderna, més gent jove, i que, bueno, té... ha posat l'accent en els temes de modernitat i de cultura, cosa que a Copenhague s'ha posat més l'accent en temes més turístics, al ser evidentment la capital, amb tot el que això implica. Per cert, m'havia deixat de dir també que una de les coses interessants per visitar, ara he caigut més amb l'oblit, però al seu moment va ser un punt de referencial del món jove i alternatiu i reaccionari, que era el barri o la zona de Christiania. Christiania, que està a les afores de Copenhague, eren unes antigues casernes militars que van quedar, diguem-ne, oblidades o abandonades, i un grup de gent jove les va ocupar i d'allà va fer una ciutat alternativa. I durant molt de temps molta gent anava precisament a Copenhague per anar a veure i viure i conviure amb aquest barri de Christiania, on doncs, això es vivia de manera alternativa. Ara ja em sembla que això ha caigut en desús, actualment no sé si continua funcionant com a tal, però en el seu moment, i encara és una referència pel món dels moviments juvenils alternatius, al Christiania de Copenhague, ja que és una societat molt avançada, però les cultures i les societats nòrdiques, en el cas de Dinamarca, sempre han sigut molt avançades, per tant, que fins i tot en aquestes ciutats hi hagués barris alternatius com a Christiania, diguem-ne, li donava un punt afegit doncs, amb aquesta opció alternativa de vida de la gent jove, no? Altres coses a visitar més enllà de Copenhague, tenim el parc de Legoland, que li agraden les figures de Lego, un gran parc espectacular que li agrada tot el món de les construccions, que està a Billund. La ciutat més antiga de Dinamarca, Ribe, creada l'any 710, per tant estem parlant d'una ciutat molt antiga, molt, molt interessant. Una cosa també és interessant, més simbòlica, però tot i que el castell val la pena, és el castell de Helsingør, que és el que el Shakespeare s'inspira per la seva obra de Hamlet, és a dir, la situa precisament amb aquest castell de Dinamarca, i llavors és un castell que està bé, evidentment la història no està vinculada directament a la història concreta de la vida del castell, però Shakespeare doncs, tria precisament aquest castell allà per situar la seva obra de Hamlet. I després un altre lloc interessant, tot i que Dinamarca no se la vincula específicament des d'aquí amb el tema dels vikings i el col·loquem més amb els suecs i amb els noruecs, la veritat és que també està vinculat amb els vikings, i la ciutat de Roskilde, on la catedral és patrimoni de la humanitat, també hi ha vaixells i reproduccions del món dels vikings, que també evidentment passaven per allà i també estaven vinculats a Dinamarca. Per tant, tenim... a part de Copenhague, que diguem-ne és la capital i la ciutat de més referència, Odense tenim com a punt de referència el museu de Hans Christian Andersen, la casa natal i el museu, Aarhus com a capital del món cultural i de la modernitat, i després doncs, altres petites ciutats també interessants, com el castell on ens va inspirar Shakespeare, Ribe, la població més antiga, aquests penya-segats de 120 metres d'alçada, o Roskilde, que tenim el tema vinculat amb els vikings. I una cosa perquè li interessi, bastant sorprenent per el que és els països nòrdics, és que, per exemple, a Copenhague hi ha un dels millors restaurants del món, el Noma,
1: que també ha tingut els seus problemes
0: han passat crisis i va agafar una depressió, però que és bastant sorprenent de que tots sabem que la gran cuina normalment a nivell mundial pues és Espanya, França, sí, Perú, més, Mèxic, sí. Ningú vincula els països nòrdics a la gran cuina, és a dir, i que per tant un dels millors restaurants sigui precisament a Copenhague és una mica sorprenent. I ahir mirava a veure com estava el restaurant, perquè sé que ha tingut sus más y sus menos, i em va fer gràcia perquè saps quan val fer la reserva, o sigui, està obert i deia es podia fer reserves i et demanen un dipòsit per la reserva, per fer la reserva a la taula. Saps quan demanen per persona per fer la reserva de la taula?
1: A veure, perquè és que a més segur que és una reserva, no sé ja, si a mesos o any vista.
0: I jo no vaig passar allà, no sigui cas que m'ho cobressin. Llavors vaig veure que només quedava que era aquesta quantitat per persona per fer la reserva, i a partir d'aquí buscaves data i tenies que fer el pagament. Jo només vaig quedar amb el pas de sapiguer
1: el dipòsit no?
0: per assegurar la reserva, i a partir d'aquí, una vegada vas allà, després de presentar el menú que agafis i la beguda que prenguis. No?
1: A veure, sorprèn.
0: $1.500.
1: Només per fer la reserva?

0: Reserva.
1: $1.500 el preu que vaig veure ahir a la pàgina web per persona per confirmar la reserva en el nom de cotxeria.
0: Per persona, clar. Normalment una persona sola tampoc no hi aniria,
1: segurament. O sigui que si un dia toca la primitiva ja saps a quin lloc pots anar per gastar-te'ls.
0: No, mira, no me'ls gastaria aquí.
1: No ho sé, clar, no puc explicar.
0: Ja, clar.
1: Suposo que deuen haver-hi vídeos.
0: És una experiència gastronòmica increïble i ho ha de ser si estem parlant d'aquests preus i a més també doncs amb tot aquest aval, no? Que estem parlant del millor restaurant del món.
1: Havia mirat perquè em feia gràcia.
0: Perquè et senti malament després el dinar.
1: Quin era el preu de quan estava, perquè com comentàvem, havia estat obert, va tenir els premis, després va tancar perquè el cuiner principal va acabar crisi, es veu que ara han tornat a obrir, per tant volia saber com estava la situació. I estava mirant els preus dels últims anys, o sigui, informació de l'any 22, 23, 21, i en aquell moment deia que el menú base estava al voltant de 470-500 euros, sense vi, sense beguda. Amb vi s'anava als 700. Ara, potser aquest dipòsit, és a dir, potser si gastes menys et tornen els diners, no ho sé, el dipòsit, suposo que això ho fan molts restaurants bons, és a dir, com hi ha poques taules, se n'asseguren de no quedar-se penjats a última hora. Llavors, podria ser que el preu no sigui aquest, és a dir, que una vegada vas allà i confirmes, després pues,
0: ja,
1: no te gasten 1.500,
0: te'n
1: gasten
0: 1.000
1: i et tornen els 500, exacte. Sí. Vull dir que, però en tot cas, has d'assegurar aquests 1.500 euros. Després, calcula que segurament el menú ara, si fa uns anys estava al voltant de 500 euros, 700 amb la combinació de begudes, doncs ara doncs pot estar al voltant dels 1.000 euros el menú amb begudes i 800 doncs segurament sense begudes. És un lloc doncs, bueno, que si vol anar té aquest preu.
0: És curiosa Dinamarca perquè tampoc és un país que sigui molt molt gran i té aquestes particularitats. Després ja el tema Groenlàndia ja el deixo per un altre dia, però
1: pobra gent, sí.
0: que hi hagi doncs, aquests lligams i aquestes coses no deixen de cridar l'atenció.
1: Ara que estàs a Groenlàndia, no t'ha vinculat amb això, però quina gran sèrie
0: Borgen,
1: hosti, per sucar i pa, perquè a més quasi que podíem agafar una mica la comparació entre Dinamarca, que pel tema d'habitants i d'això podria ser Catalunya, és a dir, Catalunya podria ser la Dinamarca del sud, per tamany, per població, més o menys, i reproduir una sèrie de coses i situacions que realment boníssimes, sí.
0: Bueno, de fet, veient la sèrie, coneixes una mica més un país que, més enllà dels tòpics o del per què és conegut, se t'escapa una mica,
1: sí,
0: no?
1: De
0: tot plegat, i segur que doncs, les relacions amb Groenlàndia, que precisament jo tampoc no les coneixia tan al detall, a través de veure la sèrie, doncs entens una miqueta de tot plegat.
1: És que ha sigut, jo crec que una mica la cosina pobra, per dir-ho d'una manera, dels països escandinaus, perquè Suècia sempre ha sigut la més famosa, la més rica i més...
0: Bueno, clar, no... països molt grans, molt extensos...
1: Molt més grans, sí. Finlàndia juga a part, perquè ja té el tema de l'idioma i tal, i a prop de Rússia, per tant, Finlàndia sempre ha quedat una mica més al marge, i Noruega, el tema dels fiordos i tal, doncs, diguem-ne, també ha estat molt
0: ben col·locada,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i a més era el que confrontava amb Suècia, també per temes històrics, els noruecs i suecs són els que s'emporten la palma, i part dels països escandinaus és Suècia i Noruega. Finlàndia juga part pel tema de l'idioma i per la situació, i Dinamarca sempre és la que era que quedava mig penjada, és a dir, entremig dels dos i entremig Alemanya, que també era el gran monstre, no? Per tant, ells més petitets a nivell de territori, amb la seva llengua pròpia també. Però allà una mica més petits i despenjats, no? I la veritat és que és un país molt interessant culturalment, per tot el que he explicat, per tant, bueno, jo li tinc un especial carinyo a...
0: Bé, si ho val, un viatge
1: sí,
0: a Dinamarca.
1: Sí. A més, si pot arribar, home, és llarguet per anar-hi en cotxe, però és una opció de també d'anar-hi en cotxe, tot i que és el trajecte. L'altra opció és, evidentment, agafar i anar a algun dels aeroports propers i llogar cotxe i fer-lo, ja sigui directament a Copenhague, o anar a Hamburg, que hi ha més vols, a Hamburg o Bremen, que estan relativament a prop, i allà agafar el cotxe i tirar cap amunt i fer tot Dinamarca i la península amb cotxe, que és carreteres ben asfaltades, planes, i això sí, triar el temps quan hi vas, perquè repeteixo, allà fa fred, i sobretot el tema del vent, perquè sé que hi ha gent que hi ha anat, i fins i tot alguna gent que hi havia anat i s'havia llogat una casa a prop de la platja, un lloc molt bonic, molt ample, molt tranquil,
0: aparentment.
1: Però que m'havia dit que al cap de dos o tres dies no estaven fins al gorro del vent, perquè és que era incòmode de sortir, d'estar a l'exterior, i això ara diu, no ho tornaria a fer.
0: S'han de tenir en compte, clar, aquestes coses, que si no les coneixes, si no te les diu ningú, això, mentre ho mires amb una pantalla, no ho veus.
1: I per tant, el tema del vent, allà és una cosa que has de tindre molt present, perquè si conec gent que li produeix mal de cap, hi ha gent pues, que pot allargar els 15 dies amb mal de cap sense sortir de l'apartament, bueno, de la cabana aquesta que lloguen. I conec precisament en alemanys, vull dir, una mica acostumats,
0: també acostumats, no? També
1: i em va dir que no ho tornaria a fer per el mal temps que pràcticament els va impossibilitar fer vida a l'exterior de l'inconvenient aquest del vent. O sigui que una cosa a tenir en compte.
0: Doncs vinga, ho deixem aquí, Joan Ramon. Fins la propera, que vagi
1: molt bé.
0: Fins la propera
1: viatge, adeu-siau.
0: Continua la informació, continua l'actualitat a Onda Cero. Tornem demà divendres a partir de 8:45 del vespre. Bona nit, fins demà.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades caloroses que està costant això de dormir, però per això estem nosaltres, perquè ja sigui perquè esteu treballant, desplaçament, o perquè a vegades dormiu una estona i us desperteu, doncs aquí estem sempre per fer-vos companyia. Avui no tindrem tecnologia i videojocs, però serà un programa molt especial, ja veureu, perquè encara aquesta setmana us volem acompanyar, tot i que el resta de l'estiu també hi serem, el que passa és que escoltant algun dels moments que ha donat de si aquesta temporada, perquè així també agafem una mica d'aire i ganes de començar la propera, que ja us avanço que serà molt i molt especial, perquè és un número rodó de temporada de Nits de Ràdio, i per tant doncs volem fer un especial i volem acompanyar-vos de forma encara més propera del que ho intentem fer sempre. Per tant, com ja sabeu, des d'ara i fins a les 6 estrenem el ja divendres, és nit de juernes, però ja divendres 17 de juliol de 2026. Comencem?

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Ja us dèiem que avui començaríem una mica diferent aquest Juernes, no faríem tecnologia i videojocs perquè ja tenim el Dani de vacances, però que ho faríem una mica especial i que no abandonaríem aquest cantó més friki nostàlgic que ens agrada tenir. I per això avui us presentem un llibre que recull reflexions, aprenentatges que podem fer de les pel·lícules de Star Wars. I és que el llibre del que us parlem avui és Que la fuerza te acompañe, les enseñanzas de Star Wars per a la vida, que l'ha escrit en Jesús Nieto Quintana, que és una persona a qui hem tingut el gust d'entrevistar més d'un cop, i que en aquesta ocasió ens diu que a través d'aquestes pel·lícules hi ha molts i molts aprenentatges que podem fer. Escoltem l'entrevista que li hem fet.